0: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: Es ocupem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
0: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
0: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: Es ocupem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
0: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: Aquí Catalunya. De dilluns a divendres, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya. Amb Marina Fernández.
10: Seguim en aquest racó de pensar. És dijous, és la Mercè, som amb el Santi Jiménez, amb l'Enric González, amb el Lu Martín i tenim voltant per Barcelona la Laura Estrada. Laura, què tal? On ets ara?
11: Hola, què tal? Bon dia. Mireu, us parlo des de la plaça Sant Jaume. De fet, us acabo d'enviar una fotografia que la podem penjar per xarxes. Soc ara mateix al costat dels gegants a Jaume I, Violant d'Hongria.
10: Molt bé.
11: És la mateixa plaça perquè ja han acabat els trabucaires.
10: Cosa seria,
11: això. I ara el que ha de passar és que vinguin els grallers i que comenci també aquesta diada de gegants aquí a la plaça.
10: Grallers o trabucaires, és allò.
12: Ja ens estem perdent, tu.
13: Grallers. O sigui, baixo corrent.
10: És grallers abans que trabucaires.
13: Home, abans que trabucaires... una tarda amb Boko Haram.
10: Lu, tu deus haver voltat per festes de la Mercè més d'una vegada. O fuges?
12: Bueno, jo, mira, estava pensant en els trabucaires. Jo vivia al carrer Patritxol i els trabucaires esmorzaven a sota, allà on es mengen xurros amb xocolata. I un dia em van despertar a les 8 del matí molt alegrement, amb trabucs i coses així. I fa dos anys estava a la boqueria esmorzant i van arribar una parella de guiris molt espantats plorant perquè pensava que hi havia atemptats a la Rambla.
10: Clar.
12: Eren els trabucaires.
10: És bèstia, això, eh? Sí, sí. És...
12: Sí, tinc una relació molt intensa. Sí. Ja em semblen ridículs, per cert, que no sé què pinten.
10: Vaja.
12: Tan ridícul.
10: No hi ha cap fan dels trabucaires de moment aquí, no n'hem trobat cap.
12: Jo és que soc molt antifestes de la Mercè perquè em semblen qualsevol cosa menys una festa.
10: Per què?
13: Una juerga, no,
12: tu. Tu te'n vas a qualsevol festa d'Andalusia, d'Extremadura, del País Basc, i són festes, ho passen bé, però tu, una festa a Barcelona que ningú, tothom va treballar i després surt una mica per la nit, allò no és una festa, allò és un dia de cada dia amb concerts al carrer.
10: Home, per la Mercè és festiu, eh? La Mercè és festiu i la majoria de gent que viu a Barcelona no treballa els dies de la Mercè.
12: Avui,
10: clar.
12: Demà sí.
10: Ah,
12: demà passat també.
10: Vols dir que haurien de ser més dies, que hauria de durar més dies.
13: Entre la setmana gran de Bilbao.
12: De Bilbao sí, no treballa ni Déu.
10: Sí, clar.
12: I a la feria
13: no d'abril, no?
12: Això diem, no? Diguem que no.
10: Laura, tu has passat pel carrer Ferran i t'ha portat a pensar això.
11: Sí, però volia afegir només una cosa perquè que no els agradin els trabucaires també hi ha els nens petits, perquè és veritat que aquí la imatge també que he anat veient al llarg d'aquest matí és molts pares dient a les criatures tapeu-vos les orelles i molts nens plorant. Per exemple, un dels casos és una família que m'he trobat sencera, hi havia la Malena i també la Carmela, que són dues noies, dues nenes petites, germanes, i en un moment la Carmela s'ha posat a plorar i la germana la intentava consolar dient això.
14: Però Carmela, no ploris.
15: No ploris.
14: Això, saps allò del confeti que fas així, surt tot el confeti? Doncs és igual, però amb fum
16: no
14: i amb
16: fum. No fas soroll, Carmela, no passa res. No m'espatem, Joan.
11: Doncs aquí jo sentiu animant la pobra Carmela que això, que hi havia molt de soroll. I sí, com deies, Marina, he pujat pel carrer Ferran, o sigui, tot aquest seguici ha fet el recorregut des de la Rambla Ferran fins aquí a Sant Jaume. I clar, el carrer Ferran és veritat que és un carrer que potser per aquells que són de Barcelona o pels que potser hi han vingut de tant en tant, és un carrer que en el meu cas particular fa anys quan treballàvem només per aquí al centre sí que hi passava més habitualment i ara ja és més cada tant, val? Llavors cada cop que hi passo és veritat que es nota molt el canvi que ha fet aquest carrer. Hi ha molts locals tancats i els que queden oberts són d'empanades argentines, cadenes de cafè matcha i d'especialitat i tal... Algunes de pernil, hi ha les de pernil, hi ha les de souvenirs, i penses, ostres, ben bé que el turista que passa per aquí es fa una imatge de Catalunya que de Catalunya no se sent gaire, sabeu què vull dir?
10: En l'Urreia.
15: Una imatge bastant fidedigna, em penso.
13: Sí, no, jo crec que és la imatge...
15: És el que hi ha, no hi ha res més barceloní i català que un carrer d'aquest tipus.
10: De la Barcelona, la Barcelona globalitzada.
15: La Barcelona realment existent, l'única que hi ha.
12: Jo reia perquè Barcelona és això.
13: Sí, sí,
12: no sé
13: sí.
12: De què us estranyeu.
10: Ja, ja, ja.
12: Que són torrons amb sabor a pantera rosa i botigues tancades. O...
13: I souvenirs absurds, i samarretes del Barça i...
12: No, i samarretes de I love...
13: Milf.
12: Això és Barcelona.
10: Torno a...
12: Bueno, és la Barcelona
13: i obridors d'ampolles en forma de rabo.
10: Torno a vosaltres, que sou gent viatjada. Al final, això està passant no només en Barcelona. O més en Barcelona.
15: Més en Barcelona.
12: Més en Barcelona.
15: Perquè Barcelona és acollonantment petita. Els barcelonins no es fan una idea de lo petita que és Barcelona.
13: Sí.
15: Amb la qual cosa, diguéssim, l'atac al turisme ho abarca tot. Les ciutats més grans tenen una mica de marge per seguir vivint d'una forma més o menys autònoma. Barcelona no. Pues allà tot és... Els búnkers aquells de la muntanya són una atracció turística. Tot ja és una atracció turística. Per mi,
12: però mal portada, Enric, home, és una atracció turística mal portada.
15: Molt mal portada. Però és el que hi ha. Ser l'aposta que es va fer en el seu dia i tots trobem que
10: en el seu dia estàs parlant de la Barcelona Olímpica, ja.
15: Sí, sí, que a mi em va sentar com un tiro als... Sí.
10: Jo,
15: a mi em va enganxar fora. Perquè a mi m'agradava la d'abans, que era lletja però simpàtica. I ara no és ni guapa ni simpàtica. És el que és.
12: És insuportable.
10: Vaja, està deixant un panorama.
13: Hi ha una cosa que el carrer Ferran com a epítome del fracàs de Barcelona, que per començar el carrer Ferran és una mentida de carrer. Ja ho era. O sigui, el carrer Ferran l'han maquillat i li diuen Ferran, però en realitat és el carrer Fernando, perquè es va obrir pels sants collons de Fernando VII. El que era el carrer Ferran ens l'hem d'imaginar a l'època del 1820 o així, estava ple de cases, allà vivia gent. Era un barri i Ferran VII va voler fer-se un carrer al seu nom, que li va organitzar un personatge sinistre de la història d'Espanya que es deia el duc d'Espanya, el duc d'Espanyac, que era un veritable assassí que va entrar a sang i foc, va fer fora a la gent d'un dia per l'altre a les cases que habitaven per fer un carrer que anés de la Rambla. Si és que tot segueix absolut... Si la història són tan gilipolles que la repetim constantment. Va fer fora la gent dels carrers per fer-se un carrer que anés des de les Rambles a la plaça de Sant Jaume, perquè era la residència oficial quan venia el rei a Barcelona. I volia passar per un carrer que estigués... Hòstia, és que aquí viu gent. Ens ho carreguem. Això es deia el carrer Fernando. El carrer Fernando era un carrer odiat pels barcelonins, fins que després, en aquestes coses tan barcelonines, i si li diem Ferran, la gent no se'n recordarà de l'origen d'aquest carrer. L'origen d'aquest carrer es va fer...
15: I efectivament, ningú
13: se'n recorda. Es va fer a sang i foc amb víctimes mortals per obrir aquest carrer. I que ara tingui empanades argentines, botigues de carcasses de mòbil...
15: Però trabucaires, també.
13: És el que ens mereixem. Està perfecte.
10: Ens està quedant una secció avui, vaja, una mica lapidària, però vaja. Vull dir que no sé si donar-li pas al Lu per preguntar-li què li ha fet pensar.
13: Home, acabeu amb el Lu,
10: aquests
13: ja,
10: últims
13: home.
10: Dies, va, Lu.
12: Si acabeu amb mi. Jo volia dir dues coses.
10: Espera, perdona, Lu, Laura Estrada, que teníem allà penjada. Perdona, gràcies.
11: Fins ara, estic aquí jo.
10: Qualsevol cosa ens demanes pas.
12: Vés a gaudir de la festa major.
10: Fins ara.
13: Quina juerga, eh?
12: Fins ara. He passat per la Boqueria, veuràs el que és un mercat de debò.
10: Vinga, Lu, digue't.
12: No, dos coses, una en referència al Santi i una en referència a la mare Enric. Enric, la meva àvia sempre deia que preferia tenir un minut més d'enteniment cada vida, perquè la seva mare havia patit el que li deien el mal dels avis, demència senil, deien, però tenia Alzheimer.
15: Tota la raó.
12: I Santi, tu parles d'un senyor que s'ha fet molt bé i molt bé i molt bé treballant. T'explicaré la història d'una senyora que es va fer molt bé i molt bé i molt bé sense fotre ni xapa, que és una francesa que passa per ser la dona més, que va morir més vella del món, seré ràpid, que es deia Gel Calment.
10: És la que comentàvem abans, no? Sí.
12: Ah, sí?
10: No, digues. No, digues.
12: Bueno, aquesta tia no va treballar amb sa puta vida perquè era filla d'una molt bona família. Fumava 6 cigarros al dia, va via Vido Porto i diu que un dels secrets de viure tants anys és que prenia oli d'oliva a les amanides i al menjar, però també per tot el seu cos. O sigui, es frotava amb oli d'oliva cada dia.
10: Clar, no hi ha res com de quartos, perquè si t'has de... Si, tal com tenim l'oli, t'has d'ungir amb oli d'oliva cada dia, no arribes a final de mes.
12: Li agradava la carn i era molt culta, llegia i tocava el piano, el violí.
13: I de quin equip era?
12: No, aquesta
15: dia... La Juanense.
12: Li agradava el rugby, els jugadors de rugby.
13: Perfecte.
12: I no havia treballat en sa vida. Jo crec que és millor no treballar que treballar.
13: No, és que és això el que deies. El mèrit d'aquest home és que no només ha treballat, sinó en què ha treballat.
12: Per això.
13: Que aquest home treballava a plantacions de palma.
12: Pues, el que m'ha fet pensar a mi, i perdoneu, és la investigació mèdica. Perquè ara la gent viu molt més, però sí, és cert, s'ha investigat molt en coses, però de fet... Els grans descobriments de la medicina, per exemple, la penicilina, va arribar per casualitat. No va ser una investigació així. El tio estava investigant una cosa i va descobrir una altra, no? I de fet, amb coses que la gent necessita trobar un remei, com és les malalties aquestes de l'Alzheimer o a l'ELA, la gent no investiga perquè les farmacèutiques no treuen benefici. Jo no sé per què em va vindre al cap aquesta setmana les investigacions mèdiques, perquè sortia alguna cosa al Telenotícies aquest d'Andalusia.
10: Lu, perdona, estàs fent amb el boli cric-cric-cric-cric tota l'estona, pot ser?
12: Sí, és que em poso molt nerviós.
10: Val, perdó, si el pots deixar. És que sembla que hi hagi algú manuscrivint, picant amb una màquina d'escriure com al Congrés, saps?
12: Ja deixo el boli. De fet, s'investiga molt poc amb aquestes coses perquè com no donen, no tenen un cost per la sanitat pública, perquè aquesta gent no la porten a l'hospital, es queden a casa seva. Tot el gasto que origina una malaltia com l'ELA o com l'Alzheimer ho suporten les famílies, no ho suporta a l'Estat. És a dir, si tu trenques una cama i tens que fer una operació i tal, això et curen a l'hospital i ocupes un llit a l'hospital. Però si tu tens Alzheimer, això t'ho paga la teva família. Et quedes a casa i que et cuidi la teva dona o que et cuidi els teus fills. És com a l'ELA. No et porten a un hospital. Tot el cost que et genera una malaltia com aquesta... Tu tens que pagar tu, perquè total hi ha 4.000 malalts d'ELA. Això a l'Estat, a les grans multinacionals farmacèutiques els és igual, són 4.000. Si trobes la solució, no et dona diners, saps? Dona diners unes malalties que afectin a molta gent. Investigues pel càncer, perquè és una malaltia molt extensa. Però per una malaltia de 4.000 malalts, pues no. I per una enfermedad que és tan complexa com el cervell, no t'hi fiques, o t'hi fiques poc. Totes les investigacions que estan obertes per detectar les malalties cerebrals, les malalties rares que li diuen, totes venen d'investigacions privades. Ara, això sí, tonteries a les universitats, totes les que vulguis. Per exemple, investigar caques. A Anglaterra, a la Universitat de Bristol, té el que es diu l'escala de Bristol, i ha fet una escala, que el Santi la coneix, perquè nosaltres tenim un amic molt interessat en caques.
13: Un expert.
12: Que, que, vamos, de les persones que més saben de caques d'aquest món, que és l'escala de Bristol, que de l'1 al 7 ha fet un baremo de caques, que el 7 seria la tormenta perfecta, la líquida total, i l'1 seria bolitas, que es el estreñimiento máximo, y en el 4 estaría el truño perfecto, que le llevan la serpiente, por ejemplo, es el churro. Y dentro de ese churro nos lleva a otro análisis de cacas inglesas. Bueno, esto, este análisis que os estic explicant de la Universitat de Bristol, el va fer un senyor que es diu Ken Hiddow i el senyor Stephen Lewis.
10: Que també et dic que això d'analitzar les femtes també serveix a la ciència, eh? Vull dir que no ho fan per passar el temps i perquè els hi fa gràcia de la forma que tinguin les caques.
12: Si analitzessin les malalties cerebrals, igual seria més útil que analitzar les caques, però no sé. Perquè podem... Aleshores ens n'anem a York. Resulta que els arqueòlegs que buscaven els restos dels romanos a York, bueno, buscaven d'on ve la civilització anglesa, que seria per preguntar-s'ho i solucionar molts mals de la humanitat. Segurament l'Enric sap de què li parlo, perquè si no haguessin existit aquests bàrbaros, potser el món aniria molt millor. Bueno, estàvem datant a l'origen vikingo dels anglesos, que evidentment existeix, i es van trobar el truño més gran de la història d'Anglaterra, i que és, fa 20 centímetres de llarg i 5 centímetres d'ample, i resulta que aquestes excavacions estaven financiades per un banc, pel Lloyds Bank, i els de la Lloyds no van tindre cap problema amb esponsoritzar aquest cagarro. I ara aquest cagarro es diu el cagarro del Lloyds Bank. Està exposat en un museu. Amb la qual podríem dir que és un banc de merda. És com si li diguéssim la merda de la caixa.
13: És del banco malo.
10: És del banco malo, diu el Santi.
15: No, si els bancos han inventat les preferents, home, que portin un cagarro al revalor.
13: Però el croplit de Lloyds, el cropòlit, que és el nom científic de...
12: Sí, és el cropòlit, sí.
13: El cropòlit de Yorick. Aquest ha donat moltes pistes sobre com vivien els vikings de l'any 1200. Sí.
12: I com eren de grans, i com tenien l'agujero del culo.
13: Imagina't, perquè després d'analitzar el cropòlit, això ho vam explicar al primer programa d'aquesta temporada, van descobrir l'alimentació d'aquest home... que tenia...
12: Hígados de vaca, poco...
13: No, pa i blat, bàsicament, menjava. I que tenia una seriosa infecció perquè hi havia larves a tutiplen en aquell copròlit.
12: Sí, sí, és així. Però també menjaven intestinos de vaca poco hechos.
13: Bueno, és la manera de menjar-los.
10: Poc fet,
15: si no queden secs.
13: No hi ha qui se'ls mengi, eh?
10: És bastament sabut.
12: Los callos están bastante cocidos y te los comes.
13: Bueno, però és que...
12: Bueno, vull dir que si investiguéssim més amb el que han d'investigar, pues potser todo iría un poco mejor.
10: En fi, amb aquesta reflexió, esperem que no haguem agafat just algú que estigués esmorzant, perquè just aquest final, no sé si ha sigut...
13: Els trabucaires esmorzaran,
15: no? Sí, i tot acaba amb el mateix.
10: És l'hora dels trabucaires.
12: No que estigués esmorzant, que estigués pagant la hipoteca i s'estigués cagant amb el banc.
10: Que també pot passar. També pot passar, sí, sí. Lu Martín, gràcies, que vagi bé. Enric González, Santi Jiménez, gràcies, us esperem dijous de la setmana que ve. Bona festa major.
13: Hombre,
15: la disfrutarem moltíssim.
13: A lo loco.
10: Home, ja que hi som, visca la cultura popular, que al final també les festes majors també són una mica això, home. Visca la música, que hi haurà també aquests dies aquí, sí. Per la Mercè.
12: No us drogueu.
10: Apa, que vagi bé, adeu.
9: Rebobinem aquí Catalunya.

0: Avui sortim de l'estudi i ho fem per un bon motiu. Ens hem desplaçat fins al Teatre Poliorama de Barcelona. Per què? Perquè Rosa Badia, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, perquè volíem parlar amb Emma Vilarasau i hem vingut aquí al Teatre Poliorama i, a més, li hem d'agrair moltíssim que ens atengui abans de la funció. Som a una sala fantàstica, la que jo no havia estat mai, del Teatre Poliorama, i aquí tenim de tot, aigua, plàtans, unes fotografies de la gent que porta aquest teatre i una taula molt gran al voltant de la qual ens han dit que passen moltes coses i que hi ha moltes reunions.
0: T'has deixat un detall important. Tenim també l'Emma Vilarasau.
1: Persona, i amb el riure inconfusible de l'Emma Vilarasau. Emma, gràcies.
2: Hola, gràcies a vosaltres per venir i per desplaçar-vos i tot, veus? Ara sí. Ja no has d'anar a la ràdio, ve
1: és
2: a tu.
1: És que aquí la Marina, a quina hora et lleves, Marina?
0: 5 del matí.
1: I ara és al voltant de les 6 de la tarda. És a dir, que sí que ja. Parlem el que calgui.
2: Portes 12 hores,
0: Sí, però no passa res. Hi ha coses que s'ho valen i aquesta n'és una. Ens fa il·lusió també poder sortir de l'estudi per anar a trepitjar carrer, perquè al final, si no...
2: Clar, no? Perquè si no, sempre allà també és...
0: Que al final és on es palpa la realitat. A veure, venim a parlar de la truita, venim a parlar, òbviament, amb l'Emma Vilarasau de més coses, però fes-nos 5 cèntims de l'obra abans de començar.
1: Doncs mira, l'Emma comparteix protagonisme encapçalant el cartell d'una obra que és molt coral, ara ho explicarem, l'Emma Vilarasau i el Jordi Buixaderas. Són un matrimoni que fa molts anys que estan casats. Han decidit fer un canvi de vida a una edat important, ja a prop de la jubilació, deixen la ciutat i obren un forn de pa poble. Uh-huh. Un dia conviden a les filles, tenen 3 filles aquest matrimoni, el Jordi i l'Emma. És l'aniversari del pare, però a més el pare els vol comunicar una notícia. La mare, com fan tantes mares, quan fan una celebració familiar, ja ha preparat el dinar, un bon dinar, que en aquest cas és el fricandó. Comencen a arribar les filles i començaran de seguida els problemes, perquè a més una de les filles és lacto-pesco-vegetariana. És a dir, del fricandó no en vol saber res i a més porta en una bossa de plàstic una truita de riu, que d'aquí el títol. I a partir d'aquí, a partir d'aquesta trobada, les filles venen amb les seves parelles i fins i tot dues d'elles amb les seves criatures petites. I comencen els conflictes, i comencen també els retrets, d'una generació a una altra. Sí. Anem descobrint detalls de la relació entre germanes, de la relació entre filles i pares. Es parla també de les conviccions, és un dels temes, i fins on som capaces o capaços d'arribar per defensar la nostra convicció, fins i tot quan això pot fer mal a una persona que estimes, de l'amor, de la mort, de tots aquests temes, i més per la truita.
0: I això en quanta estona?
2: 2 hores.
0: Clar, sí, dona per molt, 2 hores. És veritat
2: dona
0: que...
2: per molt, però realment toca amb molts temes i els toca d'una manera curiosa, no? Perquè a l'últim, que és el tema de la mort, que jo crec que hi ha un monòleg del Buixaderas que és... per mi és de les millors coses de l'obra i ella el fa meravellosament. Té un to molt diferent del que ha estat l'obra fins aquell moment. Alguns monòlegs ja van anunciant que no tot és tan fàcil com pot semblar, no és només una reunió familiar, i l'autor diu, jo volia parlar d'això i ara parlaré d'això i ara ho parlaré així i ja està. No demana perdó, no demana disculpes i no s'excusa. I ho fa, per mi, meravellosament.
0: El teu personatge ens deia, la Rosa, està en edat de jubilar-se. Mm-hmm. Tu hi has pensat en la jubilació? L'Emma?
2: Jo sí, però la jubilació activa. Jo, com que soc artista, ara tenim un règim que podem treballar, tot i estar jubilats.
0: I que duri.
2: Que duri, que no ens ho canviïn ara. I sí, jo he pensat a demanar-la, no a jubilar-me.
0: I com es fa això?
1: És que, perdona, és que no es pot jubilar, perquè fixa't que ara està aquí fent la truita. La truita després té gira, després torna l'obra de teatre que ja amb el Jordi Buixaderas van fer amb un gran èxit, que és Els fills. Després també el Teatre Nacional ha d'estrenar Mare Coratge i Els seus fills, també amb el Buixaderas, també novament amb el seu fill. Això el 27, però jo ja me la imagino a la Emma Vilarasau com una cantant lírica d'aquelles que té compromisos pel 28 que tens.
2: Pel 28 tinc coses, sí.
1: Veus? Això és el que vull saber, perquè això és el que no he llegit.
2: Això és el que no controles. Però és que això no ho puc dir, perquè diuen que dona mala sort i perquè, a més, està molt lluny i ja es veurà.
1: Però hi ha coses.
2: Sí, tinc coses. Sí.
0: Cine o teatre?
2: Teatre. Però... no sé si ho puc dir, però és igual. També es roda la segona part de Casa en Flames, Casa en Cendres. O sigui que això també és un projecte de gener-febrer.
1: Enfeinadíssima.
0: Que començareu a rodar gener-febrer, la Casa en Cendres. És que la teníem, aquesta la teníem, sí, de pregunta per fer-te-la, però ja ens hem anticipat. Per tant, també això ja està en marxa.
2: Tornar, som els mateixos, en una altra situació... i em fa moltíssima il·lusió.
0: Tornant a la jubilació, clar, tu dius, l'Emma ha pensat en la jubilació activa, però tornant al personatge de l'obra, fan un canvi de vida, tu ens deies, no?
2: Ella ja està jubilada, però fa un canvi de vida, clar, i se'n va anar al camp a fer pa.
0: Això ja és una altra cosa. Això ja és una altra cosa.
2: Això és una altra cosa,
0: com per plantejar-s'ho. Vull dir que fa uns dies parlàvem al programa amb el Manel Esteller, que ha fet un llibre meravellós sobre la Maria Branyes, que és aquesta supercentenària, aquesta àvia centenària que va arribar als 117 anys i que va morir fa poc, i li demanàvem pel secret, no?, per algun dels secrets d'haver arribat tan lluny, i ell deia, al final, ella mantenia una vida molt activa i molt social, i jo li deia, home, però social se li devien anar morint, no?, totes les amistats o tots els companys de vida. Diu, no, però ella el que anava fent és reciclar-se, anava fent amistats entre les amistats de la seva filla, és a dir, constantment reinventant-se, no?
2: Sí, jo crec que fins que, en el meu cas, fins que a mi em faci il·lusió i m'ompli pujar a l'escenari i no pateixi, no comenci a patir per si no tinc memòria, per si no tinc veu, per si no sé què, no tinc per què deixar-ho. Soc molt feliç.
1: I tenim gent molt més gran que l'Emma fent teatre i en planíssima forma, com és el José Sacristán.
2: És que ara t'ho anava a dir.
1: Sí, 89 anys aquest setembre, Després arribarà Flotats aquesta temporada, que també té els seus anys, encara que no ho sembli.
0: Que voldria dir que ara m'està quedant com si jo estigués dient per què no et jubiles, al contrari, no anem cap aquí, que m'estava donant aquesta sensació, com de cop, que no, al contrari. No.
2: A més, sincerament, penso que cada vegada més les històries de dones madures estan començant a agafar una mica de protagonisme.
0: Això vol dir que t'han fet cas, perquè tu fa uns anys enrere vas alertar...
2: A mi no, a moltes que ens hem queixat. Però jo crec que han fet cas bàsicament a qui compra les entrades als teatres, clar, i als cinemes, a qui consumeix més cultura, i han fet cas al carrer, han mirat al carrer i han dit que a aquesta edat les ties estan molt actives. Ho hauríem de reflexar d'alguna manera, no?
1: Ara que parla bastant de jubilació, ella sí que havia dit, una cosa que vull fer abans de jubilar-me és treballar amb el meu fill al teatre.
2: Sí,
1: doncs mira,
2: doncs ja està, aquest xec.
1: Però a més, és fantàstic, perquè ella deia que una de les seves escenes preferides de la Truita és el monòleg del Buixaderes, per mi també ho és, però jo en tinc una altra de preferida, i t'ho dic de debò, i t'ho he dit abans que estigués aquí l'Emma, que és l'escena de la Emma i el Marc Bosch Vilarasau, que no fan de mare i fill, fan de mare i de sogre i gendre. Sí. I sogre i gendre, que al començament
2: la mataries.
1: No... Sí. El que passa que va evolucionant i és una escena fantàstica.
2: Sí, és molt
1: no sé
2: bonica.
1: Si l'heu treballat a casa també, si l'heu patida.
2: La vam patir perquè era una escena difícil, perquè de cop es posa amb un altre to l'obra, allò que deien abans, no? I en alguns monòlegs que surten del to quotidià i deies, bueno, i ara això, així, per les buenas... L'autor ho diu, que ha de ploure no va ser una cosa ideada nostra. I això ja li dona un toc molt diferent. I sí, ens va costar més de plantejament que de com fer-la, no? Per això, perquè de cop tot canvia. De fet, és una escena bisagra, jo crec que a partir d'aquí l'obra canvia, també. I tot es torna una mica més fosc, no? Per dir-ho d'alguna manera. I sí, el que passa que ara la disfrutem molt.
1: Bé, perquè saps que a més el públic l'acaba aplaudint, com a mínim el dia que jo vaig venir van aplaudir aquesta escena.
2: Sí, a vegades sí, a vegades no, però és una escena que a tothom li queda a la retina, sí.
0: Creus que el teu fill es guanyarà millor la vida que tu o no? Perquè jo recordo una conversa amb tu on tu deies viure al teatre és molt complicat i cada vegada més, probablement.
2: Si no fas audiovisual, si no fas cinema, si no... És molt trist viure del teatre. Es cobra molt poc. És molt difícil. A veure si aconseguim pujar els sous. Hauríem de començar a batallar-ho perquè realment Estan molt baixos, des de fa molts anys estan clavats en un lloc i la vida ha anat pujant i els sous no. I després que tu no... Jo perquè empalmo una obra rere l'altra, però això és
1: excepcional.
2: És excepcional perquè tinc l'edat que tinc i tinc l'historial que tinc, però la gent jove no ho fa, no ho pot fer.
0: Clar, però el teatre a Catalunya ara mateix viu un bon moment. Tu ens ho has explicat, Rosa,
1: sí,
0: moltes vegades.
1: Absolutament. Sí, sí. Està en un moment pletòric, tret d'això, tret de que no es paga suficientment bé i després que hi ha molta gent amb molt talent i no hi ha tantes produccions ni tants teatres, per més que per sort sí que no obrin alguns. I per cert, un amb el nom d'Immable Arsau, que no és que obri, sinó que ha canviat de nom i sí. Ens fa molt feliços que el Teatre Auditori es digui Immable Arsau a Sant Cugat.
0: Però vull dir-te que... Llavors, qui han de pujar els preus de les entrades? O s'han de reduir els marges? No ho sé. Vull dir que tu portes molts anys a la indústria.
2: No ho sé, però jo crec que no hi ha dret que tot, que cada vegada es guanyi més i els actors segueixin allà. Al cap i a la fi són els que surten a l'escenari cada nit a defensar l'obra i haurien d'estar millor remunerats. I ja no dic per la privada, que la privada és... paga bé, dic per la pública. O sigui, ni el TNC ni el Lliure estan pagant uns bons sous d'actors.
0: També és veritat que estem veient amb serveis bàsics que al final això o se surt i se protesta o poca
2: ja.
0: Fer. Vull
2: però
0: dir que no sé si s'està coent això o no s'està coent això.
2: S'està coent perquè hi ha gent que ja està molt cansada, però sempre hi ha la por, encara ara, de dir, ostres, si em planto, si no sé què, després no em cridaran, saps? És trist, però encara estem així. I no ho sé, espero que no arribi el moment que hàgim de parar teatres, perquè això jo crec que no sé quants anys fa que no es fa.
1: Moltíssim.
2: Ni si s'ha fet mai.
1: Va haver-hi una vaga en la que estava la Concha Velasco, sí. La Rocío Dúrcal, fins i tot, recordo, però d'això, clar, imagina't, estem parlant de fa mil anys.
2: Jo crec que se solucionarà abans.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Sola.
2: Sí, exactament, gràcies. I hi havia moment karaoke, després de nosaltres a l'Espai Texas hi ha moment karaoke, i aquí hi ha un super moment karaoke en el que es canta el Bailar Pegados.
1: Sí.
2: La canta el teu fill,
1: el
2: a més
1: fill,
2: a més.
1: Sí.
2: Tu l'havies sentit cantant Sergio
1: no,
2: Dalma?
1: No, mai. Però sí, sí, és un moment molt bonic de l'obra. A més, el públic canta, se suma a nosaltres... És molt bonic, és una festa.
2: I també el boig per tu, si preferiu. Hi ha català i castellà, hi ha per triar.
3: Mira que jo sóc fan de Sau, absoluta, declarada, confessa, perquè em van tocar en l'adolescència, però el boig per tu l'he arribat a avorrir.
1: Ja. Mm.
2: Aquí és la Miranda Gas.
1: La Miranda que l'enceta amb el Samuel, els dos, sí.
3: Que comentava la Laura Estrada, que ens ha vingut avui a ajudar aquí en aquesta gravació, que li semblava bonic això de retornar a obres passades, que li entendria una mica això de com tenir una feina que permet reviure una vida d'alguna manera, no? El fet de tornar a obres passades.
1: Els fills, que tornarem al juliol. Sí, és una segona oportunitat. A més, quan s'adormen les obres, quan es queden allà latents i esperant, alguna cosa canvia. Perquè amb la distància, quan les tornes a fer, sempre són millors. Hi ha alguna cosa que en aquella proximitat dels assajos ho tenies tot massa aquí i no vas veure. I de cop, al dormir-les, sorgeixen coses molt úniques, que no hi eren. O sigui, que tinc moltes ganes de tornar a trobar l'Arànega i el Jordi i tornar a trobar aquella obra, perquè crec que la pujarem.
3: Mira que això va en contra del que diu Sabina, ara que parlàvem de karaoke. És de...
2: Perquè on has sido feliz no deberías jamás volver.
3: La tarda de volver.
2: Sí. Jo això sempre ho he pensat, si té raó o no té raó el Sabina. No ho tinc clar. I he pensat moltes vegades, però no ho tinc clar.
1: Depèn de què, no?
2: Sí, però sí que és veritat que si ha funcionat tan bé, dius, no hi tornis. Però jo crec que això és més a nivell personal. En el cas d'una obra, sí, a més, tornes amb la garantia de que ja saps que funciona,
1: sí.
2: Que ja saps que agrada. Difícilment, bé, toco fusta, però...
1: Difícilment surt malament. No, i t'ho dic, els personatges creixen, tenen molts més matisos, poden arribar molt més al fons, perquè és com... És com, a vegades fas una pel·li i després quan la mires dius, hòstia, això ho hauria d'haver fet diferent, això ho hauria d'haver fet diferent. En el teatre tens l'oportunitat. T'has vist, no t'has vist perquè no t'han gravat, però t'has vist amb el públic de reflex i al dormir-ho dius, ara ho puc millorar.
3: Ja que hem posat el retrovisor, encara et diuen Eulàlia pel carrer?
1: Sí, a vegades sí. No tant Eulàlia, sinó que... Recordo l'Eulàlia, la vaig veure amb la meva àvia, això m'ho diu molta gent. La veia amb la meva iaia i és molt bonic.
3: I parlant del passat, quants anys tenies quan vas començar? Quan vas
1: 22.
3: Fer la teva primera obra? 22.
1: 22.
3: I què li diries avui a aquella Emma Vilarrasó de 22 anyets?
1: Què li diria? Bé, clar, li diria no pateixis tant, perquè algun dia viuràs d'això, perquè quan vaig començar ho dubtava constantment. No pateixis perquè d'això et guanyaràs la vida i arribaràs a fer la teva professió del teatre. Sí.
3: T'ha costat gestionar l'èxit?
1: Bé, l'èxit, tampoc he tingut un èxit d'aquells que diguis difícil de qüestionar.
2: Home, ets la Vilarasau. Només per aquest fet, ja, això ja ho diu tot.
1: Sempre m'ho he pres com... Pues moltes gràcies, saps? Però no se m'han pujat mai els fums, ni... Sí que a Nissaga va haver un moment que jo tenia els nens molt petits i anar pel carrer era com una mica difícil i em posava una mica nerviosa, però això és el màxim que m'ha costat qüestionar.
3: No. Alguna vegada no t'han agafat en algun càsting?
1: Com en algun càsting?
3: En la teva vida professional, la teva carrera?
1: Sí, jo vaig fer Per a que no me olvides amb la Patricia Ferreira, amb el Fernando Fernán Gómez, perquè vaig fer un càsting.
3: No, dic que si no t'han agafat
1: si no,
3: alguna
1: sí,
3: vegada.
1: Sí, també.
3: I això també. Com es gestiona? Gestiona la frustració, també?
1: Hi havia la possibilitat que m'agafessin o que no. Ja està. Pim-pam.
2: Però això t'ha passat més en cinema.

0: Perquè en
1: sí, en cinema. En teatre no n'he fet, de càstings. En cinema, sí. Dos vegades no m'han agafat, sí.
2: Dèiem que hem sortit de la ràdio, vol dir que, òbviament, això que estem fent és gravat i ho estem gravant just el dia abans de la Mercè. Ara fa un any, just estaves assajant, sí. Ho comentàvem amb la Rosa, estaves assajant el prova.
1: És com una boja, estava assajant a casa. O sigui, tot l'estiu, em vaig passar l'estiu de l'any passat fent el pregó. Vaig tenir vacances, però cada dia anava escrivint un tros, retocant, canviant. Em vaig posar molt nerviosa, la veritat. Era com una responsabilitat, però va ser una experiència molt bonica al final.
0: I et vas quedar a gust, a més, perquè vas parlar de totes les coses de les que volies parlar. Vas parlar moltíssim de teatre, però tampoc vas defugir l'actualitat. I jo recordo molt bé veure, observant-te amb admiració, que se li queia la bava, el Jordi Bosch, que és el teu primer admirador. I és també la primera persona, així com a espectadors de fora, que acostuma a veure les teves obres, no? Abans de l'estrena. Aquí, que a més hi treballa el seu fill, el vostre fill. Tu recordes què et va dir la primera vegada que va veure la truita?
1: Va venir a veure un assaig, jo sempre li demano que vingui a veure un assaig ja bastant general, ja que ho pugui veure tot, i em va dir, esteu fantàstics, no patiu, de veritat, aneu a disfrutar-ho. Va ser a Terrassa, perquè vam estrenar a Terrassa, perquè està molt bé, Emma, no tinguis, perquè jo sempre pateixo, jo li diré, fixa't en això i fixa't en allò, i digue'm aquest moment i digue'm allà, i sempre l'atabalo, i em va dir, oblida-te'n, disfruta-la. La veritat és que va tenir raó, perquè l'endemà fèiem la funció en públic i tot el teatre de Terrassa es va posar a dret. Ara ens hem com mig acostumat, perquè es posen drets cada dia, que jo els deia aquest dia a la companyia, no us acostumeu, gaudiu cada nit, perquè no passa això normalment, no? Es poden posar dretes unes quantes, però tot el teatre, i a Terrassa l'estrena ja va ser així, i això que encara ens faltaven coses. És una obra poderosa.
0: I ho vam veure claríssim el 2022. És una obra que va adaptar el Carles Balles, una obra d'un autor dramaturg francès nascut a Avinyó, i van fer una lectura, i la lectura ja va ser un èxit, i a la lectura ja hi era l'Emma, la resta de repartiment no, a la Beckett, però ha costat, del 2022 al 2026
1: ha costat una miqueta. Vaig picar moltes portes, vam picar moltes portes el Ferran i jo, perquè els dos, és que la lectura la gent ja es va posar dreta, i jo vaig pensar, però si és una lectura, algú té aquesta obra que atrapa, que ens atrapa.
0: La família.
1: La família, sí, evidentment.
2: Emma, com veus el país?
1: El país, quina pregunta més general.
2: Perquè entris per on vulguis.
1: Vull dir, país.
2: Al final, tu destaques també per ser una persona, i tornant al pregó que dèiem abans, i el que comentava la Rosa, que no defuges, no? De parlar les coses de cara. Mm. I en aquell moment vas parlar de com teníem, no? El món de la cultura a casa nostra, però també de la guerra a Gaza. Vas tocar molts pals, vas parlar de la crisi de l'habitatge. Com veus el país? Què és el que més et preocupa, si vols que t'afini una mica més?
1: Em preocupa una mica bastant l'ensenyament a casa nostra. Em preocupa tot el que estan passant els mestres i pel que lluiten. Jo tinc els dos fills de la meva neboda que van a escoles públiques i sé totes les complicacions que tenen, i no és fàcil gestionar-ho. Però tampoc és fàcil pels mestres les aules que se'ls hi presenten. Em preocupa perquè són el futur del nostre país, i em preocupa els resultats dels informes PISA, em preocupa molt. Em preocupa que aquests adolescents i aquests nens i aquests joves no tinguin comprensió lectora. És que em posa molt trista, a més, molt trista. A mi la lectura personalment m'ha ajudat a viure, a part del teatre. M'ha ajudat a no sentir-me sola, m'ha ajudat a obrir finestres dintre el meu cap, a coses que jo ni tan sols havia pogut imaginar, i a sentir-me part d'alguna cosa més gran, que som els humans, d'una comunitat, amb problemes molt diversos. I llavors que la gent no llegeixi o no puguin entendre més d'un foli em sembla... no greu, molt greu. Però com a país em preocupa molt que pugi l'extrema dreta a Catalunya. A Espanya em preocupa, però a Catalunya no, no, no em pensava mai que pogués esgarrapar tants vots. I això em preocupa i m'entristeix. Penso que què hem fet tan malament, què s'ha fet tan malament com perquè passi això. A vegades em dic, bé, això és un cercle, les coses ara toca això, després tornarem a remuntar, però no sé si és això o si és que alguna cosa s'ha fet molt malament o si és que es manipula molt el tema de la immigració i es diuen moltes mentides i la gent té molta ràbia per moltes coses. És que no ho entenc. Em costa entendre un país com Catalunya, progressista, sempre progressista, que hem tingut dreta, però una dreta més conservadora, més tranquil·la, però la ultradreta em fa com molta angúnia.
2: Emma Villarasau, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Obert les portes del Poliorama i venir a fer aquesta conversa amb tu per dedicar-nos al teu temps.
1: Moltes gràcies a vosaltres per venir.
0: Enhorabona per la truita.
1: Gràcies, guapa.
2: Adéu.
3: Rebobinem aquí Catalunya.

0: Obrim el racó de pensar, és que és dimarts, això vol dir que tenim aquí ja el Gerard Quintana, la Charlie Piqué, tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Tu vens una... Avui, mira, ens ho deien ara al butlletí, vaga d'autobusos a Barcelona.
2: Sí,
0: i tu vens a parlar d'autobusos.
2: Sí, jo, exactament, sí, tinc un do de l'oportunitat sempre. Sí, és que jo aquesta setmana he observat una cosa, bueno, un dia vaig observar una, vaig sentir per casualitat i després m'he estat fixant expressament per veure si això era així o no, i confirmo, vinc a confirmar que sí que és així. Els autobusos de la ciutat de Barcelona anuncien la següent parada per fora del bus.
0: Ah, molt útil.
2: O sigui, se sent més la següent parada fora del bus que a dins del bus. O sigui, tu vas caminant tranquil·lament pel carrer i de sobte passa un autobús al teu costat cridant «Pròxima parada, diagonal!» I dius, que entenc que és el mateix anunci que se sent a dins del bus, però és que per fora se sent molt més fort. O sigui, us heu fixat vosaltres
0: sí,
2: en això?
0: Sí, sí, sí, jo m'hi vaig, vale. Ho vaig notar l'altre dia, però em vaig pensar que era un problema d'aquell autobús
2: no,
0: en concret.
2: O sigui, el tema és, per què és aquest anunci? Vale? Perquè es posa en el moment en què ja està rumb a la següent parada. És a dir, no anuncia la següent parada pels qui estan a l'anterior parada, que tampoc tindria sentit perquè si no han pujat al bus és que no els interessa saber quina és la següent parada d'aquell bus. Però és que tampoc es posa a la parada que cita, és a dir, a la que arriba per la gent que està allà esperant. O sigui, tampoc tindria sentit, perquè si estàs esperant ja saps on és. I a més que ho posa al cartell, al mapa i a la marquesina. I si no ho saps, tampoc passa res, perquè no és el teu destí, és el teu inici.
0: No t'importa absolutament per res.
2: Exactament. I a més, sempre hi ha una iaia a cada parada a qui li pots preguntar quina és la parada, perquè les iaies són patrimoni de l'autobús i aquella senyora se sap el nom de la parada del recorregut del 24 i la vida sentimental del conductor. Però clar, és que no és ni un cas ni l'altre. Es posa en el trajecte de l'anterior parada a la següent parada, on bàsicament hi ha gent pel carrer que no pujarà mai en aquell autobús. O sigui, tu vas pel carrer sense cap intenció d'anar a agafar el bus i et passa un autobús i et diu pròxima parada Gran Via. Molt bé, què vols que faci amb aquesta informació jo ara? És com si una persona passés en bicicleta al teu costat i et digués després del semàfor giraré la dreta. Doncs estupendo, gràcies per compartir el teu projecte vital, no? Perquè clar, la gràcia de dir pròxima parada és que ho sentin les persones que són a dins de l'autobús. Elles són les que necessiten saber, no? Per saber si baixen, per guardar el llibre, pues recollir la seva bossa, per despertar-se, per deixar de mirar el mòbil amb cara de merda, jo controlava precisament on era i ara no sé on estic, no? I se sent, no dic que no se senti a dins, sí que se sent a dins, però el volum és molt més baix. O sigui, de vegades no se sent del tot bé, vale? Que crec que el que se sent a dins és el que sobra del que se sent a fora. És a dir, no és que hi hagi a dins un anunci i a fora un altre, sinó que es posa per fora i se sent tan fora a fora que es cola per dins. Vale? O sigui, tu estàs assegut al fons de l'autobús, en plan malota de la classe, que és on em poso jo sempre, al costat del motor, vale? Intentant entendre alguna cosa entre el soroll de les rodes, un nen plorant i un senyor escoltant un vídeo de TikTok, que sempre hi ha també un senyor escoltant un vídeo de TikTok sense auriculars.
0: Sempre.
2: Sempre, vale? I a fora, una persona que viu a un quart pis, que està netejant les finestres de casa, sap perfectament quina és la teva pròpia parada, la teva pròxima parada. Sap que la següent parada és Urgell. Que us juro, jo porto tota la setmana fent un treball d'investigació i de documentació per aquesta secció. M'he fet totes les línies de Barcelona, que ara sembla que m'hagi drogat, però vull dir línies de bus, vale? I us asseguro que la informació que necessita la gent a dins l'autobús sembla que la rep millor tot el barri, vale? És com perquè el barri sàpiga on van aquelles persones. Llavors, vale? Ah, perquè no informa els passatgers, informa la ciutat. És com un servei públic de xafarderia, vale? En plan, jo crec que la gent que organitza la seva, tota la vida... O sigui, la gent organitza tota la seva vida així, vale? Com saps que arribaré tard? Bueno, perquè he sentit l'autobús que dic que encara està Sants, ah. No? Com saps que avui plourà? No sé si avui plourà, però el 24 ja va cap a Plaça Espanya, vale? Llavors, el que jo he pensat...
0: Perquè necessitem certeses a la
2: vida. Exactament. Llavors, però jo el que he pensat és que, posats a donar informació que no serveix aquest altaveu, doncs jo utilitzaria aquests megàfons pues, per xafarderies més divertides del barri, no? Que ara hi ha la T casual, que hi hagi la T cuento, ¿vale? Pròxima parada. És igual la pròxima parada, però la Carmeta de sobre el que viures avui s'ha divorciat de l'Antonio. Un brindis per ella. I que la gent ho sentiria tothom i així que la gent sortiria al balcó a celebrar que la Carmeta s'ha separat de l'Antonio.
0: Al radiopati de tota
2: Exactament.
0: La vida.
2: Exactament, això sí que ho sentiria. Vull dir, pròxima parada, no ho sabem, però el fill de la Pilar ha tornat a casa els pares. Pobre, pues anem-li a portar una ampolla de vi perquè s'emborratxi. Jo què sé, no? No sé, que si l'autobús ha de fer un podcast en directe per tot el barri, pues que com a mínim el que a mi m'agradaria és que sigui igual de bo com un rotllo El Diario de Patricia o algo així, no?
0: T'he de dir que sobre això que dius de l'anunci de les parades a dins de l'autobús, tot això de fora és veritat que no sembla que tingui massa sentit, no... però cap a dins, quan va començar això, és veritat que s'ha perdut el... que la gent parli entre ella i el bus. Tu que parlaves ara d'aquesta iaia que sempre hi és a la, sí, a la parada de l'autobús.
2: És que
0: allà comencen les millors històries.
2: Jo les utilitzava, les iaies, per saber això. Jo no soc autobús, no he sigut mai molt usuari del bus. Ara l'agafo més perquè ara un Vic, pues, la manera de moure's és més en bus. I clar, sí que s'ha perdut això de preguntar-li a les... Jo conversava a la parada d'autobús, en plan, aquest és el que va, no sé, clar, aquestes coses...
0: I ja això no... passa sobretot en l'adversitat, també. Nosaltres aquest cap de setmana l'equip del programa hem tingut un entrebanc majúscul amb una companyia de vols, un vol cancel·lat, i vam acabar fent amics, amb gent de amics, a veure...
2: A mi em va passar això una vegada.
0: Però que t'acabes explicant històries...
2: Sí, bueno, jo una vegada vaig acabar fent birres amb tota la gent que ens havien deixat fora d'un avió, i vam anar junts amb autobús cap a Plaça Espanya, perquè era l'últim avió de la nit, i llavors ens ficaven un hotel a Plaça Espanya, que dius, bueno, Vic a paral·lel, però bueno, no, vale, dormo a Plaça Espanya en un hotel, tots junts, i clar, vam fer amics.
0: Què faig per no sentir-me sola, no?
2: Totalment.
0: Al final, l'adversitat fa família, i el necessitar-se, també, no? Necessitar l'altre i no... No fer que sigui un moble que t'acompanya en el teu trajecte.
2: Estic molt d'acord.
1: Comunicar-se.
2: Exacte.
1: Sí, sí. Jo estava pensant en això que deies de l'autobús que va passant i va dient on va, no? Clar, per al que viu al damunt de la parada d'autobús, que ho digui un autobús, és passable, però que constantment, tot el dia, li estiguin dient, saps, és com una crida. També pensava, potser hi ha gent que arriba tard a la parada i li està dient, si corres, sí, que... m'enganxaràs a la següent, és aquesta, no?
2: Sí, però és que no ho diu a la parada, o sigui, ho diu a mig camí.
1: A mig camí.
2: O sigui, que no hi ha algú arribant a la parada i que se li està anant al bus, o... És que ho diu quan jo sé estar entre dos semàfors i la parada està pues, a tres carrers i a cinc carrers. O sigui...
1: Exacte.
2: És com...
1: No ho està dient per ningú en aquest moment, no?
2: Exactament. És, bueno, no sé, em fa molta gràcia, la veritat. Jo sento, penso, perfecte, ara sé on va aquesta gent.
0: Gerard, a
1: trobo,
0: tu?
1: Trobo què? Apassionant aquest tema de la mobilitat. I hem estat a punt de coincidir amb...
2: Ah, sí, eh?
1: No, mateix tema, però he pensat, va, per un altre dia, no?
2: És, mira...
1: Sí, té molt de suc. I bé, jo sóc usuari del transport públic.
0: Ja ens ho vas dir l'altre dia.
1: I per tant, doncs això, hi ha mil punts de vista, mil anècdotes i mil moments. I això de la comunicació, de la manca de comunicació, es nota no només a dins del bus, consultant o parlant amb algú, sinó a qualsevol racó relacionat amb el transport públic. Jo he estat com 2 hores i mitja esperant un tren a Plaça Catalunya sense que ens informessin mai que hi havia una incidència entre el Clot i Badalona i que per anar més enllà havíem d'anar a Badalona i pujar un tren, etc, etc. Ens tenien allà com no sé, com si fóssim una exposició de persones omplint l'andana, no? I era molt difícil comunicar-se. Sobretot amb unes franges d'edat, la confiança màxima estava en el mòbil, no? El que tenies al costat, esperant una resposta, no? I
0: això és el que t'ha fet pensar, tu.
1: I això sí.
0: La comunicació, la incomunicació.
1: Sí, de fet és un concepte una mica amb ironia, no? La comunicació en el món de la incomunicació. Hola, hola.
0: Està saludant el Gerard Quintana. Bé, ja que l'ha saludat, incorporem-la a la conversa, la Nerea Pérez de Las Heras, comunicadora, monologuista. Què tal? Bon dia.
3: Hola, buenos días, què tal?
0: La Nerea ve a presentar el seu llibre, ara en parlarem amb ella, el seu llibre Fantasma, la seva experiència d'haver perdut una cama i tot el que va venir després. Ara en parlem, però vaja...
3: Jo m'he quedat aquí tranquil·lita i us
0: espero. No, suma't a la conversa. Estem parlant de la comunicació, de com costa últimament comunicar-se i de com estem en el món de la incomunicació. Estava fent la reflexió el Gerard Quintana.
1: Sí, li estava donant una mica la volta. La comunicació en el món de la incomunicació podria ser la incomunicació en el món de la comunicació, en el qual tenim tots els canals oberts, no? Jo tinc greus problemes en aquest sentit. Molt sovint he de triar entre si em comunico o si faig feina i treballo, no?
0: És incompatible una cosa amb l'altra.
1: Bueno, te n'adones... Sí, clar, és fàcil que acabis dient... Què treballo? Doncs contestant els missatges de WhatsApp, els de correu electrònic, els del Telegram, els del Messenger, els del Twitter, perquè tot té els seus DMs, no? Els d'Instagram. Sempre hi ha overbooking. I d'aquí avui em vull disculpar diverses vegades i em vull disculpar amb aquella gent que porta mesos esperant la meva resposta. No m'he enfocat encara i cada vegada vaig més per parts, no? Avui em dedicaré una estona al WhatsApp. El correu electrònic un cop al mes, gairebé, ja quasi, no?
0: Tens el mòbil aquí amb tu?
2: M'encanta.
0: Sí. Tens el mòbil? Quants missatges per contestar tens ara mateix al WhatsApp? Quantes converses pendents de contestar? Uf. Jo n'hi tinc 141.
2: Jo 230.
0: 230, Déu-n'hi-do.
2: I mails 12.600.
0: 12.600 mails. Hi ha gent que això li agafa un infart, si et veu. Jo tinc gent que m'ha agafat el mòbil i m'ha dit com pot ser que tinguis 21.845 correus per obrir?
1: Jo en tinc 27.800. I de WhatsApps 2.500 i pico.
2: Brutal.
4: Jo no tinc el mòbil aquí, però deu andar por ahí.
0: Sí, eh?
4: Sí.
0: Mira, doncs ens hem juntat tots d'un mateix club.
2: Jo soc una persona que a vegades em feliciten l'aniversari i de casualitat aquell missatge l'he obert i portaven dos, els últims missatges eren dos aniversaris que no havia contestat les gràcies.
0: Malament,
2: o sigui, imagina't.
1: A mi això em passa també. I el mes de novembre o mes d'octubre rebre un missatge d'algú i adonar-me que m'havia felicitat el Nadal, jo tampoc l'havia felicitat. Després aprofites per posar-te al dia dels missatges que t'ha enviat i és com... Fa basarda, no? I després el fet de... Per exemple, amb el meu fill té 21 anys, és d'aquella franja d'edat que no els pots trucar directament. És una intromissió. Aleshores, has d'enviar un àudio o un missatge de text i esperar que ell tingui el moment, no? I que sigui el bon moment. Aleshores, se't va pilonant la feina. La meva filla, en canvi, que també és joveneta, en té 20, ella em truca, no té gaire paciència... I quan jo no arribo a la trucada i torno a trucar, no em contesta. I la truco 25 vegades i dic, però si m'estàs trucant, o sigui... Però no, ja està en una altra cosa, en una altra trucada, o està en mil xats, i constantment conviu amb un grup d'amigues que l'acompanyen a tot arreu a través del punyetero mòbil, no? I després està quan vols comunicar-te per arreglar alguna cosa... I ja, d'això ja fa temps, i et trobes amb un protocol d'aquells de marque 1, marque 2, marque 7.
2: Sí, bueno.
1: És desesperant, tenim totes les eines a l'abast, no?
0: Però segurament és més ràpida aquesta comunicació amb la teva filla a través del WhatsApp que no amb una trucada.
1: Segurament.
0: I ens estem trobant, i vull donar pas a la Cristina García, la nostra productora,
2: hola,
0: ha canviat i ha variat les tasques d'una productora de tota la vida amb la irrupció del WhatsApp, no?
4: Totalment. Per mi, jo crec que és el 80% de la meva feina, és el WhatsApp, el WhatsApp web, el 80%, eh? Fem trucades, clar que fem trucades, però a vegades fas primer un missatget per WhatsApp, en plan, et puc trucar, vull explicar-te alguna cosa, llavors el WhatsApp... no sé, per mi està enfonsant el telèfon, tot i que hi ha trucades que s'han de fer. Això
0: WhatsApp
4: sí.
0: Kills de telèfon Star.
4: Exacte,
0: aquesta sí que seria bona. Però és curiós, perquè al final acabes enviant un missatge que és, et puc trucar. Doncs truca, i si no pots trucar, no te l'agafarà.
5: Creo que esto viene de un abuso de las llamadas. O sea, durante mucho tiempo se ha abusado de las llamadas, sobre todo de las llamadas de trabajo, y la gente te ha cascado una conversación de ascensor larguísima, que no era necesaria para nada, y entonces la llamada ha muerto. Yo generacionalmente todavía las puedo soportar. Y el estar todo el día en el WhatsApp... Me parece lindo, fíjate, porque estoy como... Hay tres grupos que están en conversación constante a lo largo de todo el día y eso no lo hacíamos antes, o sea, que es muy esclavo, que te ocupa mucho la jornada, todo lo que tú quieras, pero antes no estábamos como con nuestros tres grupos de amigas todo el día y en una conversación que durara tanto tiempo, aunque sea por WhatsApp, y eso sí que lo hacemos ahora.
0: Ya, ¿no? Es la hipercomunicación.
5: Luego hay gente de la que pasa, así que tienes felicitaciones desde hace 5 años ahí muertas, pues porque la selección natural funciona así también.
1: Sí. I disculpes a tots aquells que he tardat més d'un any en respondre. I després hi ha la comunicació analògica, la presencial.
0: La vara.
1: Que també cada cop és més difícil. Aquí, des d'aquí vull demanar també disculpes al noi que em vaig trobar a l'exposició del Godard, la visita guiada que vaig fer fa un o dos diumenges. Bé, tu entres en una visita d'aquestes guiades, en aquest cas a la Virreina, i vas passant de sala en sala, ets un grup de persones gran, les sales tampoc són molt grans, i busques de seguida un espai on no molestar, no? Normalment amb l'esquena a la paret, per escoltar el que t'estan explicant i tenir una visió... I res, em vaig coincidir amb un noi que devia tenir com a molt 30 anys i em vaig trobar en una cantonada de la sala esperant veure el senyor de la visita guiada i tenir una panoràmica sobre el que estava passant a la sala i el que estava exposat, però aquest noi se'm va posar al davant, no? Llavors vaig fer soroll, no se n'adonava, hi ha diferents formes de comunicar-se, amb la mirada, estava d'esquenes a mi, no ens podíem veure, la oïda em semblava que taparia l'explicació del senyor de la visita guiada, tothom estava molt atent, el tacte és invasiu també, el gust, l'olfacte, no tenia espai en aquella comunicació, i vaig optar per un tacte subtil, no? Saps allò de respirar fort primer? I clar, l'aire se n'anava cap al seu clatell. Però la primera no va dir res. I a la segona ja vaig bufar. Vaig fer... I el noi aquell se'n va girar, va mirar, es va apartar, i quan va acabar l'explicació vam anar a canviar de sala, em va dir, escolta, no em bufis més, que no sóc una mosca, eh? Ah. Bueno, perdó, no era la meva intenció.
0: Jo però li no es dir, va moure, eh?
1: Jo li vaig dir... No, es va moure cap a un costat, sí. Jo li vaig dir... clar, jo li hagués dit, tio, les mosques no les bufo, les mato. Però em va semblar que ja era establir una comunicació molt de xoc, no? Aleshores hi vaig dir, no, disculpa, diu, és que flipo. Dic, jo també flipo de la teva poca consciència corporal, no?
0: També et dius que l'olfacte no era una opció, però potser una bona ventositat a temps fa que marxi d'allà, eh?
1: Sí, però no tinc control sobre aquests mecanismes físics i corporals encara. Passa quan passa. No tinc una reserva. No sóc d'aquelles persones que saben fer un rot així per tal. No en sé. No sé com ho provoquen, però sí, des d'aquí vull demanar disculpes a aquest noi, no tornarà a passar, no et bufaré mai com si fossis una mosca, sé que no ets una mosca, i intentaré millorar en les meves, no sé, les meves arts de comunicar. Per sort tenim la ràdio, en qui ens expliquem, i tenim l'esperança que algú ens està escoltant, no?
0: Sí. Dèiem que teníem aquí la Nerea. ¿Ibas a decir algo sobre esto? No.
2: Que podías haber utilizado ese sonido que es como patrimonio nacional, que es... ¿Sabes? ¿Sabes este chasquido de lengua que es horrible? En plan, me estás molestando personalmente. Es una cosa como que trataré en terapia. Si lo oyes, lo oíste. Le hubiera molestado igual.
1: Yo creo que sí, ¿eh? No sé si hubiese sido una mosca o hubiese sido otra cosa en ese momento.
0: M'agradaria llegir-vos com comença el llibre de la Nerea Pérez de las Heras, Fantasma. Mi pierna derecha se me adelantó en la muerte. La hélice de un barco nos separó, parcialmente. En el mar, rodeada del caldo rojo turbio de la sangre arterial, la sujeté con desesperación, tratando de no tensar y romper los restos de tejidos que nos mantenían unidas. La sostuve con las dos manos haciendo presa, mientras aleteaba con la otra pierna para mantenerme a flote. Por encima del pánico y el dolor se imponía la prisa, la sensación de que toda la sangre que bombeaba mi corazón frenético por la sorpresa se escapaba hacia el Mediterráneo y actuaba como un temporizador. Había que ponerse manos a la obra con la tarea de sobrevivir. Después de 6 cirugías, la brecha se hizo definitiva. Los tejidos no aguantaron, el bypass no funcionó, mi pierna derecha acabó muerta y yo viva. Així és com
2: aquí estoy.
0: Comença la història. Això va passar just abans de la pandèmia, si no m'equivoco.
2: No, el 2023.
0: Ah, 2023, no, just perdón. Després de la pandèmia.
2: Sí, en 2023. En
0: just 2023. Després de sí, la pandèmia. Sí. Clar, vam superar tot aquell moment i tu et trobes amb això, amb aquesta experiència. Això et passa a Menorca.
2: A Menorca, sí.
0: En una excursió que feies amb una persona que tu dius no tenia ni idea de conduir aquella llanxa.
2: Sí. Nunca he querido dar como muchos detalles del accidente porque siempre pasa en las la literatura testimonial, ¿no? Que salpica gente de tu entorno, entonces, bueno, tienes que elegir muy bien a quién identificas y a quién no y lo que cuentas y lo que no, pero sí, así fue, o sea, como un viajecito de ocio que se convirtió pues en una de estas cosas que te cambian la vida para siempre.
0: Y a partir d'aquí, la Nerea va fent una narració de com van anar les primeres intervencions, com intenten salvar-li la cama en un primer moment, però que al final no ho aconsegueixen. El tacte o el poc tacte d'alguns doctors o d'algunes infermeres que directament parlen allà i tu els sents com si tu no existissis, com si no hi hagués una persona enganxada en aquella cama que anaven a amputar.
2: Sobretot los médicos y las médicas. Las enfermeras tienen más tacto porque tienen más costumbre del trato con los pacientes y las auxiliares. Entonces es muy raro que te traten como si no estuvieras allí. Pero esos momentos de la breve visita médica de una o dos veces al día... hablan entre sí, más en un hospital universitario, de una pierna que es como, en este caso ya era un muñón, ¿no? Pero
5: no se acuerdan de que estás tú ahí. Las enfermeras casi siempre son muy conscientes, porque son con las que en un contexto médico tienes más relación directa.
0: Mm, es diu fantasma el llibre perquè tu parles del síndrome del membre fantasma, no? Que és aquesta sensació de les persones que heu perdut una part del cos, de seguir-la sentint. Això et passa encara?
5: Sí, de hecho pasa en un altísimo porcentaje de las personas amputadas, más del 50%, tienen alguna sensación. Yo no voy a revelar porque es de los pocos... Claro, no podía jugar mucho con el spoiler porque no hay más que verme para saber cómo termina el libro. Entonces, que estoy... Por eso lo resuelvo en el primer párrafo. Pero sí que hay un poco de suspense alrededor de la sensación de miembro fantasma y quería empezar el libro por ahí y centrarme en eso porque... Es un mecanismo del cuerpo muy curioso, del sistema nervioso, que al final lo que le pasa es que, es una manera poética decirlo, pero como que echa de menos, ¿no? Busca el miembro perdido. Tú tienes en tu cerebro una imagen de tu cuerpo completo, una imagen corporal, sensorial de tu cuerpo, y esto no desaparece en el momento en el que el miembro desaparece. Sigue ahí y hay gente que lo siente, el miembro perdido, mojado, retorcido... que le pica, entonces es como que tiene muchas posibilidades literarias el que tu propio cuerpo sea como una casa encantada en la que hay un fantasma que todo el rato tiene una presencia espectral que puede ser molesta o no, porque también hay gente como mi tipo de amputación, que tengo rodilla, o sea, es una amputación transtibial, que le da mucho equilibrio porque siente que su prótesis es su pie.
0: ¿Tú te has adaptado ya al teu nou cos?
5: Es muy intermitente, o sea, no me gusta nunca hablar en términos de... Ya estoy mucho más adaptada que al principio, pero sí que es normal en la vida de las amputadas que pasas épocas fantásticas, tienes una rozadura y pasas un bache horroroso, tienes más o menos dolor neuropático, entonces se entiende muy mal además la intermitencia en las discapacidades. O eres discapacitada o no eres discapacitada. Y no siempre funciona así. Las discapacidades tienen como... Ciertas discapacidades tienen momentos de mucha funcionalidad y momentos de muy poca.
0: Perquè en el llibre, i a mi és una de les coses que m'agrada, és que fas l'exercici de posar-te a la pell dels altres. És a dir, no només és una qüestió vivencial teva, òbviament, també és la teva experiència, clar que sí, però també la de la teva parella que et va acompanyar en aquell moment, la de la teva germana, que és qui t'acull a casa, un cop et donen l'alta a l'hospital, que diuen, sí, fum, aquell és un moment traumàtic quan et donen l'alta, perquè claro, dius, ara de cop em llencen a la vida normal, o a la vida que en principi era la d'abans, quan jo sóc una persona totalment nova, i sobretot hi ha una part que a mi em meravella, que és que tu dius, jo no li vaig explicar als meus pares fins que va passar molt de temps.
5: Claro, estuve en l'armario un rato, perquè són muy mayores mis padres, me tuvieron muy mayor... muy mayores, yo era la pequeña, soy la pequeña de muchos hermanos y hermanas, y a ellos no se les podía llamar por teléfono y decirles que yo había tenido un accidente, que estaba hospitalizada, que iba a estar un montón de tiempo hospitalizada, porque es que me los cargo. O sea, mis padres han sido como... Yo tengo más recuerdo de haber cuidado a mis padres que mis padres a mí. Así que hicimos una especie de goodbye Lenin entre mi familia y yo. Les dijimos que yo estaba en una casa rural sin cobertura, luego un viaje de trabajo, les llamaba de vez en cuando. No tan fenomenal. Tampoco tenía mucha presencia de ánimo para hablar demasiado con ellos, pero para que no se preocuparan. Y hasta que yo no me pude... no estaba físicamente más o menos bien y pude ir con muletas a su casa. Dejamos la silla de ruedas en la puerta, me acuerdo, para que no la vieran y no se alarmaran. Llegué con muletas. En principio dijeron, uy, un esguince, ¿qué es esto? Y claro, se lo conté de cuerpo presente.
0: Us imagineu? Clar, tu que tens fills, Gerard, t'imagines que això amb els teus fills que abans deies... t'amaguen això però per protegir-te, no?
1: Sí, sí, per no fer-te patir, no? Per evitar-te el dolor, el patiment, el xoc. Però, uau, com aconseguir un... O sigui, clar, jo, per exemple, amb la meva mare ens truquem pràcticament cada dia. Té 97 anys, no? També és gran. I ella no vol una trucada d'àudio, vol una trucada de...
0: De vídeo.
1: D'aquestes de vídeo, em vol veure, no? Aleshores, no em puc amagar, no?, en aquest sentit. Aleshores, no sé quines excuses li posaria. Sí, tinc mala cobertura, però no aguantaria tants dies.
5: Quants germanos sois?
1: Dos.
5: Es que nosotros somos 5, entonces está bastante repartido y había un dispositivo de distracción espectacular también alrededor. Entonces ellos estaban sospechosillos, la verdad. Y cuando me vieron, mi padre dio un alarido y mi madre dijo, menos mal que no me lo habéis dicho por teléfono. O sea, ella que no ve demasiado, me cogió la pierna y me la tocó, que estaba vendada, a ver dónde acababa aquello. Y como que hizo un reconocimiento del resto y dijo, buah, está
0: aquí.
5: Porque
0: en aquel momento no portabas la prótesis.
5: No, claro, no. Es la prótesis, tienes que cicatrizar por completo, requiere una adaptación muy larga.
0: Ya. Charlie, te has quedado una mica xocada.
2: No, bueno, jo és que conec la Nerea.
5: Sí, ja té mucha,
2: sí, además. Sí, jo m'enteré de tot en el moment que va passar i no, vull dir, em fascina com la fortalesa de decidir no dir-li als pares i de presentar-te perquè no pateixin. Totes aquestes coses em sembla molt que... bueno, això m'impressionen en el bon sentit.
0: ¿Qué preferirías, no poder salir nunca de España o no poder entrar nunca en España? ¿Qué preferirías, pillar a tus padres follando o que tus padres te pillaran follando a ti? ¿Qué preferirías, el reconocimiento público por un trabajo que sabes que es mediocre o pasar desapercibida con un trabajo del que te sientes orgullosa? ¿Darías una parte del cuerpo a cambio de dinero? ¿De cuánto dinero? ¿Y a cambio de éxito? ¿Qué parte? Això ho escriu la Nerea en un dels capítols i afegeix una mica més endavant. Diu... ¿Qué intenciones tenía toda aquella gente? Todos los seus seguidos, adeptos, les llama tu madre.
5: Mi madre les llama adeptos, pero le cuesta muchísimo entender las redes sociales.
0: Digo, su juicio en este sentido estaba intacto. Ella sabía que tener público siempre es un poco peligrosa. La fama, en todas sus escalas, tiene que ver con la vigilancia. Supone estar atascada en la pregunta de si el placer de ser observada compensa el tormento de ser observada.
5: Este capítulo es sobre el ser... medianamente conocida, que tiene sus particularidades, porque claro, después de salir del armario con mis padres, se lo tuve que decir como a la gente que me seguía por redes, porque curro de eso. Trabajo en medios tradicionales, radio, tele, podcast, pero todo eso como reverbera en las redes sociales y de ahí salen cosas. Entonces ahí calculé el mensaje, a todo el mundo le llamó muchísimo la atención y empezaba el capítulo por esto de dar una, que están como en nuestro lenguaje coloquial, el dar una parte de tu cuerpo a cambio de algo. Y no sé, me enganché a esa idea porque me apetecía jugar con ella. Bueno, es que esto parece una especie de trato con el karma, de conjuro, de la popularidad a cambio de una, o de más popularidad a cambio de un pie, o de un meñique.
0: Además, tú dices que esto sería proporcional al éxito, ¿no? Un meñique por
5: claro,
0: un poquito,
5: exactamente.
0: Una pierna por más, claro.
5: Sí, es como las dos manos por ser, una mano por ser Rosalía, las dos manos por ser Margaret Atwood, ¿no?
0: Es como... Claro, tú dices, a mí sí, me gustaba la popularidad, pero sigo sin saber si habría apostado una pierna por ella.
5: Es que casi parecía, pues eso, parecía un conjuro y sobre todo en el libro cada capítulo tiene como un truco literario que me resultaba interesante explorar y aquí es ese, como el de la magia del karma, que obviamente no se me pasó por la cabeza en realidad, pero que me funciona mucho y que creo que es como muy estimulante para las lectoras y en todos hay un hilo conductor. En ese capítulo también están Sara Bernard y Frida Kahlo, que las dos son amputadas. Sara Bernard bastante mayor y Frida Kahlo más o menos con mi edad. Y la amputación ha quedado en su leyenda.
0: Vosaltres, com a personatges públics, amb adeptos també, com ho viviu? O com ho viuríeu? O què en penseu, no? Això del ser observada, a veure, com ho diu? Espera, deixa'm tornar-ho a llegir, que seguro que...
5: El placer de ser observada compensa el tormento de ser observada.
2: Per mi no mai hi ha hagut placer en ser observada, per mi és un tormento absolut.
0: Però llavors algú que t'escolta pot pensar, i per què t'hi poses?
2: Però perquè és que no té... És que... Jo, si t'hi fixes, he canviat molt el rumb de la meva carrera. En plan, he deixat la tele, he deixat coses que em canviaven al meu dia a dia, amb els meus amics, de poder estar a una terrassa, en un bar i tal.
0: Perquè et venia llavors, la gent. Perquè et venia la
2: o
0: gent.
2: O no perquè et veig, perquè et sents observat. Quan la gent et reconeix, encara que no et diguin res, tu veus quan algú diu, ai, és aquella, la de la resistència. És la de no sé què. I al final per mi mai vaig trobar-hi el plaer. A mi el que m'agrada és pujar a un escenari i cridar les coses que tinc a dins, i prefereixo en el directe d'allà d'un bar o d'un teatre. I després una casa...
5: És tremendo el escenari, eh?
2: Sí, però és algo... Si jo pudiera fer el mi trabajo, si jo pogués fer la meva feina sense que ningú sapigués qui sóc, seria la persona més feliç del món.
0: Com Banksy.
2: És com
0: no?
2: Com...
0: Tu voldries ser Banksy.
2: Exacte. És com el meu, és com el meu, la meva dualitat interna des de que vaig començar a fer això. Però bueno, ho he anat reconduint a fer les coses que em donen pues, menys... que em permeten més ser jo en moments quan no em vull sentir observada.
1: De totes maneres, es pot fer, en certa forma, no? Jo no sóc el mateix que està damunt de l'escenari. Mm. I no sóc el que la gent es pensa que sóc. O sigui... Molta gent em ve, em saluda i o em diu tal, o aquest matí m'ha agradat perquè he baixat i m'he trobat molta gent somrient, no? I que et feia un cert somriure de complicitat, dius, això sempre t'ajuda, no?, engegar el dia.
2: Sí.
1: Però, clar, el que saben ells de mi és allò que es veu. No sóc jo del tot, no? Jo tinc una sensació de diferenciar entre... Clar, si no ho entraria els haters, la quantitat de haters, pengeu aquí un reel o una cosa a xarxes, i hi ha de tot, hi ha el que diu, mira, el pelut aquest, el no sé què, i tal, sopa de venuts, i comença a treure...
0: Sopa de venuts, eh?
1: Sí, comença a treure'm, jo què sé, a llançar-me merda. Jo em sentiria...
0: Encara de quan vas començar a cantar en castellà, no?
1: Per exemple,
0: encara
1: se'n
0: recorden, eh?
1: Això quedarà...
0: La gent no perdona, tu.
1: Hi ha cicatrius que queden per tota la vida, i és...
0: Mira que li diguin a la Nerea.
1: Estan a la vista, exacte. Sí, però jo prenc distància sobre això. No sóc aquell que tu et penses, no? I intento mirar-m'ho així, eh? No intento ser víctima de mi mateix, sinó podem ser molts alhora. I aquesta sensació d'alteritat, no?, sobre mi. Vull dir que em coneixen, els que em coneixen bé, em coneixen i saben els meus virtuts i els meus defectes, segurament. I hi ha altra gent que només veurà defectes en mi i altres que només veuran virtuts. Mm. I ni una cosa és certa ni és l'altra.
0: A tu t'ha canviat la manera de ser? Ho dic perquè també en algun moment dius o expliques com les persones que teniu alguna discapacitat teniu la necessitat d'amenitzar l'ambient quan hi ha els altres perquè no se sentin incòmodes amb vosaltres mateixos, que això em flipa.
5: Sí, a mi me dijo Vox Pop muy, muy, muy al principio, yo no le entendí, no le debes buen humor a nadie. Y luego con el tiempo lo entendí, porque me di cuenta de que estaba sobrecompensando, que necesitaba más cuidados y que estaba tirando mucho más de mi entorno, y que eso le pasa a muchísima gente, es una experiencia súper común a la gente que tiene enfermedades crónicas o que tiene discapacidades, como que intentas hacerte la maja y no hacer peso muerto sobre la peña que te está cuidando, y bueno, pues es algo que hay que transitar y entender que todo el mundo vamos a necesitar cuidados y que no hay que pedir disculpas por ello, pero también creo que es inevitable que los cuidados cuidemos en la medida en la que, bueno, tú cuidas a tus cuidadores haciéndoles más leve el peso y haciéndoles más leve la tarea.
0: ¿Y eso lo has modulado ya un poco?
5: Sí, mucho. Sí, mucho. Ya estoy de mal humor cuando me apetece. He chantajeado también un montón, les hacía pasear a mis amigas con el cuento de la cojita. Tiro de ello, de vez en cuando es como lo de los mails, ¿no? De los 20.000 mails. Es como, no te he podido contestar porque me cortaron una pierna. también hay un montón de chorradas alrededor de la gente con discapacidad, como que ay, estos angelitos, pobrecitos. No, somos peña como todo el mundo, con nuestras mezquindades y nuestra ira y nuestra rabia y nuestras cosas buenas y malas, ¿no? Y hay que normalizar un poco.
0: No es un libro de superación.
5: Ni de coña, es todo lo contrario, detesto la superación, soy muy vaga. La superación además es un tema que me parece políticamente peligrosísimo porque hace que todo dependa de ti misma, del individuo, de las capacidades del individuo, y yo, claro, estoy fenomenal y estoy aquí sentada porque tengo un montón de privilegios, de capital social, de capital afectivo, una familia estupenda, de clase obrera, pero tengo un buen curro. Entonces, claro, todas esas cosas... pues algunas tienen que ver con el azar. No se puede confiar al entorno de cada persona ni a la fortaleza de cada persona su posición dentro de la sociedad y su bienestar. Yes. Hay que asegurar unos, ostras, unos mínimos y a ser posible unos máximos para la cantidad, para el mayor número de gente posible. Entonces la superación te mata eso. Por eso, oye, si esta paralímpica da 17 volteretas con su pierna amputada, que es una campeona, tú por qué no eres tan campeona. Eso es lo que está detrás del discurso de la la campeonización, que lo llamo, además de una condescendencia tremenda. La gente te ve y piensa que a ti te ha pasado lo peor que te puede pasar, que le puede pasar a una persona, y que sus vidas son, por ende, mucho menos desgraciadas, que eso es suponer mucho.
0: Eso de la comparación, ¿no?
5: Eso es suponer mucho.
0: Sí. Sí que debe ser es lo peor que te ha pasado, perder una pierna.
5: No, os juro que no. Nunca me lo han preguntado, ¿eh? Es la primera vez que me lo preguntan. Creo que no. No, creo que ha habido otras cosas más jodidas. Sí, esto es como lo más definitivo que me ha pasado y lo que me ha cambiado más físicamente y mi manera de relacionarme con el mundo, porque, claro, el dolor está presente todo el rato. Pero no, también ha habido algún momento muy bonito y de conocer a la gente de mi entorno que no les habría conocido si no hubiera sido por esto. Me han pasado otras cosas peores, como otras cosas más injustas, que se han colocado peor, que me han hecho más desconfiada. No creo que no ha sido lo peor, de verdad. Luego puede ser que te diga dentro de 2 años, que es lo que te digo de la intermitencia de la discapacidad.
0: Ya.
5: En este momento no tengo como dolor ahora mismo, en este instante, pero dentro de 2 años igual, si me sale un neuroma, que es como un nudito en los nervios, pues te diré, pues sí, es lo peor que me ha pasado en la vida, porque la cosa se ha torcido.
0: Claro, sí, hay gente que cuando acaba de parir dice que he hecho, me he hundido la vida porque no duermo ninguna noche,
5: ¿no? También es una cosa muy intermitente la maternidad, que supongo que habrá ahí la paternidad, que habrá mañanas que digas, ¿quién cojones me llama, sabes? ¿A quién me manda hacer este disparate?
0: Doy fe.
5: Claro.
0: Nerea Pérez de Las Heras, muchísimas gracias, muchas gracias para haber estado aquí a Cataluña. Torno quan vulguis, quan tingui de gust.
5: Muchas gracias por invitarme.
0: Que vagi molt bé. I Charlie Pi, Gerard Quintana, gràcies. Us esperem la setmana que ve.
6: A vosaltres.
0: Adeu.
6: Rebobinem aquí Catalunya.

0: sembla mentida.
1: Benvinguts a aquest nou espai de l'Aquí Catalunya, el Sembla Mentida. Laura Estrada, com estàs?
2: Molt bon dia, Marina Fernández.
1: De què va això? Recordem-ho a tots els nostres oients.
2: Tres persones, dues veritats i una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit als estudis de Ràdio Barcelona tres persones reconegudes de camps diferents i abans d'entrar han hagut d'agafar un de tres paperets que els hem preparat. En dos hi posa veritat i en un hi posa mentida. O això és el que us haureu de creure. Ara cadascú explicarà una història, una anècdota que li hagi passat, i si és veritat o no, ho decideix el paper. El que passa és que la resta no ho sabem i ho haurem de descobrir.
1: Perquè és ben veritat que hi ha històries que sí, que semblen mentida. Vinga, va, presentem els les concursants d'avui.
2: Això sonava una desfilada l'any 94, per tant parlem, sí, d'una model, però també presentadora i escriptora. Vas començar en el món de la moda als 15 anys, compaginant-lo amb l'institut i els estudis de piano.
3: Que aunque yo empecé este trabajo muy joven, tenía que terminar el COU y tener la selectividad para que cuando quisiera empezar una carrera pues tuviera todas las puertas abiertas.
2: Tot i que la primera feina davant d'una càmera li va arribar als 13 anys en un anunci de televisió. Va ser escollida imatge de Barcelona pels Jocs Olímpics del 92 i l'any 94 va debutar com a presentadora a la televisió catalana.
4: Volen saber què veuran avui a Belles i Bèsties?
2: A la petita pantalla ha portat Belles i Bèsties a TV3, també cartelera a Televisió Espanyola, a Vetrópolis, a Barcelona Televisió, el concurs als 25 de TV3 i les dues primeres edicions de Supermodelo a 4. Fa molts anys, de fet, també, que és una de les veus fixes al balcó de l'Anna Puigvoltes.
5: Tinc un metge d'aquests joves, perquè ara els metges joves d'ara no deixen que t'atrofis, volen que facis. Doncs jo faig. Faig tot el que em diuen, tot.
1: Judit Mascó, bon dia, benvinguda.
6: Tot ho fem.
1: Tot el que et diuen, fins i tot venir a jugar aquí amb nosaltres. Exacte. Així que gràcies. Següent concursant.
2: Ja em perdonarà, però li podríem dir la Torres de Catalunya.
7: Una cosa, estimades, sou ambicioses. L'ambició s'ha llegit sovint com una cosa negativa, perquè
2: comunicadora,
7: associada...
2: presentadora, periodista cultural, ha col·laborat en programes com Planta Baixa, Col·lapse, de Televisió TV3, Dentro i Tardeo, de Ràdio Primavera Sound, també al balcó de Ser Catalunya, fent plans de finde.
7: És un relat interseccional, perquè hi participa tant gent gran com gent de mitjana edat, com gent molt jove, en definitiva, de classe obrera. Aleshores, parlen de tot
2: però
7: el que...
2: La reconeixeu pel que escoltàvem al principi, per la Turra. També escrita a Núvol, el suplement S Moda del País, modera, presenta actes culturals. El que potser no sabíeu d'ella és que de petita s'emmirallava en Maripau Huguet i que volia presentar el seu propi programa.
8: Primer episodi on estem en majoria masculina. Grandíssima minoria.
9: Primera vegada que hi ha dos convidats homes,
2: sí.
9: Sapiens.
2: I el món dels podcasts va ser el que li va obrir el camí.
1: Alba Riera, la Torres, bon dia.
10: La Torres, m'encanta, però és que no ho puc negar, és així, no? Bon dia.
1: Tancant el trio d'avui.
11: Cuando yo salgo del baño, después de una ducha fría. Hola, macos, com esteu?
2: Tenim també amb nosaltres a una actriu.
12: Uno que tenia una paradeta on feien taüts a mida i personalitzats. Hosti, m'acosto i tota seriosa li dic... A veure, això com va? Va per... Per preu estàndard o va per metres de fusta?
2: La seva carrera s'ha desenvolupat sobretot al teatre, tot i que també té una llarga trajectòria al cinema i la televisió. Va començar dalt dels escenaris, en el gènere de la revista, treballant a El Molino, de Barcelona.
13: Hola, se dice ni hao, y gracias, chei chei. O sea que para la comunidad china residente en Santa Coloma de Gramenet, nuestro más cariñoso saludo, ni hao y chei chei.
2: L'heu pogut veure en una seixantena de pel·lícules com Salgorda de Fernando Trueba o Morir o no de Ventura Pons, també a la televisió, per exemple, El cor de la ciutat.
14: Aquesta nit aniré a la sortida d'una discoteca, a veure què puc fer.
15: Estàs com un llum.
14: I vull que m'hi acompanyis.
2: No. I en els darrers anys ha girat amb el seu monòleg Recurso de Amparo.
16: Sí, porque a mí eso de la reencarnació em té mosquejada. Només em faltava reencarnar-me més. No podem.
2: I com la Judit i l'Alba, doncs totes tres estan molt compromeses amb els drets de les dones i el feminisme.
1: Ni hao, Amparo Moreno.
17: Ara me n'adono que no és xie xie xie, és xie xie. He perfeccionat el xinès.
1: Tot el que aprenem amb els anys. Sí. Vaja, presentacions fetes ja, així que comencem a jugar. Us hem fet el sorteig ja, a fora, tradicional, a la vella vieja usanza, amb paperets. Qui vol començar?
18: M'és igual.
1: Comences tu.
18: Jo?
1: Sí.
10: com que, que tens igual.
1: Vinga.
5: Doncs ens remuntarem a Venècia.
1: Va.
5: Venècia, oh. Vaig acabar un bolo i amb un amic actor, que no diré el nom, i amb el meu marit, vam anar a Venècia i vam estar visitant Venècia i pugem a la gòndola, molt bé. Pugem al gondoliere, jo li dic, escolta, oi que cantes Oh Sole Mio? I ell tot content. Sí, sí, sí. Dic, doncs mira, farem una cosa. Si canto jo, aleshores ens pots fer descompte. I l'home va riure i sí, va, és igual. La qüestió és que canta, canta, va dir. Aleshores jo me'n van apuntar aquells dos, jo, perquè pugés dreta i vaig començar a cantar. Ja li vaig dir, quan jo et faci un gest, tu digues Marieta, Marieta. Imagina per on anem, no? I jo començo, baixant per la font del gat, una noia. I quan arriba el moment li faig un gesto i ell fa, Marieta, Marieta! Vaig acabar la cançó quasi una altra vegada, Marieta, Marieta, i en aquell moment sentim un, visca Catalunya! Ai, coi! Mirem per dalt i en una finestra surt un paio amb una bufanda del Barça i en eo, eo... Mira, el gondoliere deia, ma que cosa, ma que cosa! Va ser emocionant. Mira, encara se'm
1: mira, posa la pell de gallina. Mira, de quina època estem parlant, situa'ns.
5: Pues això farà uns 15 anys o una cosa així, una cosa així. De tot fa molts anys.
1: Se li ha posat la pell de gallina? Sí, això és cert,
5: sí,
1: ho acabo de veure.
5: Sí, sí.
17: Bueno, és una bona actriu,
5: és que a més em posa la pell de gallina per qualsevol cosa.
17: És una bona actriu.
1: Que és actriu. Quan menteixes, quan dius
5: però
1: la veritat.
5: No em diguis, no em diguis que estava així que surti un català amb la bufanda del Barça i que digui visca Catalunya.
1: I et van fer preu o no?
5: L'home no parava de riure. Al final, no. Vam pagar el que tocava, no perdonen per res. Però, bueno, va ser una experiència, noia, que per però, tota la vida...
1: Espera. Després, en l'interrogatori, Judit, que tu estàs fent a sobre.
5: Que ve la Judit, ara. Ve la Judit.
1: Fem l'exposició de les històries i després va. Ja us interpel·leu entre vosaltres.
10: Perfecte.
1: Va, Judit.
10: Jo?
1: Per al·lusions.
10: Vinga, va. Jo, mira, jo ho situo... Jo em penso que va ser just l'any anterior a que entréssim en pandèmia, primavera del 2019. Mm. Vaig tenir l'oportunitat per una feina, un contracte que tenia amb una marca que sponsoritzava el Festival de Cannes, era un dels sponsors més importants, i vaig poder assistir, en nom d'aquesta marca, al festival. A lo grande. Ja sé que jo no sóc actriu, però a lo grande. O sigui, tan a lo grande que vaig estar allotjada al passeig de la Croisette, perquè veieu que és veritat, Croisette, que és el passeig per on, bueno, on hi ha al costat el mar, en paral·lel, on hi ha els grans hotels, i és on totes les limusines que s'apropen al lloc on s'emeten les pel·lícules, doncs passen per allà. Jo vaig estar allotjada a l'hotel Martínez, que també ho dic així perquè fa riure, perquè, clar, Martínez, imagina quin poc glamour, però allà és Martínez, que és també, si algú li sona tot això, sabrà que és un hotel molt emblemàtic, molt antic, amb molt glamour, perquè és on hi anaven les grans estrelles, doncs, als anys 50, 60...
5: He passat, no he entrat, no?
10: Sí, però, sí. I vaig poder estar allotjada allà, i llavors, bueno, tota la parafernàlia que entres amb una maquinària molt xula, perquè ja et deixes portar de que et ve un guardaespatlles, us prometo que va així, perquè clar, com que jo estava al mateix nivell, els era igual si jo era actriu o no, però jo estava al mateix nivell que les altres companyes, doncs hi havia la típica actriu, a lo millor, de Bollywood, que jo no sé ni dir el seu nom, però que en el seu país és lo más de lo más, una tia guapíssima al meu costat, llavors ens maquillaven, ens pentinaven, amb la Jane Fonda també per allà, de veritat, o sigui, increïble, tot això és increïble, i llavors em pentinen, em maquillen, em deixen guapíssima, impressionant, passo per la super suite on hi ha tot el vestuari, em proven, decidim, em vesteixen, es va fent l'hora, amb tot això ja quasi inverteixes tot el dia, no? I quan arriba quasi bé l'hora, em sobrava una estona i en aquell moment, que ara ja ho he deixat, fumava. No ho vaig dir mai, però ara que ho he deixat...
1: Ja m'ho posi, eh?
10: I aleshores tenia unes ganes de fumar, i clar, avui en dia no es pot fumar enlloc, doncs vaig vestida, maquillada, pentinada, estupendíssima, vaig sortir de l'hotel, però vaig anar cap a la zona dels jardins i vaig trobar un lloc arraconadet i vaig treure el meu cigarret i vaig començar a fumar. I veig que al costat hi ha un home que em mira i em diu si li puc donar un cigarro. I me'l miro i penso, hòstia, o sigui, em sona mogollon. Però jo diria que és el Pierce Brosnan.
1: Brosnan,
10: oh my God. Però clar, està molt gran, m'enteneu? Saps quan el veus algú molt gran, però és ell, no? I llavors,
1: jo soc
10: super, super discreta i no m'agrada que m'ho facin a mi res, a ningú i tal. Per tant, jo li vaig donar el cigarro i em vaig quedar allà i ens vam posar a fumar els dos.
0: No li vaig dir, ets el Pierce, no li vaig demanar mai cap foto, no tinc proves d'això, no tinc res, perquè em va semblar que era molt més guai aquest moment que no pas d'una altra manera. Amb tot això que vam estar parlant molta estona, vam fer una segona ronda, tranqui i tal, i a quina hora et passa a buscar tu la limo, i jo vaig a veure l'estrena de la pel·lícula. L'estrena de la pel·lícula d'aquell any era una mica tot surrealista, perquè era Black Power, perquè era el director aquest de cinema afroamericà, l'Spike Lee, vale? I presentava la seva última pel·lícula, que per cert no em va agradar gaire. I llavors amb el Pierce, clar, d'on ets?
10: Amb el Pierce,
0: això,
10: és que ja estotegen, ja estotegen, clar.
0: Amb el Pierce. Això és un... Ara veuràs per què.
10: Per tu és Pierce. Vas fer piercing.
0: Vaig fer un piercing que no vegis. Llavors amb el Pierce, clar, ho dic així perquè, clar, ell, d'on ets? Això t'obre unes portes que no vegis.
1: Barcelona, sempre.
10: Clar.
0: Hosti, jo hi vull anar amb la meva dona, la Kelly,
10: el Barça, tal, el Barça.
0: Barça tot, i serà família, Dalí, Gaudí, tots plegats. I llavors li vaig dir... Dic, pues sí, pues la veritat és que està ple de turisme i tal, però és una ciutat que és meravellosa, jo sempre molt anfitriona de la meva ciutat i tot. La qüestió, que va venir amb la seva dona, jo li vaig dir que si volia que em truqués, que jo l'ajudava, el portava a dos o tres llocs així emblemàtics, que coneixia algun restaurant, que no sé què, i aquell mateix estiu va venir a Barcelona, li vaig fer el típic tour de Los Caracoles, restaurant. Va menjar el seu primer arròs negre, que va flipar mandarines. Vam fer la típica visita guiada a la Sagrada Família, que li va entusiasmar. I el vaig portar a Sitges, perquè també havia sentit a parlar de Sitges.

0: setmana a la Molina, a la Cerdanya, i els hi van parlar de que Espanya no només era paella i...
1: I sangria.
0: I també van venir a la muntanya. I hòstia, des de llavors tenim una bona amistat. Però clar, també és una cosa... pues, gent maca, normal. Perquè és un tio supertranqui, la seva dona no li agrada ni les càmeres ni res. I ningú mai, per allà on vam anar, el va reconèixer. I tenim una mica de relació. Tampoc és que siguin els meus amics. Però bueno, tot això va passar arrel del cigarret del Hotel Martínez.
1: Ostres. I li vas... Perdó, puc fer una pregunta només? Li vas confessar mai el que no l'havia reconegut, aquell piti, primer? Que no el va reconèixer?
2: No, no, és que sí que el va reconèixer, no li va dir.
1: Però li va explicar mai aquesta història a ell? De dir, sàpigues que...
0: Jo crec que és una de les coses que potser ell es va estar tranquil, perquè també estàs amagat no només perquè fumes, sinó perquè ningú t'atabali. No era el meu cas, evidentment, però el seu sí. I clar, com vam estar parlant d'altres coses, doncs suposo que devia estar a gust.
2: Així com he donat fe que la Mari, a l'Amparo Moreno se li ha posat la pell de gallina, dono fe que jo he vist a Judit Mascó fumant.
3: Sí. Tenim una petita prova.
0: Pues ja no, eh? Ara ja fa un parell d'anys que s'hi veus.
2: Alba.
3: Vale, a veure, la meva història és, jo diria, misteriosa. Vale? Us heu de situar, farà uns... No sé, jo crec que hauria de fer uns 7 anys o una cosa així ara mateix. Sí, 7 o 6 anys. Jo compartia pis amb una amiga meva i heu de pensar que la meva habitació estava al costat del menjador. Val? Aleshores, si tu tancaves la porta a l'habitació, bueno, jo al costat hi havia el menjador, entendreu per què us dic això. I jo és un dia que tenia un trasbals emocional molt bèstia, bueno, ho havia deixat amb un nòvio, i allò que estàs...
0: Això trasbalsa.
3: A més, era com el dia o l'endemà, no me'n recordo, però aquell moment, no? Bueno, llavors me'n vaig anar a dormir i jo... mai, o sigui, a vegades sí que tinc insomni de conciliació, es diu, però no de que hi ha l'altre insomni, que és que et vas despertant durant la nit. Jo sí. No, em costa dormir-me, però un cop m'adormo, vale? I aquell dia, en canvi, efectivament em va costar dormir, però bueno, allò que tal, i de cop em desperto com a les 4 de la matinada, així, però així, val? En plan, i vaig dir, hòstia, que raro jo que m'hagi despertat, i dic, mira, això no em passa mai, bueno, deu ser el trasbals emocional i tal. En aquell moment, quan jo em vaig despertar, tota la casa estava igual, o sigui, tot a les fosques. Jo em desperto i tot està a les fosques. Al cap d'aproximadament 30 segons, jo estic a l'habitació en plan, bueno, ara m'hauré de tornar a dormir, i de cop, pum, per sota la porta passa llum, s'encén una llum. Val? Ho dic perquè us recordeu que estava al costat del menjador, per tant, això vol dir que s'ha encès la llum del menjador.
0: Però tu, perdona, perquè ara no sé si m'he despistat. Tu comparties casa
3: sí,
0: amb una
3: la meva companya de pis estava a la seva habitació, que estava a l'altra punta de la casa.
0: Bueno,
3: vale?
0: Llavors, estava al menjador. Bueno, jo també tenia insomni.
3: No preguntem. Al primer moment dic, deu ser la Geo, que era la meva companya de pis. Però aleshores comença, a banda de la llum, comença a sonar una cançó en un altre idioma, que jo no sabia quin era, sense parar, en bucle. Vale? Jo aquí em començo a cagar, evidentment, vale? I dic, la Geo no és, hi ha una llum entrant per sota de la porta i hi ha una música que no para de sonar, era en bucle, eh? Era la mateixa cançó en bucle, vale? Jo em quedo paralitzada i dic, et matarà. O sigui, el primer que jo penso és, hi ha un assassí... No, no, de veritat, a més jo tinc molta por per les nits, no sé què, vull dir, soc cagada, vale?
1: I l'assassí ha triat una banda sonora per matar-te, no? És el que primer vas pensar.
3: Sí, bàsicament, vaig dir, ara és lo típic, vale, del típic assassí que està preparat... I ja s'haurà carregat a la Geo mentre jo estava dormint.
1: Clar, clar, clar.
3: M'he aixecat de... allò que la gent diu d'has tingut una intuïció
0: no?
3: I no sé
0: vi,
3: què, en plan un algo, i ara està preparant el menjador, està ficant els plàstics, saps,
0: clar,
3: no
0: clar,
3: sé
0: ja,
3: què,
0: ja, ja,
3: i ara s'està posant la música i s'està preparant. Vale? Llavors jo a la meva habitació tenia un balcó, també, vale? Llavors dic, surt al balcó, la porta no la penso obrir, sincerament, no vull, tinc ganes de confrontar-me amb l'assassí, surt al balcó i truca a la policia. Jo tot això començo, perdó, m'he oblidat, abans començo a trucar a la meva companya de pis, a la Geo, en plan, a veure si me l'agafa, no me l'agafa. I dic, o està morta o el té en silenci, una de dos, vale? Aleshores,
0: Modo avión.
3: No, una de dos, o silenci o morta, vale? Aleshores, surto al balcó, m'amago i truco a la policia. Dic, hola, estic a Rambla, bueno, Poblenou, tal, no sé què. Crec que hi ha algú al meu pis, perquè s'acaba encendre la llum, hi ha una música que tal, la meva companya de pis no m'agafa el telèfon, crec que tal, em diuen, no es mogui, ha fet molt bé de trucar-nos, queda't al balcó, ara venim, vale? I jo, en el balcó, tot i que ets de dir que, no sé si us ha passat això, o sigui que moltes vegades us imagineu com reaccionaríeu davant d'una... No, si mentre anem a robar, com reaccionem si tal? Jo crec que ho vaig fer prou bé, la veritat, perquè em vaig amagar al balcó i vaig trucar a la policia. Bueno,
2: i no et va dir la policia, els lladres no acostumen a posar banda sonora?
3: No ho sé, la policia va dir...

0: Emergència, voy. Bueno, aleshores, quan estava allà al balcó, de cop, pum, algú obre la porta, era la meva companya de pis. Què passa? En plan, així, com, què passa? I jo, surto jo, en plan, que em diu, què fa tot això obert? I jo, tia, pues no ho sé, vale? Llavors, clar, jo surto i veig al menjador, que està la llum oberta del menjador, només, la resta de la casa no, i a la tele, a la televisió, hi ha una cantant, era una tia, o sigui, era com una espècie de videoclip, però no videoclip, era com si fos la gravació d'una cançó en directe, sí. Vale? Llavors era una noia en un tamboret, tocant la guitarra, en bucle, o sigui, era tota l'estona la mateixa cançó. Vale? Llavors li dic a la Jo, bueno, estàs viva? Em diu, sí, tia, m'he despertat de cop, he vist que m'havies trucat 80 vegades, he vist que està la llum encesa i he vingut. Jo li dic, porto molta estona desperta, està venint la policia, per cert, que ho sàpies.
1: Hi ha les dues maneres de reaccionar davant d'això, eh?
0: La policia s'està dirigint a casa nostra perquè està la llum encesa i porta aquesta ensomorra i jo no sabia què havia passat. I ella, buah, buah, buah, que fort, arriba la policia... Mira, inspecciona tota la casa, no hi ha ningú. I nosaltres, què collons, encès...
1: Tampoc li devia dir, vaya, dos paves.
0: Aquestes dos penjades s'han fumat 30 porros. No, no fumaven porros, ni ens havien pres LSD, o el que coïcidi que prens per tenir al·lucinacions. Era un dia normal. Aleshores, bueno, les dues ens vam quedar com molt acollonides, en plan, hòstia, que fort, i vam dormir juntes aquella nit, la Jo i jo, en plan, juntetes, agafades, quina por. Bueno, llavors jo haig de dir que després d'aquesta experiència jo estava com, no m'ho traia del cap, en plan, a veure, no sóc jo de creure en esperits, però alguna cosa estranya ha passat a casa. A tot això també vaig trucar a un electricista, perquè li vaig dir, és normal que de cop es pugui encendre tot. Llavors va venir un electricista, es va mirar com els ploms, la tal, i va dir, aquí tot està normal, no ha passat res. O sigui, no hi ha hagut cap salt de res, no hi ha passat res. El típic electricista de la família, com que tens allà el número que ve tothom, bueno, doncs des d'aquí un petó al mariner, total. Que, diu així. La qüestió és que vaig dir, vale, doncs no. Llavors jo em vaig començar com a atrapar i vaig decidir una bruixa.
1: Ai,
0: una persona que em van com recomanar. Ah, perquè, clar, perdó, a tot això, clar, sonava tanta estona, aquella cançó en bucle, que jo em vaig apuntar... Bueno, és allò que et surt a baix com la pastilleta de cantant i títol de la cançó. I era en un altre idioma, repeteixo. Aleshores, m'ho vaig apuntar i vaig anar a la bruixa aquesta.
1: Però
0: i vaig
1: dir un altre idioma, no saps?
0: Era en búlgaro. No, era un altre idioma.
1: Vale.
0: Llavors vaig anar a la bruixa i li vaig dir, mira, m'ha passat això, una que m'havien recomanat, tal, estic una mica acollonida, vull dir, com, no ho sé, necessito com treure l'entrellat. Llavors ella em va dir, primera cosa que em va dir és, moltes vegades els esperits es comuniquen a través de la llum i l'electricitat.
1: De Stranger Things.
0: Llavors em va dir, no, em va dir, és una manera com d'enviar missatges. Llavors jo li vaig dir, pues mira, es va encendre la llum del menjador, i em va dir, què deia la cançó? O sigui, et vas fixar en quin era el missatge? Vaig dir, no sé per què estava en búlgaro. Llavors em va dir, vale, per tant, i vaig dir, sí, la vaig buscar. Llavors, aquí entra una part una mica íntima que no puc acabar d'explicar, però la qüestió és que la cançó descrivia tres fets. Bueno, era una noia que li agradaven coses que a mi m'agradaven, això anava a la història, i explicava tres fets personals. Dos d'aquests han passat, dels que deia la cançó, i un altre encara no ha passat, però per qüestió de temps encara pot passar.
1: Ha passat, vol dir que t'han passat
0: que
1: a tu?
0: Que m'han passat. Era una espècie d'oracle, diguem-ne, no? Ell em va dir, pren molta atenció a la... I un dels missatges, el més concret, un dels missatges, tenia a veure amb la ruptura que jo havia viscut.
2: Mare
0: en Déu. Aquell moment. Llavors... Tu pots creure, no la meva història, que és veritat, sinó et pots creure el que va passar o no t'ho pots creure. A mi la resposta em va valdre, és a dir, que em vaig quedar més tranquil·la i tinc menys por, de fet, també durant la nit ara.
2: Perquè el que ha de passar
0: és positiu.
2: És positiu.
0: Aleshores, tinc menys por en el sentit de que tampoc va ser res... O sigui, em vaig cagar de por, però no va ser res agressiu. En realitat va ser un missatge i va ser una cosa bonica. Ara, la meva amiga Jo va haver de passar per aquest susto cap i de res, perquè per ella no hi havia cap punyeter missatge, saps? Diguem-ne. I aquesta és la meva història.
2: Carai! Wow.
3: Déu-n'hi-do. Sí. Jo anant rapideta. Sí. Ah, així li has deixat temps amb ella.
1: Sí,
3: una mica i ella molt més.
1: Clar, jo dic, home, clar, són tres històries i clar, he anat molt rapideta, sí, però vaja.
2: Ja li han dit la Torres de Catalunya.
0: La Torres de Catalunya. Disculpeu-me, però és que aquesta història s'ha de compartir.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Perquè si us passa, però... Heu d'agafar, o sigui, d'estar atents als missatges.
2: El telèfon de la bruixa.
0: El telèfon de la bruixa és el passaré, també.
2: Puguin trucar.
0: Exacte.
2: Interessant.
0: No he tornat a tenir una experiència així, ets a dir. Mai més. No és que se m'obrís cap canal ni res.
2: Interrogants, dubtes, preguntes...
1: Home, és que les dues històries són...
3: Hi ha moltíssimes.
1: La teva és una mica fantasia africana, però també
0: no
1: pot
0: tinc
1: ser...
0: tanta imaginació,
1: però també
0: dir,
1: pot ser veritat.
3: A veure, jo he pres nota de coses.
0: Vale,
3: o sigui,
0: anem fent
3: la
0: preguntes.
3: La teva amiga, que no agafava mai el telèfon, per què no l'agafava?
0: Perquè efectivament el tenia en silenci.
1: I es va despertar llavors.
0: I es va acabar despertant.
3: No vas pas cridar a la policia i li vas dir truco des del balcó.
0: No.
3: Per què es va despertar?
0: Es va despertar. Jo tampoc ho sé, però va entrar a l'habitació dient què passa.
2: Potser per la cançó de la tele.
0: A veure, clar, portava molta estona, ja vull dir, al final potser et desperta, saps? O sigui, portava bastanta estona. Jo diria que entre que, no ho sé, deuríem passar entre 5 i 10 minuts.
3: A veure, jo, com que això del massa allà, tinc també... A veure, jo podia... És que podia preguntar tantes coses, per exemple, O sigui, aquesta cançó en bucle a la pantalla de la tele vol dir que hi ha un canal que està passant això.
0: Que estava
3: això.
0: En bucle. Clar, també era la matinada, jo vaig pensar, jo també, li m'ho he preguntat moltes vegades,
3: vol
0: però
3: dir que hi ha un
0: igual
3: tècnic
0: és el que
3: s'ha quedat dormit...
0: Exacte. Bueno, pot passar, no ho sé, és el que jo també vaig pensar, després clarament no.
3: A veure, no estem a les èpoques que jo puc recordar, i tu també pots recordar, dels inicis de la tele,
1: i a la ràdio,
3: una peixera allà, perquè et distragués. Sí, també que no hi havia programació. Ara hi ha sempre programació, això que expliques.
0: Efectivament.
3: Una tia cantant en búlgaro, que és sentada a un tamboret, ara me l'estic imaginant,
0: amb la guitarreta. A veure, haig de dir que jo també li poso com fantasia en el sentit de que les coses que deia la cançó són coses molt universals i molt generalitzables.
2: Et trencaran el cor,
0: Que, clar, que parlen de coses que en realitat jo crec que és lo típic que tu és des del lloc on ho interpretes i el que tu et vols creure, no?
3: I era però de Bulgària. I era de Bulgària.
0: És veritat que en el meu cas jo li he trobat la interpretació que he volgut. Això vol dir això i això vol dir això i l'altre pot passar, que és una cosa també el que diu que li passa a molta gent, enteneu-me, vull dir que té a veure amb tenir fills, amb no sé què, vull dir, clar que puc tenir
1: però
0: fills.
1: Però els esperits, dic jo, per manifestar-se han de fer tanta tonteria i tanta parafernàlia, més valia que a cau d'orella et diguessin, nena, et passarà això i això.
3: Escolta, primer tu has de poder creure, parlem-ne. Després, a nivell tècnic, no? Si ha vingut un tècnic, un lampista, i no ha passat res, doncs això ja en principi ho descartem. Dius que no t'ha tornat a passar mai més?
0: Mai més. No
3: llavors,
0: tingut cap altre.
3: La tele es va obrir
0: Hi ha gent que té experiències d'aquestes, a mi no va passar.
3: Però tu dius que per sota de la ranura, o com es digui en català, per sota l'escletxa aquella de sota la porta, vas veure una llum.
2: El fil de llum.
0: Bueno, era que s'ensenia la llum.
3: No és allò que veiessis a rotllo...
0: No, és que es va encendre la llum, llavors passava la llum per sota la porta i vaig dir, hòstia, hi ha algú a l'habitació del costat. Haig de dir que encara que l'electricista pensó que havia passat... No va venir aquella nit, va venir l'endemà. És a dir, que jo... Més que res, valido els teus dubtes perquè també els vaig tenir jo. I quan va venir l'electricista va dir que no s'ha aixecat res, però també és veritat que on es va... Jo és per a vegades dubtar d'això de l'esperit perquè és una altra part de la història que té com més gràcia. Però, clar, es van encendre la llum del menjador i l'altre que hi havia elèctric al menjador a la tele. Per tant, si va haver un salt d'algú... Evidentment s'encenien les dues coses a la vegada.
3: Però vas quedar la tia búlgara cantant en bucle i fent-te un oracle de vídeo.
0: I fotia bastanta puta por la cançó, haig de dir.
2: Dirigim preguntes a la resta d'històries, si és que es donen acabat.
0: Jo el que penso, de cara al cas de la Judit, és que, per un costat, crec que és bastant possible que hagis viscut experiències com molt similars a la que has explicat i pugui ser com una barreja com de diferents històries perquè tu t'has codeau, diguem-ne, no? Amb persones
3: com
0: i celebritats.
3: Amb la jet set.
0: No? I amb la jet set. Llavors, jo crec, tinc la teoria de que pot ser que sigui veritat part d'aquesta història. Mm. Llavors, a partir de potser el viatge a Barcelona o alguna cosa així, o la Molina, inclús, aquí hi hagi... És que al moment la Molina m'ha assistat.
3: Bueno, és que és el més surrealista.
0: Ja sé que és molt surrealista,
3: bueno, precisament per això.
0: Caminant amb tu per la Molina.
2: No, va esquiar, sí, Tirs?
0: Però...
3: No era hivern.
0: Ah.
1: I, perdó, i com el tens guardat, el mòbil? Perquè entenc que tens el seu contacte. Pierce. El tens com a Pierce, a seques.
3: Sí, perquè penso sempre... Això és una cosa que sempre penso que si perdo el mòbil o me'l roben o el que sigui, els telèfons més importants mai poso nom i cognom així com molt evident.
2: Ah. És intel·ligent això, però jo ho faig.
3: Vull dir que ja no, de Pierce només en conec un.
0: Clar. És a dir, jo no tinc preguntes perquè sento que l'ha explicat superbé la història perquè és una gran comunicadora i li ha ficat molts detalls i tot. Sí que Quan reflexiono amb les diferents històries, crec que hi ha una part de molt creïble perquè segurament es pots haver viscut situacions molt similars i segur que t'ha passat el del Pierce, però potser en algun punt es deforma la història, diguem-ne, i l'has fet més gran, saps? Pot ser.
3: Això passa.
0: Aquest podria ser...
3: No, perquè...
0: Però preguntes
3: això
0: on tinc,
3: passa.
0: Perquè
3: no,
0: està molt
3: no,
0: ben explicat.
3: Jo ho entenc perfectament, perquè el de la Jane Fonda, per exemple, que us ho he ficat aquí al mig...
0: Bueno, és fortíssim.
3: Clar, és fortíssim.
0: És que, no
3: però és que la meva vida, jo quan ho explico em fa com vergonya, perquè sembla que pesada que està aquesta, ja deixo d'explicar aquestes batallites. Però és que en tinc tantes de batallites tan surrealistes.
1: Si surts i viatges i estàs en un pla professional...
2: Encara fuma Pierce Brosnan?
3: Bueno, jo no sabia que fumava aquest home.
2: I encara fuma?
3: El meu pobre fumava un en plan per relaxar-se.
0: Home, jo tenint en compte que, ja era gran.
3: No li he preguntat, és que no és una cosa que tampoc se m'ha dit.
2: M'agrada imaginar-me Pierce Brosnan amb les dents totes negres de l'arròs negre. No, no, De l'arròs negre.
3: Fa gràcia, perquè els hi van entusiasmar. Bueno, perquè clar, semblava... O sigui, no ho havíem vist mai.
2: I'm Bond, James Bond.
3: Bueno, perquè és irlandès, però és mig americà. Em sembla que té doble nacionalitat així, perquè té un punt això molt... Jo tinc preguntes a tu.
2: Vinga, parla'm, parla.
3: Has anat molt rapideta, però el català que surt pel balcó. Sí, jo he anat a Venècia, també. I diria que són palafetes d'aquests. Ah, per on passes amb la góndola? No dic a tot arreu.
1: Allò fa un ressò tremendo.
3: Moment. Passes tu passes per la góndola, sí. A tot a costat són palafetes, no, d'època medieval, tal.
1: Hi ha hotels, hi ha finestres
3: sí,
1: hotels.
3: Sí, o hotels, d'acord. Ah, bueno, hi ha hotels. Clar. Vinga, va, tu compri en hotels. Perquè dic, home, que et surto d'un palauet d'aquells.
1: Una finestra.
3: D'època, meravellosos. No, un palauet. Un català amb què has dit, la senyera? O la bandera del Barça?
1: La bufanda del Barça.
3: Barça, també he flipat una mica.
0: A veure, jo en el cas de l'Amparo penso que ella, sí. Encara que t'ho hagis explicat com que fort que va sortir un català, tot i que el tema de la pell de gallina m'ha agradat, però a la vegada també penso que ets actriu sí. I que tu saps plorar i saps que
2: saps...
0: I tu saps dir, pell de gallina. Per mi els actius sou així, pell de gallina.
1: Ploro.
0: Atac de riure. Però penso que precisament sempre que vas de viatge et trobes un català. O sigui,
3: home,
0: no és una cosa tan acceptable.
3: A tot arreu.
0: I a més,
3: allò, en lloc del Pils, m'hagués pogut trobar un català.
0: I l'altre dia parlàvem just a casa meva amb el meu germà i dèiem, no hi ha res que ens agradi més als catalans o que ens faci més il·lusió als catalans que escoltar algú cantar o parlar en català i a la mínima que això passi és ah, català, mira que serem tancats per altres coses. Però aquí ens llancem.
2: Sí, però també és molt català això de trobar-te un altre català i parlar amb el del costat i dir, mira,
0: són catalans. En tot cas, jo penso aquesta cosa. Vull dir, pot ser que t'hagi passat i pot ser que no, perquè és una cosa com molt típica que es pot utilitzar com a història, no?
2: Dit acusador.
0: És el meu dubte.
2: Dit acusador.
0: Fuà, tinc molts dubtes, eh?
4: Ara és aquell moment que s'heu de mullar,
2: per això juguem,
4: eh?
3: Vosaltres també?
2: Sí, eh? No, vosaltres. Vosaltres podem desempatar si
0: ho heu de fer per ordre d'història.
3: Com ho fem?
2: Amparo, qui creus que menteix?
1: Home, ja et dic que sembla una fantasia africana, el teu... I el teu és bastant, sembla bastant veritat.
0: Però saps que la realitat sempre supera la ficció.
1: Exactament.
2: Això a vegades passa.
1: Per això mira, jo, el veredicte que emetré, jo crec que pot ser veritat la teva i mentida la teva.
2: Per tant, ella diu que és veritat la de l'Alba i mentida la de la Judit Mascó.
1: Vamos venga. A jugar.
2: Vot de mentidera vale. Per Judit Mascó. Judit.
0: Et toca.
4: Per al·lusions, vinga.
3: Bueno, sento molt, ho trobo massa... Lo teu, mira, és veritat que per la mateixa manera que acabes d'expressar-te tu, podria dir lo teu, de tan verídic que pot semblar.
2: Li està dient a l'Amparo.
3: A l'Amparo, sí. Però a l'Amparo. Però jo, lo teu, és que ho trobo ple de coses que dius, perdona, no, una noia d'avui en dia que et passi tot això, és que no sé.
2: Una noia d'avui en dia.
3: O sigui que
0: abans els esperits,
3: no,
0: abans els esperits no, eren veritat.
3: Abans,
0: ara
3: que
0: ja
3: dius,
0: no.
3: Abans la tecnologia... Va. O sigui, és que no entenc res.
1: És que la història té títol, històries per a no dormir.
0: Sí, històries per a no dormir.
2: Va, doncs la Judit,
3: mentida,
2: la Judit, creu
3: veritat,
2: que menteix l'Alba.
3: Clar, perquè m'he de definir, sí.
0: A veure, jo votaré la història de la Judit pel que us he dit abans i també perquè com que l'Empar, vull dir, ja vaig a jugar de manera estratègica, com que l'Empar ha votat a la Judit, així ja les dues assenyem a la Judit i jo no perdo. Tampoc em votaria jo a mi mateixa, però... Clar, s'ha de fer una mica d'estratègia. Per tant, votaré a la Judit.
2: Judit,
0: per resoldre el joc, sí, per resoldre el joc. Pot ser que m'equivoco, però s'ha de resoldre el joc.
2: Resolem.
4: Has de confessar, Judit. Què posa el paperet?
2: S'està gratant la butxaca, està obrint el paperet...
0: Mentida!
2: I se li veu la cara de mentidera...
3: Ui, m'ha encantat ajudar que em toqués la mentida.
0: Però segur que era una mica veritat,
2: fins on,
0: no?
3: Vaig estar amb els però ens clar. Clar, no sé això. Fins aquí era tot veritat.
0: Però que no vaig imitar el saló,
3: els cargols, no. Ni a la Molina.
0: Els cargols, no.
2: Tot arribarà.
3: Però que has pogut ser, perquè tots els guiris fliparon a Barcelona i he pensat, calla, que... Però sí, vam estar allà i no vam tenir la gran conversa, només el cigarret i dues coses de cortesia.
0: Jo portava preparat el telèfon de la meva amiga Geo, que ara ha tingut una filla i segurament segurament no li va bé, però us ho prometo que la meva era veritat.
2: Però escolteu, moltíssimes gràcies. Em penso que la millor manera d'acabar és amb l'Amparo Moreno cantant.
0: Oh, sí! M'encanta!
1: Ai, aviam si me'n recordo.
2: A veure, elles et poden fer el cor de Marieta, Marieta.
1: La vaig cantar fa 35 anys, eh? Va. Jo sóc aquella noia que havien bascantat els joves que avui tenen el cap tot platejat. Com que d'aquestes coses la gent sempre se'n riu, de mi se'n reia sempre, dient la noia de l'ull viu. Baixant de la font del gat, una noia i una noia. Baixant de la font del gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com se diu, Marieta, Marieta. Pregunteu-li com se diu, Marieta de l'ull viu.
2: Braves! Moltíssimes gràcies, senyores. Amparo Moreno, Judit Masco, Alba Riera.
0: Moltes gràcies. Adéu,
1: adéu,
0: adéu.
1: Adéu a tothom.
5: Una idea original dels Idees Ràdio 2026.
6: Rebobinem aquí Catalunya.
2: I fins aquí el bo i millor de l'Aquí Catalunya que us havíem preparat per avui. Sabeu que ens podeu trobar de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya, també a l'app de la SER. Que vagi molt bé.

0: Rebobinem el llapis de memòria. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: Bona tarda, Miqui.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Escolta, tinc un dubte quasi, diria, existencial.
2: Aviam.
1: Quanta gent en aquest món et diu Miquel?
2: Jo crec que pràcticament tots els que m'ho diuen estan asseguts a la taula del sopar de Nadal. O sigui, no hi ha molta gent que em digui Miquel. Ma mare quan s'enfada... I típiques tietes i... Sí. Sí, i després també es dona... De vegades hi ha situacions curioses que hi ha gent que et vol dir Miquel perquè no saben si tenen la confiança suficient com per poder-te dir Miqui, tot i que potser tu sempre t'has rebatejat com a Miqui a nivell artístic.
1: Que per mi seria la inversa. Sí. No tinc la confiança per dir-te Miquel.
2: Ja, és fort, eh? Miquel és fort. És que pesa diferent. També pensa que jo sóc fill de Miquel. Llavors, a casa era molt bo que un es digués Miquel i l'altre Miqui, perquè així, d'alguna manera, hi havia una certa distinció a l'hora, sobretot, d'atendre el telèfon, perquè ja som la generació dels mòbils, però jo vaig viure amb telèfons fixes i era allò de que hi ha el Miquel o que hi ha el Miqui.
1: Clar, quin Miquel.
2: Exacte.
1: I la batalla amb K o amb Q, la lluites o ja te la bufa?
2: És una mica igual. Jo ho entenc, que porti l'equívoc o que la Y...
1: A veure, cada Miquel tria el seu camí.
2: Sí, sí, jo crec que jo potser era la via més fàcil. Les dues i llatines i amb K, i tirar milles. Potser hauria sigut més maco amb Q, no ho sé, però ara ja...
1: Ara ja està.
2: Em sento tan identificat amb les quatre lletres, sí, que ja no ho canviarem.
1: Tu que no pares, amb què estàs ara mateix?
2: Doncs ara mateix estem a puntet de començar amb les coses excepcionals, que anirem al Teatre Borràs al novembre.
1: Queda un mes i poc, no? 4 de novembre, Teatre Borràs.
2: Sí, fem un parell de bolos, faig un parell de bolos. De fet, em fa un parell el Pau Roca, que ha sigut el director i actor, també, que l'ha interpretat durant molt de temps. Ell fa dos bolos de la pregira, diguem, i jo en faig dos més, just abans d'arrencar, i jo faig els dos últims d'octubre per calentar motors. És una obra preciosa, qui més qui menys ha tingut l'oportunitat o coneix algú que l'hagi pogut veure, i garantim que és una experiència en comunitat brutal.
1: I a més d'això, algun projecte de cinema que s'ha d'estrenar aviat, que...
2: Mira, s'estrena...
1: Tocarà fer promo...
2: El que tocarà aviat és... El següent projecte en promocionar és una sèrie que es diu Matar a un oso, que és una sèrie que hem rodat sobretot a la zona del Pallars i la Vall d'Aran l'any passat, ara farà un anyet rodó. Som un repartiment tots catalans, hi ha l'Edu Fernández, la Nora Navas, l'Àlex Moner, el Pol López, jo, la Maria Rodríguez Soto, i som tota una tropa. Està molt bé. I és una història que parla sobre la famosa mort de l'os catxú.
1: Ai, sí.
2: El recordes? Doncs que va passar el 2020.
1: És la Vall d'Aran, no?
2: Era la Vall d'Aran, exacte, i nosaltres hem rodat, diguem, entre Vall d'Aran i Pallars.
1: Escolta, ara connectarem les teves cançons, però t'he llegit dir una declaració que m'ha cridat molt l'atenció, que deies que la teva vocació pot acabar sent la teva perdició. Això què vol dir?
2: Que de fet, aquesta cosa... Crec que la vocació de vegades pot ser una trampa, no? Perquè acabem invertint milions d'hores en allò que ens agrada i en allò que ens motiva, ens fa sentir realitzats, i de vegades, si tens períodes en els que et pots desconnectar una miqueta de tu i dels teus, doncs pots arribar fins i tot a volcar-t'hi de més. Però a mi m'encanta la meva feina, no podria viure sense això, i si no em dediqués al que em dedico, em dedicaria a alguna altra disciplina relacionada amb el meu sector, segur. I em sento molt afortunat de poder-me dedicar al que m'agrada, no? Diuen que quan et dediques al que t'agrada no comptes les hores, no...
1: Però tu explotes tu mateix, sí.
2: Sí, sí.
1: De fet, això s'aprèn amb el temps.
2: Ja, totalment.
1: A posar uns límits.
2: Sí, totalment.
1: I fins aquí arribem.
2: Entendre que la vida també és una altra cosa, no?
1: També el reconeixement a tu ja t'agafa amb una edat i amb oblat, que potser això t'enganxa amb 17, 18 anys...
2: Sí, sempre he tingut la curiositat de saber què hauria, com ho hauria rebut. O... Sí, té la part bona també d'haver arrencat relativament tard. Jo vaig estudiar Humanitats abans de començar a interpretar. I tot i així m'hauria agradat començar a fer les proves de l'institut, als 17 i tal. A casa no ho van acabar de veure, i llavors vaig estudiar una carrera... Van dir una carrera més convencional, i vaig dir convencional, Humanitats.
1: Toma,
2: no?
1: Toma, convencional.
2: Aquí la tens. I la veritat és que la vaig gaudir moltíssim, la carrera. I també és veritat que arribes a aquest sector des d'un altre lloc, com, sí, amb el cap una miqueta més amoblat...
1: Hi ha una base.
2: Sí, amb més experiències. Saps què passa, també? Hi ha alguna cosa relacionat amb la nostra feina que s'hi veu molt, i això és evident, tu, un actor de certa edat o una actriu de certa edat, només que li col·loquis una càmera davant sense que digui absolutament res i està explicant coses, no? Perquè si no tens temps de viure no tens res a explicar, no? I jo vaig tenir la fortuna de poder tenir una estona per viure coses i després poder-les col·locar també, no? En mi, a veure com és això de viure, com és tenir una certa edat ja una miqueta més madureta, no? Amb l'era dels 20 i col·locar-te en certs llocs i experimentar coses, i aquí estem, des d'aleshores fins ara, 42.
1: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'actor Miqui Esparvé.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Miqui Esparvé amb la cançó En el que el Bernat se't troba, de Manel, que és un tema publicat l'any 2008, que forma part del seu primer disc, dels millors professors europeus, un àlbum que ho va petar molt fort, i doncs els Manel van iniciar doncs aquesta trajectòria que els ha portat a ser un dels grups més influents del segle XXI, i crec que això és una dada objectiva.
1: Sí. Totalment.
0: Vull dir, pot agradar-te més, els pots detestar, però el seu èxit és innegable.
1: I que van canviar alguna cosa, no? D'alguna manera, ara vist amb el temps, no sé, hi va haver un canvi petit, com d'apropar un tipus de cançó a un públic concret que potser durant anys havia quedat una mica més orfe. No em facis demanar el què, aquesta mescla entre l'indie, el folk, una cosa estranya... I després, res, a mi em passa una cosa amb aquest tema i amb tot el disc sencer, perquè crec que qualsevol, he escollit aquest com, perquè és el primer tema del disc, però podrien ser qualsevol d'aquell disc. Que el Guillem Gisbert, l'he sentit alguna entrevista que diu, quan l'apreten molt, que li diuen, bueno, quan tornarà Manel? Quan tornarà Manel? No? Ell diu, tu no vols que torni Manel, tu el que vols tornar, tenies 25 anys.
0: Vols tornar al 2008.
1: Exacte, tu vols tornar aleshores. Llavors, em passa alguna cosa amb aquest disco i és que em porta això, de quan jo tenia 25 anys, realment, que era el 2008, i m'agrada. No hi tornaria, potser, però passejar-me una estona, sí, m'agrada. Jo no sóc d'aquesta gent que tornaria enrere, eh? Sóc el diuen, tu tornaries als... No sé, potser amb l'experiència d'ara m'hi passejaria una
0: clar,
1: estona.
0: Així tots, guapo.
1: Exacte, per això dic, però no, que va.
0: De fet, el 2008, podríem dir que hi ha tota una generació que tenim el 2008 com un punt d'inflexió, perquè és la crisi. Uh-huh. Aquí estem tu i jo, ens portem 5 anys, fins al 83 sí, sí. O al 88, però una generació que els eduques dient forma't, prepara't, t'estàs esperant al món, te'l menjaràs, i surts.
1: I se'ns va menjar nosaltres.
0: I és un descampat.
1: Sí, sí, realment. Sí, sí, és un descampat. Jo saps què va passar? En el meu cas, com el d'altres actors i actrius que ens estàvem formant en el mateix període, vam sortir amb molta gana, moltes ganes de fer coses, no? Llavors, les conseqüències d'aquella crisi, famosa crisi del 2008 en el nostre sector, era que la producció es va reinventar per seguir produint amb menys pressupostos. Llavors, el que tu trobaves moltes vegades era oportunitats, perquè érem gent que començava de zero, i alhora tothom et deia, ui, això que esteu fent ara fa uns anys es cobrava no sé quan, no? I jo els deia, no m'ho expliqueu, si total, si no ho sabrem pas el que es cobrava en aquella època.
0: Bueno, el made yourself,
1: sí,
0: fes-t'ho tu mateix.
1: Totalment.
0: Tu on estaves l'any 2008, per on paraves?
1: Jo devia estar fent, en aquell moment, tres coses alhora, diria. Crec que estava de reporter el divendres, diria. Si no vaig començar aquell any, si no devia ser l'any següent, el divendres de TV3, alhora estava de col·laborador amb Salvados, que havia fet les primeres... Quan el Salvados va començar a fer l'emissió setmanal, que també era del Terrat.
0: Et recordo, al metro, no?
1: Vam fer de tot.
0: Escenes costumbristes.
1: Vam fer de tot. Sí, com càmeres ocultes...
0: Sí, no era com una ficció
1: a l'ús. No, en absolut. I alhora, crec que aquell període, si no és aquell any, devia ser el següent, vaig començar a rodar Pop Ràpid per TV3, que és una sèrie del Marc Creuet, que ens va donar moltes alegries i vam fer dues temporades.
0: Oh, i tant. De fet, jo diria que ara ja se li diu sèrie de culte.
1: Sí, això vol dir que ens fem grans, si es diu sèrie de culte, però em sembla.
0: Normalment una sèrie de culte és aquella sèrie de la que parla molta gent, sí. Però la veiem molt pocs.
1: Encara m'ho recorden ara, Hi ha gent que se m'aprova i em diu, escolta, una nova temporada de Pop Ràpid. I,
0: sí.
1: Ens haurà d'agafar la residència, ja saps.
0: Bueno, tu eres el Toni.
1: Jo era el Toni, sí senyor.
0: Que era el barman del Estraperlo.
1: De l'Estraperlo, sí senyor.
0: I feies una mica com de psicòleg. I de fet, crec que eres 100%. Estudiant de psicologia i allà feies les pràctiques.
1: Ho has clavat tot.
0: Bueno, alguns veiem al Canal 33 quan ens deixaven.
1: Ja, que fort. Pues sí, és això. És tal qual l'has definit tu. Això era aquest estudiant de psicologia que alhora tots els personatges de la sèrie li anaven a fotre la torre, el tio escoltava tot el que li havien d'explicar i quan podia es dirigia a càmera com si era una miqueta la veu de l'espectador. No?
0: El punt de vista.
1: El punt de vista, exacte.
0: Sí, sí. I a més crec que el treball de camp també l'estaves fent, perquè en aquella època tu ja havies fet de barman.
1: Sí, jo crec que el que més he treballat a part de ser actor és en el sector de l'hostaleria, sí. També és veritat que la típica broma i el cliché de que és pràcticament una assignatura de lliure elecció per qualsevol actor o actriu, haver treballat darrere una barra. Però sí, i és un sector que l'he tocat molt, perquè per molts motius. Els meus avis tenien un restaurant, hostal, a Súria, llavors és un sector que el conec de prop i de dins.
0: Que els caps de setmana potser et tocava anar...
1: Ja no, perquè el van tancar quan jo era molt petit, però després sí que he treballat a molts locals de copes, he estat a Montllevall, vaig portar el local de copes d'un amic meu, també. He treballat molt a Manresa, en el món de l'hostaleria, que jo sóc de Manresa. I havia treballat fins i tot de cuiner en una creperia, després de cambrer molts llocs, i copes n'he servit molts. A Formentera també vaig estar de cambrer algunes temporades a l'estiu.
0: Tens una llarga trajectòria...
1: D'hostaleria, sí. Sí. El currículum hi apareixen...
0: Si algun dia fan Ratatouille...
1: Podria... No, saps?
0: Amb personatges...
1: Era curiós, perquè quan vam començar a fer pop ràpid, li vaig dir al Marc, dic, no pateixis que ningú m'haurà d'explicar com funciona una barra, perquè sé perfectament...
0: Bueno, és un treball fet.
1: Home, clar. I se n'aprèn molt, i es treballa molt amb el públic, i s'aprèn moltíssimes coses.
0: I crec que també vas treballar a l'hostaleria al Mediterrani, que és un bar mític d'aquí de Barcelona, carrer Balmes, dels pocs que t'ofereixen una oferta cultural. O sigui, tu et vas a prendre una copa i hi ha algú cantant en directe.
1: Totalment.
0: A més, acostumen a ser uns persones increïbles.
1: Increïbles, i alhora també, des de fa un temps,
0: stand-up, també.
1: Exacte, hi ha molt de stand-up, hi ha molt còmic. I sí, vaig tenir la sort que just quan vaig venir a Barcelona a estudiar interpretació, estudiava a Gràcia, i quan acabava les classes, que les acabava a les 10 de la nit, me n'anava cap al Medi, al Mediterrani, a treballar de cambrer. Mira, acabo de recordar, jo treballava al Mediterrani i em tocava obrir el dia que Iniesta va marcar el famós gol de Stamford Bridge.
0: Sí, estem al maig del 2009.
1: Imagina't. I jo estava a un local al costat del Mediterrani. I recordo que me'n vaig anar perquè ja s'estava acabant el partit i havia d'obrir el local. M'acaba de venir, que recordo, ara mateix te l'explico. I de cop i volta vaig entrar al local emprenyat, dient, bé, no es classifiquem, és igual, ja està, prendre pel sac. I quan estic amb la reixa ja aixecada i encenen les llums, sento el gol i vaig marxar del local, vaig deixar el local buit. Vaig entrar al bar, em vaig abraçar amb la gent una estona i vaig tornar a entrar. I ja està, ja vaig poder atendre tothom. Però increïble, increïble, sí.
0: I en tot cas, la cosa amb el Marc Crauet va anar molt bé, perquè després de Pop Ràpid, una part de l'equip d'actors va anar a fer el Rei Borni.
1: Sí, senyor.
0: Que en principi va ser una obreta, a fer la Flyhard, un lloc petit, recollir, molt bonic, i acaba sent, no una pel·li, Dues
1: pel·lis, tota la raó. Sí, l'única vegada que he fet la pel·lícula en català i en castellà, perquè vam fer dues pel·lícules, però una pel·lícula que no tenia pressupost, i de cop i volta hi havia la via, potser, d'intentar... Nosaltres era una obra que l'havíem fet tant, vam fer temporada a Barcelona, temporada a Madrid, gira per Espanya, gira per Catalunya... Llavors era una obra que potser el divendres la fèiem a Castelldefels, el dissabte a Logroño i el diumenge a Ripoll, no? I era anàvem saltant de català a castellà amb una facilitat que a l'hora de rodar-la va dir el mateix director, el Marc, va dir, escolta, i si la rodem amb les dues llengües, no crec que ho torni a fer mai més, també t'ho dic, perquè és un patiment, vull dir, no, és molt esgotador.
0: Digue'm, que sisplau, que el teu personatge arrossegava les esses tant en català com en castellà.
1: Amb les dues llengües.
0: Perquè si no, sí que t'haguessis
1: tornat boig. No, m'hauria tornat boig.
0: Que això és una tècnica infal·lible per crear un personatge, el fas per sopes.
1: Sí, el sopes.
0: I funciona, vull dir, és impossible. Això és idea teva, del Marc...
1: Mira, el Marc tenia molt clar que el personatge és un personatge que per un succés que li passa és molt fràgil, no? És un tio amb una alta sensibilitat, ho passa molt malament amb tot, i el Marc tenia molt clar que era un personatge que volia que tingués una miqueta d'alguna manera, el taló de fons, el personatge tingués com alguna cosa que el fes molt vulnerable ja des de petit. Llavors em va dir, he pensat alguna cosa a l'hora de parlar. I em va proposar de fer-lo potser fins i tot tartamut, i jo li vaig dir, és que el problema amb fer un personatge tartamut és que en una comèdia, tot i que això no era una comèdia a l'ús, perquè era una comèdia negra, però et condiciona molt, perquè et condiciona el tempo, et condiciona les pauses, et condiciona tot una mica, no? I llavors vaig dir, escolta, si provem això. Li va fer gràcia i ens vam plantar la primera lectura de guió, que cap de la resta d'actors no sabia res. Llavors, a la que vaig començar a llegir-ho, em van parar. Em van dir, escolta, per això ho faràs així? Jo me cinyo el que em diu el director.
0: Tots contents, no?
1: Tots contents. Ho vam passar molt bé, la veritat.
0: Però clar, ho feies també, això d'arrossegar les esses, que suposo que molta gent que et coneixia d'aquest personatge, de cop et veu que no arrossegues les esses i diu, però les esses són estranyes.
1: Sí. Hi ha una anècdota bastant bona a la sala Flyhard. Quan estàvem a la sala Flyhard, una sala del barri de Sants, que són 40 butaques. Llavors,
0: una preciositat de sala.
1: És una encant de sala i una sala molt necessària pel teixit cultural de Barcelona. I una de les coses que han sabut fer increïble al llarg dels anys és cuidar i fidelitzar el públic del barri. Llavors, hi ha moltes dones i senyors del barri que van a veure les obres cada vegada que n'estrenen una. Hi ha dues senyores grans que van esperar-se al final d'una de les primeres funcions, em van esperar fora i només em van esperar per dir-me literalment: amb això que tu tens, no pateixi gens, ets molt bo, podràs treballar molt.
0: Pares el Hamlet, amb això.
1: Clar, jo de cop i volta vaig dir, segueix el personatge.
0: El vas aguantar?
1: Sí, home, sí, clar. El tio vaig dir que moltes gràcies, que era un plaer, que gràcies per esperar.
0: Però aquestes senyores ara senten totalment traïdes per tu, Miqui.
1: En absolut, deuen pensar quina experiència vam tenir al costat d'aquest
0: nano.
1: No,
0: perquè després van a veure Barcelona nit d'estiu, que és una de les teves primeres pel·lis amb el Ray Borny, i diuen, però aquest tio...
1: Jo crec que devien pensar que havia anat un logoper o alguna cosa, i que de cop i volta...
0: La llengua, no?
1: Sí, alguna cosa havia de passar.
0: Aquí va passar el programa el Dani de la Orden fa uns dies,
1: sí.
0: I ens va dir això, que Barcelona nit d'estiu va ser una pel·li molt important per ell, també per molts dels actors.
1: Per molts de nosaltres.
0: Però que vau fer un esclop i una espardenya.
1: Literalment, sí.
0: Si tu dones fe d'això.
1: Home, evidentment, hi ha moltes anècdotes al voltant de com es va rodar aquella pel·lícula. N'hi han moltes, però...
0: Començar que la vau rodar a casa del Dani o de la mare, o...
1: Mira, precisament, una de les que t'anava a explicar anaven en aquesta via. El Dani, una de les seqüències, que era el Joan Dausà mirant per una finestra quan se suposa que la Sara Espígol havia de pujar un cotxe, llavors van rodar-la just abans d'anar a sopar. I hi ha un moment de la pel·li en què plou, se suposa que plou. Llavors van dir, aquesta és molt senzilla, perquè el Dani tenia al costat d'aquesta finestra un lavabo. Llavors va dir, agafo la dutxa, trec el mànec de la dutxa per fora, tiro aigua al vidre i així simularem que està plovent. Dit i fet, van donar acció, van rodar la seqüència, van tallar per anar a sopar, van tornar i quan va tornar a casa, la casa estava mig inundada perquè s'havien deixat
0: l'aigua
1: l'aigua sense tancar. Llavors, vull dir, com aquesta, i es va aixecar el parquet. No, tot un drama que et podrà explicar el Dani el proper dia que torni. Però n'hi ha moltes.
0: Suposo, Miqui, que ja has identificat la cançó que està sonant ara de fons, que
1: sí,
0: és Around the World, de Daft Punk.
1: Sí, senyor.
0: Què hi fa entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Doncs mira, a mi aquest disc en general, que és un disc que es diu Homework, em va petar el cervell. Jo recordo, a més, qui me'l va passar, un company de... Jo vaig patinar molts anys amb skate. Molts anys.
0: Ets fill del Tony Hawk.
1: Sí. Tot i que ell era més com de halfpipe i de skatepark, i això a Manresa no en teníem. I llavors fèiem més street, no fèiem més carrer. I recordo que un dels col·legues de la plaça em va donar un CD i em va dir, escolta, d'això. I clar, i em vaig posar aquest disc i em va petar el cap perquè... Em vaig quedar enganxat de principi a fi. Era un disc que canviava una miqueta les normes del que jo havia escoltat electrònic. Era una època que es venia molt del techno més dur, potser. I perquè, d'alguna manera, aquesta gent són els inventors o els pares de tot un teixit de música electrònica francesa més o menys moguda que fins i tot a dia d'avui encara s'arrossega, no? Vull dir, Justice, que és un grup d'electrònica molt actual, veu directament d'aquesta gent, com moltíssims altres grups. Però aquest disc, i en concret aquest tema també, perquè recordo... Jo era d'aquests que després d'arribar a l'institut, arribava a casa, fotia la tele i es posava MTV. Jo veia molts videoclips. I recordo aquest videoclip. Aquest videoclip el va dirigir Michael Gondry, que és el director d'una de les meves pel·lis predilectes, que és Olvídate de mí. No?
0: Ah, això és Jim Carrey,
1: sí, senyor.
0: I Kate Winslet. I una cançó de Beck tota l'estona en bucle.
1: Que també podria estar en aquesta llista, per cert.
0: De moment portem dos grups i dos grups que s'han dissolt. Això de moment és el teu llapis de memòria.
1: Esperem que no hi sigui.
0: A veure si anem a millor.
1: Però vaja, que aquest disc i aquest tema en concret em va al·lucinar i recordo que em va marcar molt, em va agradar molt aquest disc.
0: Doncs va, escolteu una mica l'Around the World, que és una de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'actor Miqui Esparver.

0: xaval que s'ho flipava amb l'skate anant per Manresa amb el seu disc de Daft Punk, somiava en dedicar-se a la interpretació o això va arribar més tard?
1: No, jo crec que... Jo havia fet bastant teatre amateur a Manresa, també. Hi havia una escola de teatre per on ha passat molta gent que es diu l'Escola Els Carlins, que era com un casal que tenia un teatre de barri i aprofitaven i feien classes d'interpretació. Allà hi vaig coincidir amb l'Alicia Puertas, que és actriu meravellosa i alhora també docent. I a dia d'avui, mira com és la vida, el curiós que és que el meu nebot, és a dir, jo tinc 4 nebots, doncs el nebot gran, diguem, que són bessons, doncs el noi, el Ferran, està estudiant a l'Institut del Teatre i té a l'Alicia també com a professora. O sigui, imagina't, no?
0: Heu compartit.
1: Ens hem compartit docent, no? I allà havia estudiat, jo havia fet totes les mostres de teatre de xaval, l'institut, tot ho havia fet. Llavors, no va ser un canvi tan boig el passar d'una cosa a l'altra. Sí, és veritat que hi ha un moment en el que començo a estudiar Humanitats que potser m'allunyo una miqueta més d'això, no? I més enllà d'anar-hi com a espectador, penso, això s'està quedant una mica massa apartat i no m'agrada. Llavors, per això, quan just estic acabant la carrera, tracto de simultàniament estudiar el que em queda, les assignatures que em queden d'Humanitats.
0: I... Tancar l'expedient?
1: Sí, perquè el segon cicle el vam allargar una mica.
0: Sí, és clar.
1: Sí, home, sí. Sí, el primer cicle el vam passar net i el segon ens vam començar a parlar.
0: Va fer bola, el segon?
1: Sí, perquè suposo que també veia com una miqueta que arribàvem al final i deia, ai,
0: és això que, pel que queda, ho acabo. Sí. Però va fent llarg.
1: Total.
0: I tens controlada on està la guspira d'aquest amor pel teatre, pel cinema, per la interpretació, la primera obra de teatre que vas anar a veure?
1: Sí, això sí. A casa meva no érem una família d'anar moltíssim al teatre, de quan jo era petit, però el meu avi matern, l'avi Fèlix, era un boig del teatre. Llavors ell era, de fet, els meus avis de Súria, que t'he dit, de l'hostal abans, del restaurant, doncs ell hi havia dues coses que venia a fer a Barcelona, principalment. Un era el Camp Nou i l'altre era en el teatre, no?
0: I que recordo... També és un teatre, el Camp Nou.
1: Sí,
0: anava de teatre en teatre.
1: De teatre en teatre. I recordo que sí, de fet, una de les primeres obres que jo vaig veure a nivell professional, la primera que jo recordo que em va volar una mica al cap per infraestructura i per veure un muntatge gran, va ser el West Side Story que es va fer el Tívoli en el seu dia, no? De fet, ara, quan van tornar fa uns anys, vam agafar tota la família, el meu avi ja va morir fa molts anys, i vaig agafar amb la família i vam dir, hem de tornar a veure West Side Story.
0: Per l'avi Fèlix.
1: Per l'avi Fèlix, sí, senyor.
0: I tu vas veure allò i vas dir...
1: Sí.
0: Tate, que això m'agrada,
1: sí, eh? Sí, allà em va cridar molt l'atenció pensar que es podia fer, no?, això tan gran. Ostres, que bèstia, no? I la connexió amb el públic. Recordo aquest punt d'encisar-me molt, de veure que durant una estona la gent va a un espai en el que es deixa portar per una història i que la resta del món no existeix durant aquella hora i mitja, dues hores, el que sigui. Em sembla, fins i tot a dia d'avui, un esdeveniment molt màgic, no? És probablement dels pocs llocs, si et pares a pensar, on els mòbils aparentment no hi tenen cabuda. Sempre n'hi ha algun, i ara hi ha un factor encara és pitjor, que és quan cau el mòbil de la butxaca i rebota a terra, no? Que dic, ja està. O sigui, més enllà dels rellotges, més enllà de tot, ara hi ha una altra plaga, que és aquesta, no?
0: El mòbil saltarín.
1: No, total.
0: Que tu, quan arribes a casa teva i dius, papa, mama, vull ser actor, com reaccionen ells?
1: Mira, el meu pare ha sigut pintor tota la vida, artista, i ma mare professora de català i d'educació infantil i directora d'un centre d'un poble de la Catalunya central. Llavors, a casa meva, diguem que la part artística i l'acadèmica anaven una mica de la mà, no? I de vegades xocaven una mica. Llavors, en aquest moment, crec que també parlem d'uns pares que, com pràcticament tots els pares d'aquella generació, jo crec, van intentar fer-ho la millor manera possible, però que és veritat que venien molt amb l'ombra del que tu deies abans, no? De que ells van ser una generació que els hi van inculcar molt que no hi havia massa recursos per poder-se formar, etc, i quan ells van veure que podien proporcionar això als seus fills, el primer que volien és que tinguessin carreres universitàries, no? Llavors jo crec que arribats a aquell moment es va fer més pressió a casa perquè s'estudiés una carrera no convencional, com dèiem abans, que no pas potser per una carrera artística, perquè es veia com potser una faceta que si s'havia d'explorar es podria explotar més endavant, no?
0: Però tens un pare pintor i dibuixant.
1: Sí, de fet mai s'ha vist amb mals ulls, que jo em dediqui això en absolut, i a dia d'avui ma mare és la meva principal fan i seguidora i que li encanta saber i que la posi al dia del que faig i deixo de fer, no? Però Sí, el meu pare, quan finalment em vaig decidir a donar el pas i suposo que el primer mes que em vaig adonar que podia pagar el sou només, únic i exclusivament, amb el que havia fet com a actor, em va dir, bàsicament, et vols dedicar a això? I vaig dir, sí, ho tinc molt clar. I em va dir, les passaràs canutes, però seràs molt feliç. I vaig dir, doncs, pa'lante.
0: Doncs som-hi.
1: Som-hi.
0: Com el Miqui ens comenta, el seu pare doncs, s'ha dedicat sempre al dibuix i la pintura i tu tens molts records d'infància on apareix això, el teu pare a l'estudi treballant en música de fons i aquesta música no podia ser una altra que un gran clàssic d'aquest programa com és Mediterráneo de Serrat.

0: cameo de Joan Manel Serrat sonant al llapis de memòria de l'actor Miquis Parvé, que d'aquesta manera s'uneix a l'amplíssima llista de convidats al programa que inclouen aquest tema entre les seves cançons predilectes.
1: Ah, que l'ha posat algú més, eh?
0: Sí.
1: Ah, va, no sabia.
0: Això
1: no sabia.
0: A mi m'ha quedat claríssim en aquests anys al llapis de memòria, que és història d'aquest país i,
1: sí, home,
0: i de,
1: sí,
0: sobretot de la gent que sí, habita aquest país.
1: Sí, jo, en el meu cas, com abans apuntaves, és que recordo molt el meu pare tractant d'imitar el timbre, no, del Serrat. A casa sempre hem sigut molt de la conya i mon pare feia molta conya amb el timbre, no, amb aquesta cosa. Sí, sí, exacte.
0: O sigui, aquí tu hi veus un quadre en moviment quan sona aquesta cançó.
1: Sí, més que un quadre hi veig una postal, que és un senyor d'esquena davant d'una tela amb una taula al costat plena de pinzells de mil colors i pintura a l'oli i un desordre totalment ordenat, no? I tardes eternes. Sí. Sempre hi havia una sensació com de... L'estudi era un espai també molt... Per mi, molt, molt entretingut i molt festiu, fins i tot, no? L'estudi del meu pare, llavors tu arribaves allà i el meu pare, a més, era professor de dibuix els caps de setmana. Hi havia xavals de la meva edat, gent més gran, gent més petita. Llavors hi havia moltíssimes mostres, moltíssims colors. Vull dir, imagina't el parc temàtic que és això per un xaval de 6, 7, 8, 9, 10, 11... Llavors tu baixaves i sempre hi havia coses a fer a l'estudi. I podies putinejar coses, i enganxar, i tallar, i pintar... I era...
0: Art attack, tot el dia.
1: 100%, sí, sí.
0: I ser dibuixant, ser pintor, et va passar pel cap en algun moment?
1: No, som tres germans. Crec que la mitjana, a la més germana mitjana, sí que potser durant una estona se li va donar molt bé i li va donar una miqueta més d'espai. No se m'ha donat mai malament del tot, vull dir, seria capaç de... Tinc unes nocions bàsiques, però no m'hi he dedicat mai, no.
0: Que de petita, tu, quan ben petit, eh?
1: Sí.
0: Et deien Miqui o Miquel en aquell
1: temps. Sí, Miquel, segurament.
0: Miquelet.
1: Miquelet, o sí, sí.
0: De gran, tu què vols ser?
1: Buah, què devia dir jo? No ho sé, què devia dir, eh? No en tinc ni idea. No crec que diguis actor, eh? Mira què et dic. No
0: sé. Futbolista?
1: No crec. No era tan bo com per poder-ho dir. No ho crec. Saps que ho preguntaré a ma mare? Ara que m'ho has comentat, ja els hi preguntaré.
0: Doncs
1: ara,
0: en resols el dubte, eh? Ens envies un àudio que sí, procedem al programa de demà.
1: Vinga,
0: això ho farem. Que dèiem pare dibuixant pintor, sí, mare mestre.
1: Sí.
0: Tu ets d'aquesta categoria de nen que va anar a l'escola on la seva mare era professora?
1: Sí, senyor. Sí, senyor, poc temps, però sí. Ma mare va ser professora en un centre en un poble molt petit que hi ha, com deia abans, al Bages, que es diu Valls de Torroella. Està entre Súria i Cardona. I era un poble rural, és un poble de... No sé com funciona a dia d'avui, però era un centre en el que potser en total, en tota l'escola, hi havia 40 alumnes. Llavors, jo vaig ser de les generacions que va fer... segurament la generació, ara no recordo si n'hi va haver més d'una, jo diria que era l'única, que tinga el graduat de EGB i el graduat de batxillerat de l'ESO, perdó. Però jo vaig fer 8è d'EGB, 3er, 4er d'ESO, 1er, 2er de batxillerat.
0: Tu vas trobar l'impàs.
1: Exacte. Llavors jo quan vaig acabar EGB, el 3er i 4er d'ESO el vaig fer a l'escola de la meva mare. També era aquesta època de xaval preadolescent o adolescent, una mica més liante, ja està.
0: Clar, té els seus pros.
1: Sí, exacte. Llavors ma mare va dir, mira, vine cap aquí, et portarem aquí, que és un centre petitet, i així anirem junts cada dia a estudiar.
0: I tu, què bé.
1: I jo, ui, quina il·lusió.
0: Clar,
1: no, i
0: estic en l'etapa de matar els pares,
1: exacte,
0: no? I ara em poso aquí.
1: Mira què m'obligues a fer, no? No, però va ser una experiència molt xula, la veritat, perquè no... Pensa que jo estava en una classe, recordo, que potser hi havia quatre cursos alhora. I de cop i volta d'un curs potser hi havia un alumne, de l'altre tres, de l'altre dos, i potser érem en total 10.
0: Et vas estalviar aquesta pressió adolescent en aquelles aules...
1: Sí, tenia les típiques coses de que potser anava allà a estudiar al matí i a la tarda me n'anava a fer anglès d'extraescolar a Manresa, no? Que era més ciutat, i de cop i volta hi havia...
0: Socialitzaves.
1: Sí, hi havia molts més ambients, diguem. Però va ser interessant, la veritat.
0: I com era aquell Manresa de final?

0: em refereixo que tothom es coneixia, en què ara ja crec que això ha canviat una mica, perquè és veritat que és una ciutat que en els últims 20 anys, que és el temps que jo no hi he viscut, ha crescut molt. Quan jo era preadolescent o adolescent, ni tan sols hi havia massa universitat que de cop i volta captés també alumnes que poguessin venir de fora i nutrir una miqueta més el teixit més jove, diguem, de la ciutat. Era com capital de comarca, tothom acabava allà de festa, tothom es coneixia. Allò és una ciutat a la que li dec moltíssim i de la que em sento molt, molt orgullós de ser.
1: De fet, és la teva ciutat,
0: Miqui. Sí, totalment, totalment, imagina't.
1: Continues anant-hi de tant en tant?
0: Sí, sí, i ara més, també. A mesura que els pares també es van fent grans, doncs també hi vas més sovint, sí, sí.
1: I el tema de que la gent et reconegui, et passa més aquí a Barcelona o et passa més a Manresa?
0: És diferent com et coneixen aquí de com et coneixen allà. És, perquè allà, si et coneixen, és perquè t'han tractat.
1: Ets el net de no sé qui, sí, del Fèlix...
0: Sí, exacte. O no, el fill del Miquel, això també, saps? O... I allà sí que et diuen que et segueixen, que fa molta il·lusió. O també em fa molta il·lusió quan torno a casa per anar al Cursal de Manresa, que és un dels millors teatres de Catalunya, i ve la gent a veure el que fas i trobar-te amb ells després. I això és preciós, això és del més maco, diguem, que em passa. Que és que sempre que tinc un muntatge, que espero anar-hi amb les coses excepcionals, per cert, doncs sempre trobes molt, molt de caliu. No?
1: Tu pots portar vida normal?
0: Sí, jo faig la vida molt tranquil. O sigui, jo vaig a comprar el pa, jo vaig a... I també penso una cosa, jo no sóc un actor que vingui de, potser d'un projecte de sèrie juvenil o etcètera, etcètera. Amb això et vull dir que jo no he tingut tampoc un target de
1: gent grupis,
0: que m'hagi seguit, que formi més part d'aquest fenomen més adolescent, no? Jo no... Llavors, el tipus de gent que potser ha vist la meva feina és gent que potser encaixen només amb la meva edat, però potser 10 anys per sota, 10 anys per sobre, o fins i tot més, per una banda i per l'altra. Però normalment, amb excepcions molt puntuals, em trobo amb gent molt respectuosa i que si se t'apropen per demanar una foto o per fer-te algun comentari és perquè...
1: Està guai.
0: Sí, i és perquè han vist i segueixen el que fas. I això
1: que tu li deus sonar molta gent, no? Et deus trobar molts moments que la gent et mira i dirà, jo aquest el conec.
0: Jo soc aquest tipus de perfil.
1: És el meu cosí segon, que, és aquí, sí. Jo
0: et
1: conec.
0: Jo et conec, o ets actor, no? I si dius, sí, i què has fet? Que aquesta és terrorífica resposta, perquè et deixen molt mal lloc, perquè...
1: Clar, què dius?
0: Pots agafar i començar a passar-li... Exacte, pots començar a fer com a l'IMDB, no? I després, si alhora tampoc li vols respondre molt, perquè no saps per on et deuen haver vist, quedes malament, també, perquè és allò que dius, és que no sé què hauràs vist...
1: Moltes
0: no,
1: tal, coses.
0: No sé, intento anar fent, saps? Vull dir, és així. Sí, tal qual.
1: Que tu ets el germà petit de,
0: sí,
1: de la casa.
0: Sí, petit de 3.
1: Amb molta diferència de les teves germanes?
0: Amb la gran, amb la Mireia, m'hi porto 9 anys, i amb la mitjana, amb l'Elsa, me n'hi porto 5.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí. Sí, jo vaig ser... Com dic sempre, jo vaig ser un me cago en la puta, eh? Ma mare portava un diu, eh? Vull dir, imagina't, ma mare portava un diu i de cop i volta es va quedar prenyada de mi.
1: O sigui que és un gol de penal.
0: Sí, però 100%, vaja.
1: I què tal això d'estar criat com el petitó, amb germanes...
0: Sí, increïble. Home, sí, té les seves parts bones i les seves parts no tan bones, eh? Però en general totes són molt positives. Jo he crescut en una casa amb aquesta perspectiva femenina tan poderosa, realment, perquè eren 3 dones i un home, no?, el meu pare, i aquests referents femenins a la meva vida hi han passat molt, en molts aspectes, eh?, des de social, des d'una perspectiva més femenina, moltes vegades de qualsevol conflicte, fins a nivell cultural, de vegades, no? I avui que estem parlant de música, pensa que jo... Clar, tots els referents, potser dels primers referents musicals que vaig mamar a casa van ser doncs, els discos de Madonna, de George Michael, de tota la música que passava per casa. Després ja de gran, sumat al meu pare, l'hem citat amb Mediterrània, però al meu pare també li agradava molt la música de la Motown, per exemple, que no t'he passat cap a la llista i després me n'he penedit, però...
1: Tria i renunciar.
0: Sí, totalment,
1: ja
0: totalment. O, vaja, o els Beatles, o els Rolling Stones, o no hi són a la llista, però hi podrien ser perfectament. Però, vaja, el que et deia, és veritat que va ser una porta, sobretot, pels 80. I dic pels 80 perquè jo soc del 83. Llavors, els primers records que jo tinc com a xavalet petit a l'habitació de les meves germanes i posant elles vinils, no?, són aquests discos que et deia, no?, Cyndi Lauper, aquest tipus de discos.
1: Per exemple, aquí tenim...
0: Mecano, per exemple, que te l'he posat a la llista.
1: Barco, a veus.

0: llapis de memòria del Miquis per B també hi hem trobat Barco a Venus, de Mecano, que és un tema compost per Nacho Cano, que es va publicar l'any 1983 i tracta sobre el drama de l'addicció a les drogues, que ara, vist 43 anys més tard, Miqui, potser Nacho Cano la va crear pel Nacho Cano del futur.
1: Potser sí.
0: Perquè
1: potser sí.
0: Va bastant en descripció sí, del que explica aquesta cançó.
1: Realment.
0: Què hi fa, el teu llapis de memòria?
1: Doncs, mira, principalment buscava un tema de l'any que vaig néixer. No? Jo vaig néixer el 83, i quan vaig veure que Barco a Venus era del 83, em va quadrar el 100%. Potser no és el tema més conegut de Mecano, però a mi és dels que més m'agrada i segurament el tema de Mecano que més m'he escoltat. M'encanta que és una cançó com amb un poder lúdico-festiu, però en realitat parlant d'un tema molt fosc, no? Que és aquesta veu, no?, que s'adreça a algú que està patint una addicció molt profunda i que cau en el terreny més fosc. I alhora també m'ho he fet venir una mica bé perquè no deixa de ser una mica la temàtica del que parlem a les coses excepcionals, salvant les distàncies infinitament, perquè no parlem de l'addicció. Però sí que parlem de quan un personatge està travessant un moment molt difícil, no? O té un familiar, en aquest cas, que està travessant un moment molt, molt, molt difícil i molt fosc, i d'alguna manera, doncs això, el que fa l'obra, d'alguna manera, és explicar que hi ha coses molt boniques a la vida, a les que ens hem d'agafar, no? I és un cant a l'esperança. I m'agradava fer com una miqueta aquest paral·lelisme, perquè d'alguna manera l'única manera de sortir d'aquests llocs tan fotuts, de vegades, que tendeixen a aïllar-nos, l'única manera és la comunitat. I aquesta obra, que és un cant a la comunitat...
0: 4 de novembre.
1: 4 de novembre estrenem
0: encara
1: a l'Urres.
0: Encara queda una mica, però teniu temps per...
1: Sí, home, sí, per agafar les entrades. I serem fins la primera de desembre, però no badeu, perquè crec que és una d'aquelles obres, i ho dic de debò, no ho diria de totes les que faig i deixo de fer, però és una d'aquelles obres que si hi vas, com que cada nit l'experiència és molt singular i té un significat, això que diré, perquè bàsicament cada nit hi han 5 persones del públic que fan 5 personatges de la funció, i que la gent no s'espanti, no faig pujar a la gent d'una forma...
0: No és la cua,
1: violenta, no ho passarà malament. A més, és una obra de teatre que s'ha fet a tot el món. Ara, mira, just ara fa 2 o 3 mesos va acabar de fer-la el Daniel Radcliffe, el Harry Potter, diguem.
0: Sí, sí.
1: La va acabar de fer a Broadway, ha anat com un tiro. És una obra que s'està fent simultàniament a molts altres països més enllà de Catalunya, i que crec que ve molt de gust que la gent vingui a veure-la, sobretot perquè hi ha molta gent que repeteix. És una obra que d'alguna manera potser parla sobre la depressió, però alhora és zero depriment. O sigui, és al revés, és un cant a la vida, la gent ho passa molt bé.
0: Els petits detalls.
1: Totalment, totalment.
0: Allà hi ha una llista que s'ha de fer.
1: Hi ha una llista, exactament. Això és una llista de coses boniques que un nen petit comença a escriure perquè la seva mare s'animi, doncs, no? I pugui sortir d'aquest lloc que comentàvem. I les coses comencen sent, doncs, el gelat, banyar-se despullat, què sé jo, no?
0: Bueno, coses que d'adults potser automatitzes molt.
1: Totalment.
0: I quan ho penses en aquesta perspectiva dius, hòstia, és que menjar-te el gelat, seure a menjar-te el gelat, el passeig.
1: Un dels plaers de la vida, no?
0: Clar.
1: I també pensa que a mesura que aquest personatge es va fent gran, la llista de coses també es sofistica, eh? Vull dir que potser al principi la primera de totes és el gelat, però després acaben sent coses més sofisticades. Sempre coses amb les que la gent del públic empatitza, connecta. És veritat que encara no hem estrenat el Borràs en si, però pensa que jo he fet 3 passis de la funció amb públic totalment objectiu, perquè no eren coneguts ni amics, sinó que era públic objectiu, citats per fer aquest assaig, diguem, obert. I és una obra, segurament és l'obra més especial que jo he fet en quant a connexió amb el públic. És una obra que es fa amb llum de sala oberta tota l'estona, no hi ha un fosc, és canviar una miqueta les convencions per ensenyar també que d'alguna manera és, com et deia fa una estona, una experiència en comunitat, no?
0: Ja vindrem a veure com ho fas, però, hòstia, vendre-la, la vens increïble.
1: Moltes gràcies. Pues... Moltes gràcies.
0: Que tu l'etiquetaries com a comèdia?
1: Sí, mira, els britànics la defineixen molt bé perquè diuen que és una comèdia sobre la depressió, no? M'agrada aquest terme.
0: Feel good, bad movie, no?
1: Sí, però en realitat... És una obra que et porta a un lloc en el que et descobreixes emocionant-te, però sobretot també la gent riu molt i s'ho passa molt bé. No banalitzem en absolut sobre la salut mental, sinó més bé el contrari, no? El que també parla molt sovint és sobre l'entorn directe de la gent que ho està patint, no? I quines són les maneres d'apropar-te, la incomprensió, la indignació que de vegades un sent, etcètera, etcètera, però sempre, sempre, sempre amb un punt de vista esperançador i amb molt, molt sentit de l'humor.
0: Que respecte a això de la comèdia, clar, jo et diria, si no tu em corregeixes, que avui dia tens el gran privilegi de poder triar quins projectes participes i quins no, intentes a més equilibrar cinema, audiovisuals i teatre, però tu no, en un moment de teva carrera on potser no podies triar tant, vas haver de dir, m'agrada molt la comèdia, però he de parar, perquè si no em quedaré a la comèdia.
1: Sí, jo
0: és un gènere... una decisió complicada en aquell moment, que et plouen ofertes i dius, no puc.
1: Saps què passa? També som, com dèiem abans, fills de la generació del 2008, i tu comences en això sense haver tingut cap referent, diguem, proper, en el meu cas, i també és molt... Si hi ha de per si, de vegades és difícil aprendre a dir que no, no? Quan comences des d'aquell lloc, amb tanta gana, amb ganes de fer coses... i no saps molt bé com funciona la indústria, no? Clar, no et veus en una posició de poder dir, escolta, doncs això no. Doncs no, això no. O sigui, amb lo difícil que és arribar fins aquí, a tot, sí, tira milles, no? Però sí, és veritat que arriba un punt en el que t'adones que, com diuen, com hi ha molta gent que diu, no? Tenir feina en aquest sector no és guanyar molts diners, sinó poder dir que no. Que després això de poder escollir és una miqueta pervers, el concepte en si, perquè sembla que quan diguem que l'actor o l'actriu en qüestió que dius, tu pots escollir, poder escollir sembla que puguis dir que no, però que després, en comptes de dir que no, faràs una cosa que et ve molt de gust, que és una altra... No, de vegades dius que no i no treballes, vull dir, no hi ha més, però són eleccions que també...
0: I per què dius que no? Perquè no t'interessa en aquell moment?
1: En el cas, per exemple, de la comèdia, sí que és veritat que hi va haver un moment en el que les vaig dosificar molt més. A mi la comèdia és un gènere que em torna boig i el vull fer tota la vida.
0: I se't dona molt bé, també.
1: No vull, gràcies, però no hi vull renunciar mai. Però sí és veritat que d'alguna manera t'adones que el que jo sí que no volia era potser fer 4 projectes de comèdia en un any i després tirar-me X anys sense poder fer un drama, no? I t'adones que això també, inevitablement, si tu alternes el que fas i el que vols fer una miqueta amb el que sí que et ve més donat, que és en aquest cas la comèdia, doncs la gent et pot veure amb més colors. Jo volia ensenyar més... Jo encara ara vull ensenyar tots els colors del Pantone, no? I això, afortunadament, com deies, a dia d'avui em ve per moltes vies de que m'ofereixen coses que em venen molt de gust i em semblen un repte, però sí, tothom diu aquesta cosa. L'altre dia veia la Penélope Cruz amb la promoció de La Bola Negra, no? Que deia que les carreres es fonamenten més en els nos que en els sis. Jo afegiria que primer de tot has de poder dir que no, no? Que és la fortuna aquesta de poder tenir feina.
0: I segons el moment de la teva carrera també és un acte de valentia.
1: Totalment,
0: deixes passar un tren i hi ha un FOMO professional.
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: recordem
1: totalment.
0: Que el primer contracte fixe d'un actor és la pensió.
1: Sí,
0: vull
1: totalment.
0: Hi ha un FOMO important. De dir, i si m'he equivocat?
1: Totalment.
0: Però bueno, va sortir bé i gràcies a això doncs t'hem pogut veure Wolfgang, Frontera, Les Distàncies,
1: sí, sí.
0: Fent de rei Joan Carles...
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Tu faries un biòpic de Los del Río? Això ho dic perquè...
1: Ho explico.
0: Sempre, ara, aquest any, ja ho sabeu, estem demanant la cançó Antillapis. La cançó, cap al motiu que sigui, doncs, el convidat li té mania o li porta mals records. I el Miqui ho ha tingut molt clar. I anava cap a la Macarena, que està sonant de fons de Los del Río, que, per cert, és la cançó que més factura l'ESGAE. Cada
1: aquí
0: any.
1: Aquí vaig.
0: Aquí
1: és
0: vas.
1: A dir, que jo vingui aquí a dir que la Macarena és l'anticançó ara mateix, no passa res, no els hi farà cap mal a l'Ors del Río, ja t'ho asseguro jo. Vull dir, no és per res, jo no hi tinc res en contra d'aquesta gent. Però és veritat que si paro a pensar-me, clar, quan m'ho heu proposat vaig pensar, quina cançó t'han torrat al cap fins l'infinit? I vaig pensar, hòstia, la Macarena? Si et pares a pensar, ens van donar molt pel sac, eh? Molt, molt, molt, eh?
0: Per la xuminada, què és?
1: La xuminada i la coreografia... I realment era un artilugi perfecte, no? I els hi ha anat molt bé, encara a dia d'avui. Vull dir que hi va triomfar, va traspassar fronteres aquest tema, però no acabaré d'entendre mai massa, però... Però sí, suposo que sí, que l'he escollit. Em podria escollir un altre demà o demà passat, però
0: avui és aquesta. També en l'antillapis triar és renunciar.
1: Toca.
0: No cal aixecar-la, tots la coneixem, i crec que no el trobareu al Miqui, o potser sí, ballant-la. Potser sí, tot pot passar en aquesta vida. Ara, per acabar, et trobarem algun dia dirigint, escrivint, cinema, sèries...
1: M'agradaria dirigir, sempre és una assignatura pendent. M'agrada, no... A mi el que em passa amb totes les disciplines que s'escapin d'interpretar és que m'hi apropo amb molta curiositat i molt respecte. I si les puc fer el dia de demà, m'encantaria per també treure'm l'espineta de provar-ho. Sempre hi ha qui està davant de la càmera i té aquesta inquietud i vol passar darrere alguna vegada, i hi ha qui no, eh? I jo crec que sóc dels que sí. El que passa és que no tinc pressa, tampoc.
0: Si
1: no
0: I el
1: tinc...
0: teatre?
1: Em fa més por. Mira el que et dic, no sé... Potser por no és el terme, respecte sí ho seria. No ho descarto, però potser em veig més dirigint audiovisual que teatre.
0: A mi m'han dit que hi ha un projecte, una tal cosa que es diu Superilla.
1: Sí, senyor.
0: Per tancar, què és això? Què és això de la
1: Expliquem-ho.
0: Superilla?
1: La Superilla forma part d'un dels tres projectes que va seleccionar la Corporació de Mitjans Audiovisuals per fer noves sitcoms, diguem, no? Hi va un moment que es va obrir convocatòria i jo m'hi vaig presentar amb el Dani Amor i amb el Marc Artigau amb un projecte que es diu La Superilla. Els altres dos ja s'han desenvolupat.
0: Que és Departament Amades i La Casa Nostra.
1: Exacte, aquests són els altres dos.
0: Tot queda entre amics, per això. El Dani de la Orde,
1: ens coneixem, al final
0: la Júlia Cot i el Terrat.
1: Sí, senyor. I molt contents per ells perquè, evidentment, han fet... És molt difícil aixecar... comèdies com ells les han fetes i és brutal que siguin capaços de fer-ho també. Pensa que venim d'un país, vivim en un país i venim d'un moment en què la tradició de sitcoms i humorística d'aquest país ha sigut sempre amb un llistó molt alt.
0: És que l'ombra de Plats Bruts encara és llarga.
1: L'ombra de Plats Bruts, de les Tresines, vull dir, són sèries de culte, d'Europa, són sèries brutals. I sèries que d'alguna manera van dissenyar, crec que fins i tot el sentit de l'humor de les generacions que hem crescut després, no? I encara ara, vull dir, encara ara passen Plats Bruts i segueix sent un èxit d'audiència, no? La diferència també és que a dia d'avui potser amb l'entrada de les plataformes, etcètera, s'ha diversificat molt més el públic, llavors això també influeix d'alguna manera també els pressupostos. A mi m'encantaria que aquests projectes que has esmenat també poguessin gaudir de pressupostos més generosos a l'hora de poder aixecar, de generar platós, etc, però és normal que hi hagi molta competència i que sigui difícil, no? Però vaja, sí, La Superilla va ser, d'entrada, ha estat una aventura, perquè nosaltres, més enllà del dossier, evidentment del mapa de trames, de dues temporades seguides, etc, que va ser dels materials que vam entregar, vam escriure dos guions de la sitcom, no? Els dos primers guions. I... Diguem que jo potser la disciplina que més conec és la del diàleg, la disciplina dintre el guió, perquè és amb la que estic més acostumat a tractar, no? Però el Dani i el Marc són especialistes en tot, diguem una miqueta, des de nivell d'estructura, de cap on s'ha de focar la feina, etc, i vaig aprendre moltíssim ja només amb el desenvolupament, tant de bo això tiri endavant el dia de demà.
0: Potser algun dia ho veurem. I entenc que et veurem.
1: No ho sé, és que no ho sé.
0: No tens clar si et vols ficar també en el paper.
1: Idealment, sí que faria il·lusió, evidentment, treure-hi el cap, no sé de quina manera.
0: Una cosa és triar projectes i una altra no agafar el teu.
1: No, però és que no és el meu com a actor.
0: El vostre.
1: D'alguna manera, sí, per sobre de tot el que faria molta il·lusió és que el projecte s'aixequés i veure el dia de demà a La Superilla.
0: Tant de bo, Miqui. Doncs ara hem arribat al final, ja no tenim més temps, i has de decidir quina cançó tanquem la paradeta. Et dono dues opcions.
1: Vinga, sisplau, no, dona'm les opcions que vulguis.
0: Tenim
1: si
0: A l'amanecer de los Fresones Rebeldes. Tenim Karma Police, de Radiohead.
1: Vale.
0: I tenim All I Need, de Air. Amb què tanquem el llapis de memòria, Miquis per bé?
1: Com que potser hem posat cançons més o menys festives, algunes d'elles, em quedaré amb Karma Police perquè és un tamarral i a més és segurament la part més grunge, diguem, o més fosca de la meva edat del pavo, que crec que qui més qui menys s'hi sentirà identificat, i a part d'això perquè és un tema preciós.
0: I no tot poden ser comèdies, també hi ha aquest moment, això, deies grunge,
1: està
0: fosc,
1: bé.
0: També,
1: sí,
0: d'incomprensió, que és, bueno, l'adolescència.
1: Totalment.
0: Moments d'adolescència de molta gent. Miqui, és per bé, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs, ui, no em queda temps de donar les gràcies a l'equip que tenim aquí al Llapis de Memòria. Només em queda donar-vos les gràcies a vosaltres per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb Carme Polis i comença La Ventana. Fins demà.

0: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Molt bon dia, bon diumenge, Clàudia Arcarons.
3: Bon diumenge, Màxim Castillo.
2: Després de la nostra, d'una altra sortida a Lleida, que vam fer ahir per la Fira Mós, jo em vaig firar. Vaig portar, sí, quatre productes d'aquells de...
3: Mira, sí, van convèncer,
2: sí. Sí, per la mama. Està contenta ella. Doncs ens hem endut un altre lleidatà, el nostre lleidatà de referència aquí a l'estudi. Pep Saula, com estàs? Bon dia.
4: Molt bé, què tal?
2: Mica de ressaca de la Mercè?
4: Mira, doble ressaca, dues tasses, perquè divendres hi vam tocar amb Sexenium a l'escenari dels 40, i ahir just hi vaig estar també amb Svetlana, que per primer cop han actuat en banda i ha fet tota la direcció musical i tal, i bé, un èxit.
2: Coincideixes, per cert, per primera vegada amb el crític musical Jordi Bianchotto. Com estàs, Jordi? Bon dia.
5: Hola, bon dia, molt bé.
2: Què tal? Aquí al programa, no sé si abans us coneixíeu...
4: No, ens coneixíem.
5: No havíem coincidit, malauradament, fins avui, dia històric.
2: Sí, dia històric, però no... No ens ha de dir alguna cosa aquí, en Pep?
3: Jo em sembla que sí. No sé, es pot dir, no, ja?
2: Sí. Sí, home, sí, ho van dir divendres.
4: Ja ho van dir divendres.
3: Tenim un disgust, tenim un disgust.
4: Bueno, no.
2: Els oients del programa tenen un disgust, Pep. Sí.
4: No, bueno, amb Sexeni farem una aturada indefinida. Estarem un temps sense girar, sense treure cançons... reconciliant-nos una mica amb el curs normal de les nostres vides després d'aquests 5-6 anys de no parar. I, bueno, era descansar un temps i a veure cap a on ens porta tot plegat.
3: Us deixeu un temps amb la parella, una mica.
4: Sí, és una mica això.
3: Que respiri.
4: Però, sí, però a veure, és una ruptura d'aquestes que de tant en tant...
3: Ah, saps que tornes,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, saps que tornes.
3: Recaigudetes.
4: Exacte.
2: Però esteu fent competició amb els grups de pop catalans?
4: Veure,
2: o què?
4: No,
2: perquè,
4: no.
2: Jordi, avui en parlarem d'això, al programa, sí. D'aquests grups que... És la llei del pèndol, no?
5: Sí.
2: Se'n van i ara torna.
5: Però hi ha moltes modalitats.
2: Plego i ara sí. I torno.
5: Hi ha moltes modalitats, eh? Hi ha separacions, sí, de veritat, separacions que són temporals, pauses indefinides, pauses indefinides que s'anuncien just abans de començar a vendre les entrades d'una nova gira...
3: Fixa't.
5: No és el cas de Sexeni, pel que veig. No.
4: Bueno, però farem un concert de final de gira el 15 de gener a la sala Apolo.
2: Entrades ja a la venda.
4: Entrades ja a la venda. No, a veure, no ho hem fet així molt animal, una, perquè no som oques grasses, evidentment, i també, per altra banda, perquè vull dir, simplement volem tancar l'etapa, fer un concert mà amb una sala maca de Barcelona i ja està, i descansarem un temps i suposo que si tot va bé farem més cançons i acabaran sortint indefinida perquè no sabem quan. La gràcia una mica és això, que no tinguem un deadline, un hosti, ho hem de fer per allà, yeah. I ja està, i cap a on ens porti la vida anirem.
2: Doncs agafant el símil d'això de la parella, que de vegades ens hem de donar un temps i tot això, si algú ha parlat de parelles últimament al teatre, i de la seva concretament, són en Pau Vinyals i la Júlia Colomer. Com esteu? Bon dia. Ai, Judit, mira.
6: És el meu altre nom, també.
2: Perquè s'ho diuen molt o què?
6: Sí.
2: Et confonen?
6: Bueno, sí, suposo que Júlia i Judit tampoc no hi ha tanta.
2: Judit Colomer, escenògrafa i actor. Bé, escenògrafa i ara també intèrpret.
6: Sí, sí, exacte.
2: Com ha anat això d'obrir-se en canal en una obra de teatre que es diu Tendrament, que es va poder veure la temporada passada i ara ha tornat al Teatre Acadèmia de Barcelona?
7: Bé, molt bé. La veritat és que ho estem disfrutant molt. Ha sigut un projecte intens, molt, que hi hem posat tot el nostre cos i la nostra ànima, però la veritat és que des de la joia i des de l'agraïment.
3: Sí. I no passa sempre això, que veu estrenar a la Beckett i ara torneu. Sí. Ostres, és un gust, també, poder allargar amb un projecte en què confieu.
6: Sí, i molta, vull dir, molta feina posada allà, que de sobte, quan veus que els projectes tenen una mica més de vida d'aquesta cosa que ara és tot tan, tan ràpid, tan curt, hi ha tanta programació, però que també és tan concentrada, que de cop puguem veure que, bueno, doncs tenim una altra temporada, que després ve una gira. I
7: això és un goig.
6: Sí, una alegria.
2: Tu pensava que vindríeu amb el nen, amb el Criu. Com es fa això de conciliar? Perquè, clar, la gent del teatre, els artistes, que treballeu unes hores terribles, vull dir, caps de setmana, tardes, nits...
3: El dijous amb col·loqui inclòs, vull dir que ja suma-li una altra horeta, sí, que us quedeu,
7: sí,
3: al teatre...
7: Però també no són totes les èpoques tan intenses. Mm. També ara estem en una època molt intensa els dos, però no només amb aquest projecte, sinó amb altres, però també hi ha èpoques que vas més tranquil i també tens més temps que altres, o sigui que és una mica més intermitent, però bueno, també... tens una xarxa gran, veuen coses, no? Veuen com funciona el teatre, veuen... Sí. Tenen altres...
6: Des d'aquí, un agraïment als avis, que sí. estan super disposats, i això també és una gran ajuda.
7: Sí, i els amics, que també ens ajuden molt. Sí. Sí.
2: Més servei i bressol als teatres també...
6: No estaria malament,
2: eh? Per tothom, pel públic, sí, no?
6: Sí,
2: especialment.
6: Sí, sí. Els diumenges hi ha teatres que fan sessions en les que pots anar-hi amb la criatura, i mentre estàs veient la funció pots deixar-la.
7: Sí. No tots, però alguns
6: que es fa. I...
7: També per la gent, no?, d'una franja d'edat, que crec que és una franja molt interessant per anar al teatre, no?, i veure't reflectit en moltes coses i que et pot acompanyar molt, i és una pena que no s'hi pugui anar tant pel fet de la conciliació.
2: Sí, jo tinc amics que no hi van, o sigui, sí. per això, perquè estan amb els nens i no poden. Aquí a la ràdio. Bé, avui parlem d'aquesta segona temporada de Tendrament, una obra sobre l'amor, el desig, la gelosia, la ràbia, tot el que es pot trobar en una parella, al cap i a la fi.
8: M'ha sent molt cruel amb mi, m'estàs deixant en un lloc...
9: Que no et mereixes.
8: Què?
9: Que no et mereixes.
8: Que no em mereixis.
9: Ens farem el petó que ens hem fet l'única vegada que hem estat junts sobre l'escenari.
10: Un professor d'ESO em va dir que els gais existien, però que els bisexuals no. I jo on quedo? I jo on quedo?
9: Estic fins als colors dels homes i la seva identitat.

0: Ai que es lia.
1: Pau, la idea va començar després del gegant del Pi, sí, que ho va petar, un hit... En parleu una mica?
0: Sí, surt un moment. És un petit gag.
1: M'agrada molt, m'agrada molt. I què et va moure cap aquí?
0: Bé, jo amb el gegant del Pi vaig obrir com una part de mi, no? De com em relaciono amb l'ofici, des d'on... Bueno, un espai que no tenia, que és des de la creació, no? Des de mi, no? I de cop, quan es va anar acabant... Bueno, encara fem bolos del gegant del Pi, però quan... Doncs vaig dir, què faig? Que tinc ganes de fer alguna altra cosa, no? I realment el camí, en aquell moment, tenia més ganes d'investigar, de provar i de comprovar com ressonava en el públic, era el que estava vivint amb la Judit, amb què ens estava passant com a parella, no? Però vaig dir, això no ho puc fer sol, perquè no té cap sentit, perquè ella, la seva veu, també és molt important en això, i li vaig dir, escolta, què, ho fem? I què? Què va passar?
2: I ho hem fet.
3: Però va costar? Va convèncer?
2: A veure, home, sí, sobretot perquè implicava això, sortir a l'escenari, que és una cosa que jo no faig, i que, per tant, bueno, era com... Bueno, anem a endreçar una mica què significa, però bueno, a mesura que hi vas treballant, també em vaig animar.
0: I ho fa molt bé, la veritat. Tothom ho diu.
1: I bueno, el que us passava era una mica que us vau adonar que teníeu una vida més convencional del que us pensàveu. Potser allò d'un pis, un gos, un nen, allò, anàveu seguint els passos?
0: Sí, bueno, bàsicament el que vam sentir és molta incomoditat de que el mapa que havíem creat per vertebrar el nostre amor, pel nostre afecte, el nostre dia a dia, no ens funcionava, no? Que saltaven una sèrie d'alarmes, de tensions que nosaltres no enteníem per què, però no... Si no eren feliços amb el que teòricament havien de ser, no? I a partir d'aquí van començar una sèrie de converses de teràpies, no? Per veure què ens estava passant, perquè en realitat ens estimàvem molt, però no estàvem bé junts, no? I a partir d'aquí, doncs, vam començar a veure quines coses havíem de canviar i quines no, no? I realment... va revolucionar les nostres vides. I això és el que d'això parla l'obra.
3: Però hi torno a l'obrir-se en canal. Ostri, jo no sé si explicaria tota la meva vida més privada, bueno, més íntima, la meva relació amb la meva... Amb la parella ho és una recreació, és una... Ho ficcioneu...
0: Sí, és teatre, eh?
3: És teatre.
0: És teatre, hi ha molt divertiment.
3: La vida és pura teatre.
0: És divertida, la gent riu molt, és un joc teatral molt compromès i molt... I, o sigui, hi ha una destil·lació i, evidentment, hi ha un treball a darrere impressionant, o sigui, hi ha mesos i mesos d'intentar fer que el públic ho rebi d'una manera agradable, divertida, profunda, vital, no? Perquè és el que volíem comunicar. I per tant, per nosaltres és un goig, i és la nostra feina. La meva feina és obrir-me en canal, si no, perquè ve l'espectador, vull dir... I la Judit, en el fons, de darrere, però també, no? Quan treballes a nivell escenogràfic, també és obrir-te en canal i obrir la teva creativitat. Vull dir que nosaltres és la nostra feina, o sigui que no patiu per nosaltres, perquè perquè és exactament el que hem de fer, i vosaltres venir-ho a veure i disfrutar de dos persones que generosament us entreguen un bon espectacle.
1: I l'entrega comença amb una taula i una cadira. Et toca tu aquesta, Judit, per a escenografia. Què es pot explicar amb aquests dos objectes? O sigui, tota una relació comença per aquí, per exemple?
2: Bueno, em va semblar que era una manera molt poètica i molt metafòrica d'il·lustrar precisament la nostra relació, no? Que una de les frases és una taula i una cadira, és una parella complementària que no admet preguntes, no? I que ens trobàvem, és a dir, el punt de partida és quan ens trobem en aquest lloc on sembla que ja està tot fet, que és l'encaix perfecte, no? Però que hi ha alguna cosa que potser va més enllà. I sí, en realitat, al teatre hi ha moltes taules i moltes cadires, i aquesta també és una de les... Més enllà de la nostra relació, crec que en l'obra també posem en escena la dificultat de la nostra professió, amb els reptes que ens trobem, i què significa ser escenògrafa, què significa ser actor, les diferències, la part més visible, la part menys visible, i em serveix també per començar a parlar des de... i explicar part de l'escenografia que normalment no s'explica, no? Que es veu un treball estètic, es veu una imatge, però que hi ha molt pensament al darrere, i de sobte he tingut l'oportunitat de posar-me al centre de l'escenari i explicar quin és aquest procediment, no? I també fa molt...
0: Sí,
2: molt
0: perquè gust. També parla d'aquest encaix de l'actor, la part visible, la part expansiva, la part que ocupa tot l'espai, que tothom, oh, que bé ho ha fet, no? Que les, després acabes les estrenes i tothom et ve a saludar.
3: Entrevistes, en canvi, entrevistes com aquesta, la ràdio...
0: Exacte, no? En clar, canvi, l'escenògrafa, no?
2: Se li equivoquen del nom.
0: Sempre està als marges. Exacte. No? Dic que realment també, i també parla de no? De molt d'un tipus de rol de gènere o de què vol dir, no? També com l'espai que ocupa l'home, l'espai que ocupa la dona, quines... perquè també és una part com molt important de la peça, no? Els rols de gènere dins la parella del dia a dia, no?
1: I a més els vostres són supermercats, no? Allò, sí. Ell, el desmanegat, el que salta, el que, sí. Bueno, està tota l'estona movent-se, i l'altre que està allò més terrenal, de dir, tio, sí. Però aviam un moment, ara deixa'm-ho fer a mi, saps? Vull sí. dir que... però també pot jugar a favor, en cert sentit, no? Vull dir, aquesta sí. cosa complementària.
2: Sí, sí, sí, no i tant. Hi ha molts moments en què, bueno, o busquem en l'altre el que no tenim, no? Vull dir que també hi ha aquests pols oposats que s'atrauen fortament i que és el que deia també un dia, no? De que en Pau, aquesta part seva divertida, extrovertida, enèrgica, absolutament, em té fascinada, no? Però que hi ha moments que dius, bueno, doncs i ara què en fem amb tot això, no?
1: Mesurem.
2: Exacte.
3: Sí. I què en fem del desig? Perquè també és un tema clau, no? La sexualitat aquí, en aquesta obra...
0: Bé, és que el desig és infinit, és divers, és canviant, és fluid i...
3: Quantes pàgines vas escriure sobre el teu desig?
0: també parla molt del rol de gènere i de com els homes ens expliquem tot i fem llibres sencers, no?, per explicar-nos, en canvi, no? Però també diem, fem llibres sencers explicar-nos, però hi posem, no?, no, però en realitat no va amb mi això, no?, però és mentida, no?, és com tot el... no?, és aquesta cosa... I sí, vam fer un exercici que era que cadascú porti una narració de la relació amb el desig durant tota la seva vida, no? I vaig portar 20 pàgines escrites. Uau. I la Judit mitja.
3: Qui va treure millor nota?
2: Jo.
0: Sí. O sigui, l'ajudant de direcció, el Guillem, i la Judit es va entregar les 20 pàgines, i això els he d'agrair tota la vida.
1: Aquesta verborrea del jo, també, que dèieu.
0: Sí,
1: de...
0: sí.
1: S'ha d'aprendre a callar una
0: sí.
1: mica, també.
0: Sí,
1: de... nois, ja, fins aquí.
2: Sí, que és, crec que Tendrament parla molt sobre el silenci en l'escolta de l'altre, no? En no col·locar-te al centre quan no estan parlant de tu, no? I que moltes vegades hi ha la defensa molt ràpida, no? La reacció de banda i col·locar-te al teu lloc i saber escoltar és un exercici que està molt bé que practiquem entre tots. Sí.
3: Estem escoltant el Pau Vinyals i la Judit Colomer, creadors de Tendrament. I anem ara a la Hiroshima un moment, que això és teatre.

0: Kashima, la sala que ja és tancada, per cert.
1: Sí,
2: malauradament.
3: Un primer petó a l'escenari, no?
1: Sí.
3: Us vau guanyar aquells aurets o no?
1: Sí. I més en una època que...
0: Poseu context per aquí.
2: No, hi ha un moment en atendre-ment que el que fem és com transportar-nos en un primer petó, l'únic petó que ens hem fet sobre l'escenari, que va ser un espectacle que vam anar a veure, d'Ivo Dimchev, que és un performer búlgar meravellós, en el que proposava diferents reptes al públic perquè sortissin per un preu a l'escenari fent alguna cosa. I diguem que tenia com diferents estadis en funció del repte que proposava, hi havia més o menys diners en joc, i va haver-hi un moment que va proposar de
1: sí. Bé, i això és molt important que surti, perquè o sigui, a part de professionals de l'ofici del teatre, som uns grans espectadors, ens encanta anar junts al teatre, no? I és un lloc que ens hem trobat molt, i per tant també explica que nosaltres en aquest moment estem sobre l'escenari, però en qualsevol moment els altres poden estar sobre l'escenari, i això en l'obra és molt present, perquè el públic està tota l'estona amb nosaltres, presenciant el que ens està passant, i la seva acció, la seva manera de mirar, d'estar i fins i tot d'intervenir potser, és fonamental dins la peça, perquè no és una parella que està al mig d'una casa com Rollo Berman, no? Allà discutint sols, solucionant els seus problemes aïllats, sinó que és una parella parlant del que els està passant davant d'un públic i davant d'una gent, perquè en el fons és un acte polític, no? És un acte, o sigui, el que ens passa dins l'intimitat ve de fora i ve de dins, és una cosa que no té límits, no? I per tant és molt important això.
3: I en el fons també esteu com discutint davant d'uns amics vostres, no?
1: Vull dir, sí, exacte.
3: Hem de perdre la por també a aquestes escenes de ai, estan discutint, sí. Ai, no sé quantos...
0: Quan esteu en colla, vols dir, no? Quan...
3: Sí, això també ho parleu,
1: sí,
3: vosaltres, no?
1: Sí.
2: Sí, bueno, aquesta incomoditat, no, de sobte, que és com, ostres, els veus discutir, per favor, ara què fem? Hi ha com aquella mena de silenci, mirades estranyes, com, no? I que moltes vegades diem, ostres, si poguéssim acompanyar precisament aquesta discussió, perquè si no, avui no som nosaltres, però demà potser sí.
1: Potser doncs, estaríem millor tots.
2: Sí.
1: No? I perquè en realitat són temes que ens afecten a tots, perquè tots hem tingut parella, on tindrem, o no sé què, o sí o no, i per tant, tindrem aquests mateixos conflictes tard o d'hora.
0: Parleu també de quan us vau conèixer l'obra Somni d'una nit d'estiu, que va dirigir en Joan Oller, és dels moments on es fa més silenci a la sala.
1: Sí.
2: Sí,
1: bueno, és un moment...
2: També
1: sí.
2: Arriba en un moment que ja comença a haver-hi una certa tensió i de sobte és com obrir una finestra, un passat quasi bé cinematogràfic, d'alguna manera, que és com una bombolla allà al mig... I dona peu també a parlar, sí, de moments que et semblen que podrien ser molt, molt, molt romàntics, però que solen anar acompanyats d'altres realitats, sí, que segurament fan més amarga la situació.
1: Sí, i que també sobrevola la peça totes les violències que venen de fora. O sigui, que les violències que venen de fora també influencien directament amb les violències que generen dins una casa. Que, torno a dir, lo públic i lo privat és el mateix. De fet, vam anar a veure un espectacle de Carolina Bianchi que parteix de lo públic i acaba anant a lo privat, i amb el tema de violència, de les petites violències masclistes, de gènere, de dins la feina i tal, i acaben a l'intimitat, i nosaltres ens vam adonar que estàvem fent el viatge contrari, no? I va ser molt bonic, perquè fins i tot hi havia com coses iguals, i va ser molt revelador i molt, molt heavy.
3: I aquesta cosa de la motxilla, no?, que cadascú porta, i que es posa en una relació que no té res a veure, potser, no? Mm-hmm. Com ho col·loqueu vosaltres? O sigui, les coses que porteu cadascú. Com es fa per posar-ho al mig, diguem-ne?
2: Primer no te n'adones, no? Et sembla que estàs tota l'estona com batallant contra l'altre, i crec que és un exercici de diàleg i molta conversa i molta escolta, on van apareixent grans temes de la teva vida, grans ferides...
0: Coses bèsties que t'han passat, no?
2: Sí,
0: aquestes violències que deien Pau,
2: sí, no?
0: Coses
2: que et passen...
0: Abusos, el que sigui.
1: O molt simples, vull dir, o que... Si és que això depèn de cada un, vull dir que pot haver-hi que algú que realment, no sé, el van cridar molt de petit a l'escola, no? I cada vegada que s'aixeca la veu una mica, doncs és una... Vull dir, que tots, cadascú li han afectat les coses d'una manera o d'una altra. El que passa és que tu, quan estàs amb una persona, has de dir, ara què m'està passant? això que m'està passant ve de mi o ve de l'altre, o sisplau, ajuda'm, perquè m'estic... Vull dir, ser capaç de demanar ajuda, ser capaç d'explicar el que t'està passant, ser capaç d'intentar generar un relat real de la situació que està passant, no? Mm. Perquè moltes vegades estem hiperreaccionant tota l'estona, i és també del que volíem intentar fugir en aquest espectacle, que és el que hem vist mil vegades en pel·lícules i en obres de teatre sobre relacions, que és dos persones hiperreaccionant tot el rato, no? Pu-pu-pu-pu-pu-pu, que acaben dalt de tot, fan un polvo i l'endemà esmorzen, no? I ja està. I tot continua igual, no? I és una mica el que vam intentar fugir. Ja, ja, ja.
3: I que també lliga amb la paraula tendrament, no? De com sí. Manteneu vosaltres aquest concepte i que no és només un lloc còmode, no? Mm-hmm.
2: Sí. No, al contrari, no? De fet, dins la peça es parla, no?, que la incomoditat és un espai que pot ser alliberador, que pot ser molt constructiu, i plaent, fins i tot, i tendrament parteix d'aquí, de que posem al centre aquesta incomoditat, l'abracem i ens hi mantenim, que a vegades és precisament mantenir-se en la incomoditat és el que et fa allunyar-te, i nosaltres hem decidit continuar-hi, no?
0: Una amiga de l'Oriol Pustauler, que surt mencionat a l'obra,
2: sí.
0: Per cert, el nostre crític teatral, li va dir a una amiga de l'Oriol, li va dir: és l'obra ideal per regalar a parelles que estan en crisi.
1: Sí, clar, per què no?
0: Té d'acord.
1: O per, vull dir, crec que és interessant per qui tingui parella, qui no en tingui, que amb totes les sexualitats, tot. O sigui, i sí, evidentment, si ets una parella en crisi, que tens molts dubtes de com seguir, de com abordar certes coses, evidentment, bueno, nosaltres estem en aquest lloc, en aquesta obra, i per tant et pot dir: escolta, no estic tan sol, i potser hi ha alguna cosa que em pot servir, sí, veure del que estic veient.
0: M'imagino les converses en tornar a casa,
1: sí.
0: Les parelles o fent la birra
1: però
0: després
1: del teatre. Però la gent ens trobem gent pel carrer i ens abraça de gràcies, perquè per fi hem pogut tenir la conversa que no sabíem com fer.
0: Tela.
2: Sí.
0: Després
2: sí.
0: Diguen que el teatre no serveix per res, o jo què sé. És...
1: Sí, no, és bastant impressionant que et diguin: hosti, és que he pogut parlar amb la meva parella. Gràcies, perquè he entès com fer-ho, saps? És que a vegades el problema de l'amor, ja ho sabem que tots ens estimem, però el problema de l'amor és que no sabem com accionar-lo, no sabem com acostar-nos a l'altre, no sabem com expressar realment el que estem sentint, no? I aquesta és la dificultat de l'amor, perquè l'amor tots ens estimem, vull dir...
2: Per altra banda, no és una obra que gens moralitzadora, ni de que sí. Les coses s'han de fer d'una manera o s'han de fer d'una altra, que no. Ara aquí sembla que tinguem la solució de tot.
1: No,
2: i al contrari. Tenim una experiència que posem sí. Sobre l'escenari i que a vegades es converteix en l'excusa perquè conceptes o paraules que no t'atreveixes a dir en primera persona, de sobte dius, parlant de l'altre, no? T'és més fàcil perquè doncs, sí. Puguin haver-hi altres converses, no? Però, bueno, això que no... Mm. Que no solucionem la vida de ningú.
0: Tinc escrit aquí el guió, a part de Júlia, que ja ho he tatxat, Judit Colomer, diu: deixeu que exploti el Big Bang a dintre vostre.

0: explotat el Big Bang a dintre teu. I un univers s'està formant. Una flor d'astres, rastres d'astres.
1: I imagino que ha canviat alguna cosa dintre vostra...
2: Sí, no? Sí, i tant.
1: Durant, o sigui... Mentre la preparàveu i ara.
2: Sí, i abans gent, i després. No? Ja, és que per mi, des de que aquest Big Bang d'aquest dia no estem bé, i mirar-nos als ulls, no, ens estimem moltíssim, però no estem bé, hi ha hagut un Big Bang. I aquest Big Bang genera caos, genera incertesa, però és la vida, perquè la vida és moviment, és fluïdesa. I crec que aquí és on entren també tota la teoria feminista, tota la teoria queer, que són una joia per tothom, que tothom llegeixi teoria feminista, teoria queer, perquè és on hi ha el benestar, on hi ha la vida i on hi ha el moviment. I crec que és una oportunitat que molta gent ha arriscat la seva pell, la seva vida, perquè tots, els que siguin dins del moviment queer, els que siguin feministes o no siguin feministes, perquè puguem entendre què vol dir estimar moviment.
1: I els bisexuals existeixen, oi?
2: Jo diria que sí, perquè ho soc.
3: Sí. A mi em sembla.
1: Ma, o sigui, estava equivocat aquell profe.
2: No, sí, estava equivocat. Va,
1: força equivocat.
3: I Judit, la teva mare ja l'ha vist o encara està vetada?
1: Com?
4: Això ha portat moltes confusions. Era tota
1: què vol dir que està vetada?
4: No. Vam fer un vídeo promocional en el que la Júlia Barceló ens va dir, us faré una sèrie de preguntes i llavors jo canviaré, o sigui, vosaltres em responeu i jo canviaré la pregunta.
3: Oh.
4: I llavors, en realitat, no estava responent a la pregunta que posa allà escrita.
2: Sí, sí.
4: I...
1: Júlia, maquiavèlic.
2: Júlia, aquest vídeo no va funcionar promocional.
3: Ningú ha entès res.
4: La meva mare l'ha vista i tant, l'ha vista i feliç i encantada. I, sí.
1: Sí. Molt bé. Doncs no us la perdeu, segona oportunitat de veure Tendrament. Al Teatre Acadèmia, amb en Pau Vinyals i la Judit Colomer, gràcies.
4: A vosaltres.
1: Una abraçada.
4: Moltes gràcies.
1: Quan vulgueu, aquí, a Totes Comèdia.
2: Que no us convideu.

0: fes comèdia.
1: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
0: Tots els nostres continguts.
1: Som a tot arreu. Som al teu costat.
0: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
1: Tot això passa aquí.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
2: Seguim fent Tot és comèdia a la cadena Ser i Ser Catalunya. I aquesta setmana, Sexeni publicaven la seva última cançó per ara.

0: cançó que es diu Males de somnis, i sentint la lletra, Pep Saula, que continua amb nosaltres, també Jordi Bianchotto. Clar, un ja veia aquí, aquests no estan bé. Aquests, ja parlen de somnis.
1: Estem superbé, estem superbé.
0: No sé, però aquí s'intuïa un, no sé, un adéu, un fins ara, un comiat, no sé què. Com deies, Anet, ¿por qué te vas? ¿Por qué os vais? Ara, Sexeni.
2: Mira, ho tenim decidit, això, des de principis del 2024.
0: Què dius?
2: Sí, sí. O sigui, nosaltres vam dir, val, en quin moment estem? Sabem que l'any que ve volem treure un disc, que va ser Joc de Nens, que vam treure el 2025, i vam dir, el que és més raonable és girar aquest any, treure el disc, girar-lo 2 anys, i aleshores, para una mica, i després ja veurem. Vull dir, tampoc havíem de decidir en aquell moment el que faríem al cap de 3, 4, 5 anys, però sí que teníem clar que arribaríem una mica curts d'energies i fatigats, i que seguia amb la inèrcia de, doncs, ara a l'hivern fer un altre disc, publicar-lo a la primavera i tornar-lo a girar i tal, era una cosa que no acabava de tenir sentit per com nosaltres entenem el que és el projecte.
0: Segur que no hi ha res més, perquè ja saps que aquí, en aquest país, en aquest i en tots, la gent malpensa, bueno,
2: i a part d'això,
0: com els oasis, aquests s'esporten a matar,
2: s'odien. A part d'això, hi ha aquest tema, vull dir, l'altre dia al Bogatell, cadascú va arribar amb una limusina separada.
3: com si fóssim camela.
2: Com si fóssim camela, no. Són molt referents.
0: Però sí, però sí que és veritat, pensava també que quadrar interessos de 6 persones no ha de ser fàcil.
2: Clar, és complicat, i a més especialment en un grup on i atents al matís, perquè dic, per sort o per desgràcia, no vivim ningú exclusivament del projecte, també per voluntat.
0: Bueno, si vols podem fer la pregunta, qui viu de la música a Catalunya?
2: Bueno, això és un altre tema.
0: Nosaltres, és el tema, potser.
2: Nosaltres ara mateix podríem malviure de Sexeni.
0: Yeah.
2: Podríem aguantar-nos. Però sí que és veritat que ja per decisió pròpia, a veure, un és enginyer informàtic, l'altre és enginyer aeroespacial, un està fent un no sé què de física nuclear, l'altre, vull dir, som tots gent amb moltes inquietuds, un grup de gent superintel·ligent, ho dic jo, que sóc el que al final no he estudiat cap carrera de ciències, però vull dir, tot i que vaig començar física en el seu dia, però sí que és veritat que, hòstia, som gent amb moltes inquietuds, i després d'aquests 5 anys de voràgine, de gires i tal, també ens venia de gust, per una banda, el tenir una mica de temps per nosaltres i per totes les nostres inquietuds personals, i també, per altra banda, per poder fer música amb calma.
3: I la furgoneta del videoclip d'aquesta última cançó és la vostra?
2: Sí.
3: Qui se la quedarà?
2: No, és un renting. Ja vam fer el renting calculant quan pararíem. Està tot pensat.
3: És calculadíssim.
2: Està tot pensat.
0: Furgoneta que us ha portat de gira per tot arreu, de Catalunya.
2: Sí, sí.
0: Quin és el volum més infecte, més desastrós?
2: Crec que és molt memorable l'actuació que vam fer a la gala dels Premis en The Rock el 2024, no sé si tu hi eres.
4: 24, a Girona, no?
2: Sí, a Girona. Havíem de cantar grup de pop amb els tiets, i de repente s'aixeca, o sigui, hi ha el faristol on es presenten els premis, i a darrere hi ha una altra part de l'escenari on s'aixeca un teló, que és una pantalla LED, i es descobreixen els músics a cada actuació que hi ha. De repente s'aixeca el teló, no sona res, estem un minut allà quietos, i es torna a baixar el teló. A més, jo estava mangines. Va ser com una sensació superestranya. No havia dormit gens, em trobava fatal. Vull dir, va ser un dia tràgic.
0: Grup de pop amb tiets, Sexeni.

0: tus pares canten... Quin era el vostre somni quan vau començar? A agradar als pares, també?
1: No, però el públic adult té més pasta que el públic juvenil. Això està clar, eh? Les entrades les pots vendre més cares.
0: Ja. Val. O sigui, vau néixer, diguem, com una broma, com un joc. O amb ambició de dir, sí, nosaltres volem ser un grup professional.
1: Sí. A mi m'arriben... Jo al principi, el grup el munten l'Andrés i el Xavi, a l'institut, i jo entro uns mesos més tard. A mi, quan veig lo que Sexeni per primer cop, em diuen, una, que Sexeni arribaria on ha arribat, i dos, que jo formaria part d'aquella merda que vaig veure al principi. Dic, hòstia, tio, vull dir, fem la conya que l'Andrés, amb el primer tema que vam treure, és el cantant, es va jugar el bullying de tota una vida, pràcticament. Em sap greu dir-ho així, però és
2: infumable,
1: que...
2: Infumable, eh?
1: Sí. És tenir molt poc sentit del ridícul. Però bueno, fa falta una mica d'això per
2: si no,
1: dedicar-te
2: no
1: al pop. Clar.
2: Ui, també us va ajudar aquesta
1: vergonya
2: o aquesta cosa de no tinguer por al cringe.
1: O tant de bo poder-ho recuperar una mica, saps? Vull dir...
2: Perquè ara ja t'ho penses més tot, no?
1: Exacte, clar.
0: I quan pensàveu que seríeu per sempre més el de l'au, l'au, l'au, que vull...
1: De l'au,
0: con un elau.
1: Sí, ens van donar el Premi Cerveria Millor Lletra en català per aquesta cançó.
0: Doncs en van arribar d'altres de hits de Sexeni. I jo...

0: que jo pensava, aquesta deu ser la més escoltada, deu ser el hitasso de Sexeni. Doncs mira, encara n'hi ha una altra que té més escoltes a Spotify, que és La Faràndula, amb un milió...
1: Sí, però la Min Yamal està creixent molt, perquè la van ficar en una playlist que es diu Yamal Songs...
0: D'aquestes interglobal, global, international.
1: Sí, sí, sí. I quan... em sembla que va ser com dos dies després de la final del Mundial o alguna cosa així... De repent la cançó es va disparar per uns nivells bestials. No, hi va haver una setmana que ens escoltaven com... Si ens escoltaven, jo què sé, 1.000 persones a Lleida, ens escoltaven 10.000 persones a Kuala Lumpur, saps?
2: No m'ho puc creure.
1: Sí, sí, una cosa...
2: Aquestes coses de l'algoritme que no
1: sí,
2: se sap
1: que
2: mai.
1: Sí, que dius, bueno, però... vale, doncs molt bé, fantàstic. Que també t'ajuda a relativitzar i entendre el realment poc valor que tenen els números, perquè a mi no tinc res en contra de la gent de Kuala Lumpur, però bueno, sé que no són fans de Sexeni, aquests boients que hi pugui haver.
0: La Min Yamal, ara també, ens ho pots dir? Va contactar amb vosaltres, no?
1: No.
0: No hi ha hagut cap reacció del futbolista?
1: No.
0: Ni del seu entorn.
1: La nostra esperança seria que li ensenyés Pau Cubarsí. Sí que és veritat que hi va haver un intent que passés una cosa, perquè ens van donar un premi els 40, precisament, millor cançó pop per La Min Yamal, i es va intentar maquinar que el premi ens l'entregués Hasselhart, Munir, el pare de la Min. El que passa és que just la gala coincidíem que hi havia un partit del Barça o alguna cosa així.
2: I, clar, no.
1: I no va poder ser, però hauria sigut

0: ja el tercer Svetlana, vull dir,
1: tenen molta gent fantàstica al seu equip. Ara els estic ajudant una mica amb la direcció musical, han tocat, i a la nit van tocar en banda per primer cop, i estic treballant amb ells també de cara a fer el mateix encara més gran i millor al Sant Jordi Club, que presentaran disc el 13 de març, i també estic treballant en el disc, o sigui que estem treballant una mica junts en tot això.
0: I treballar, te'n vas, no?
1: Sí, me'n vaig d'aventures cap a Madrid, aprofitant una mica aquesta pausa de sexeni, cadascú vol fer una mica la seva durant un temps, i ara me'n vaig una temporada a Madrid a treballar, a fer música per allà. No tinc un plan massa definit, però bueno, ja ens ho trobarem.
0: I què, ens quedem orfes, Clàudia? Ja no tindrem el pop. Vam intentar posar-li un nom a la secció, tu saps, el pop d'en Pep. Quan fas pop i en Pep, Pip-pop-pep, però no... Jo sempre m'embarbussava, vull dir que al final... Pep Saula, què hem de fer? Home, perquè nosaltres et volem aquí, nosaltres.
1: A veure, podem fer algun... Ens podem trucar de tant en tant,
0: va.
1: No?
0: Cròniques d'un lleidatano, sí, a los madriles.
1: A los madriles.
0: Però, bueno... Que tinguin gràcia, no? Sí. Crònica des de la residència de Shakira o...
1: Des d'una festa de los Javis o alguna cosa així, sisplau. No?
0: Sisplau.
2: Esperem això de tu, eh? Altes expectatives, Pep Saula.
1: Home, espero estar a l'altura.
0: Bueno, doncs, escolta, no marxis perquè parlem de vosaltres. Ho ampliem el focus a altres grups que... Clar, Jordi Bianchotto, aquí hi ha diferents fórmules, com deies tu abans, no?
3: Ho deixem una mica
0: força, però
3: no ho diem, tampoc. Ara parlàveu del Guillem Gisbert, no? Manel s'ha de reconèixer que és la manera més discreta i sòbria de fer-ho, no? Jo crec que si els hi preguntes ara, si s'han separat, encara diran que no, que estan en una pausa.
0: Que, no? Ja no recordo les paraules textuals, perquè clar, tothom fa un comunicat i tal.
3: És que no van fer comunicat. De cop va començar a córrer la veu. Què està passant amb Manel? No tenen dates a l'horitzó, no hi ha cap senyal a la web, i jo recordo parlar amb el Gerardo Sanz i em deia, no,
0: Gerardo Sanz,
3: el mànager de Manel, sí, d'Antonio Font, sí, etcètera, no? I em deia, no, s'estan començant a publicar o a dir a alguna ràdio, no?, que separen, i no és veritat, no? Bé, la veritat és que han passat ja 4 anys de l'últim concert, va ser finals del 22, i, home, no és separació, però gairebé, no? Fins a nou avís, no?, com a mínim. Hi ha un disc en solitari de Guillem Gisbert, un altre aviat, un altre de l'Arnau Vallvé en camí per l'any que ve, però és veritat que ells no... li van treure tot el ferro. Jo el Guillem Gisbert el vaig entrevistar quan el primer àlbum i em deia que hi havia un cert mercadeig de les separacions, no? Això és una cosa que passa, no? Sí. Anunciar justament que et separes abans de posar les entrades a la venda d'una llarga gira, no? Dient que estàs molt cansat i que ho deixes, i justament després d'afirmar que estàs tan cansat anuncies una llarga gira d'un any, no? Sí. És curiós.
1: Bueno, el Tom John va fer una gira de comiat de que van ser 3-4 anys.
0: Sí, però em sembla que va agafar la pandèmia pel mig. Sí, la va acabar d'allargar.
3: Però és veritat.
1: No, però ja des del principi es plantejava una cosa llarga.
3: Després, bueno, és veritat el que deia ell, que les separacions, el retorn, són un motor de la indústria del directe.
1: Sí, clar.
3: Llavors, a vegades les pauses que són normals entre un disc i un altre es venen com, ell és l'última oportunitat de veure'ls, i fer córrer l'ansietat, això de...
0: Mira, que ara funciona tant. A huevo, a plato, no sé com es diu això. Falta una setmana i un dia...

0: ja ho saben els oients, ja ho saps tu, Jordi, que a mi em fot una mandra dir això d'històric, però realment és que estem parlant d'història. Sí, mai cap, mai de la vida, cap grup català havia aconseguit omplir 4 estadis olímpics.
1: Sí, fins ara només un grup en general del planeta Terra ho havia aconseguit, que era Coldplay, el 2023, a la sortida de la pandèmia, va haver aquell efecte, no?, de redoblar el públic dels concerts, grans concerts d'esdeveniment. També és veritat que la foto completa és aquesta, perquè al final, si només ens quedem amb cada cas concret, és com un impacte molt fort, però la foto és que tota la música en directe ha pujat d'una barbaritat. Tot el que és percebut com a grans esdeveniments i que té a veure amb la cultura de la celebritat, també, i amb la, quan es genera una bola de neu, es fa encara molt més gran del que es feia abans.
0: Deixa'm un petit parèntesi, tu dius, els grans, concerts, grans festivals, perquè això... l'altre dia al Mercat de Música Viva de Vic, te'n recordes? En Joan Rial ens deia això no està passant amb els circuits petits i les sales petites i mitjanes.
2: Cada cop el públic és més concentrat.
1: Clar, és que quan dius aquestes coses hi ha gent que se t'emprenya, no? Com músics que estan en el món dels clubs i tal, i que diu, bueno, és que això costa molt.
3: Però
1: no?
3: Que realment a Catalunya, en aquest

0: aquesta esfera dels grans concerts, vull dir, que facin arenes, pavellons o estadis, hi ha molts pocs artistes en catalans que tinguin el poder de convocatòria per fer això. La resta, vull dir, i no ho sé ara mateix si, jo que sé, altres grans grups catalans com The Tigers, Figaflaues o els Catarres o Buos vendrien un Palau Sant Jordi.
1: Un que ha fet alguna cosa que s'ha costat una mica aquí és Joan Dausà, exacte. Sí. En Palau Sant Jordi, tota l'operació que va fer a Madrid, no, de portar 10.000 persones cap allà. De fet, ells mateixos, amb el seu mànager, Xavier Pasqual, en parlaven al documental del Joan Dausà. En algun moment deixaven caure que potser a l'Estadi Olímpic podria ser un objectiu, no? De moment ha quedat allà congelat.
0: Sí, bueno, sé que tenen grans bogeries pensades.
2: Estan en ello.
0: El Pasqual i el Dausà tenen de pensades.
3: Però llençar-se dels escenaris no, eh?
2: Què? No, sisplau. Llençar-se una altra vegada al públic no, eh?
0: Jo crec que això ja ha passat.
2: En tot cas, tenim aquí Oques Grasses fent història. Per què han arribat a ser el grup més popular de Catalunya?
1: Clar, aquí
2: teoria.
1: Hi ha una cosa multifactorial, no? Clar, d'entrada...
2: L'escoltem, senyor professor.
1: Clar, d'entrada, Oques Grasses és un grup que hereta certa tradició d'orquestres de ball i de mestissatge de rebetlla de Catalunya que estan molt implantades. No? És això posat al dia amb influències de la música electrònica, de llenguatges urbans, llatins, i aquí fan una fórmula que és força original, amb molt pendent de la construcció de la cançó pop a partir del ganxo, de coses que enganxin. Les lletres són molt importants, lletres que la gent es tatua, literalment, no? El braç, el tòrax, per tot arreu, no? Frases com porto l'estiu a dins, si t'agafa fred, si la vida és un incendi, cantarem sota la pluja...
0: Dites, o sigui, són grans frases en el context, tretes de context, són un pastelón, clar.
1: Però bé, és una cosa entre màgica, aspiracional, bon rollista, i això es propaga i funciona, no? Després, és veritat, es parla molt de FOMO, i bueno, alguna cosa d'això hi ha, també, no? Jo crec que a la base de la piràmide hi ha les cançons i el llenguatge musical, però després és veritat que quan es comença a córrer la bola de neu, molta gent para l'orella i diu, què està passant aquí? Jo vull participar d'això, no? Jo crec que aquí també hi ha un component de celebració de la catalanitat. Vivim també d'una època convulsa com a país, això el mateix Ixent, Sant Pietro ho deia, també, el mànager d'Oques Grasses, una època també d'ansietat per l'estat de la llengua i el missatge de dir, en català podem omplir un estadi olímpic com Coldplay, com Springsteen, com, bueno, més que Springsteen, 4, no? És un missatge que també és motivador, jo crec, que també funciona.
2: Vols afegir alguna cosa, Pep? O...
0: No, ho ha dit tot perfectament.
2: No, ho ha dit tot.
0: Res a dir.
2: I a partir, o sigui, després d'aquests 4 concerts, què en sabem, per exemple, dels plans del líder? Perquè Oques Grasses és sobretot Josep Montero. Tornarà a ser ell sol?

0: les coses van canviar.
1: Un artista que viu aïllat a la muntanya, a Muntanyola, sí, allà a Osona, amb una masia.
2: El poeta flipat del bosc. Sí, sí, sí. Bé, a veure, tot apunta que ell té plans en solitari, sí. De fet, ara mateix ja té 9.000 oients mensuals a Spotify sense haver publicat res, només una cançó d'un spot d'Adam de l'any passat que va fer amb la Rita Payés, que
3: era versió de Belén Sebastián.
2: I ja en té 9.000. Bé, és una xifra modesta, tot i així, eh? Però jo no crec que triguem gaire en tenir notícies d'una carrera en solitari. I veurem cap on va, perquè bé, és veritat que ell és la imatge, la veu, una mica la figura carismàtica, tot i que d'entrada no ho diries, perquè tampoc té el perfil d'ídol, no? Però és veritat que enganxa i que funciona i que ell és el compositor de les cançons. No?
4: I què espereu que passi? O sigui, que de cop continuï aquest èxit amb ell, amb la carrera en solitari, o que s'estrelli una mica amb aquesta cosa de antes molabais más i no sona com a Oques Grasses, torneu... I aquesta cosa de la nostàlgia, també, mai serà suficient.
1: És que mai se sap, no? Mai se sap.
2: No hi ha, jo crec que no hi ha ningú té la de vidre, en aquests casos. Depèn del que pensi fer ell. Si és continuista amb Oques Grasses o vol fer un tall, com, no sé, per exemple, el Guillem, no?, que parlàvem de Gisbert, de Manel, el disc que va fer, ara veurem el pròxim, era un disc on hi havia diferències.
1: Ell ho sap tot, perquè és el productor.
2: Clar, Manel tenia un component, una part de la seva identitat musical tenia a veure amb cançons una mica juganeres, també, i això no hi era en el disc del Guillem. No sé si en el pròxim hi serà, ja ho veurem, no? I amb Josep Montero...
5: Jo puc dir que és més digerible que Ball de la Mazurca.
2: Menys narratiu, menys...
5: Sí, vull dir, no hi ha... Hi ha alguna cançó llargueta, però la resta estan totes vorejant els 3 minuts, vull dir.
4: Anem
5: a dir-ho així, no? Va fer gràcia perquè una vegada estàvem a l'estudi i va preguntar, i quan dura aquesta? I jo vaig dir... 4 minuts, 18, i va dir, encara és curteta, i jo vaig dir, curteta.
1: Ai, no.
5: Mare meva, curteta són 2 minuts 15.
1: Doncs, Oques Grasses, adéu. Manel, bon dia, adéu. Altres separacions dels darrers anys, que n'hi ha hagut unes quantes. Un rayo cabrón de honestidad me lleva la verdad. I aquí la llista, Jordi Bianchotto. Digues.
2: Love of Lesbian, no? Sí, aquests també, que aquests dies els he tingut a la Mercè, són les dates finals, ara crec que se'n van a Mèxic, no? I bé, aquest és un cas ja d'un grup que de molta llarga trajectòria, de grup que són 20 i tants anys, i hi ha un moment també de fatiga, no? De que tu no estàs en el mateix punt quan tens 20 i pico, quan tens, en el seu cas, ja passen dels 50, els Santi Balmes i companyia, no? Tenen famílies, tenen històries muntades, bueno, i volen fer altres coses.
5: I expectatives de fer un disc en català, es comenta, Santi Balmes.
2: Exacte, sí, o dos. Fins i tot ell ha arribat a dir que volia que fossin dos.
1: Causes de les separacions, va. També multifactorials, aquí, eh?
2: També. Jo recordo Gertrudis, que és un grup que va tenir un cert impacte en el món de la rebella, la rumba, no? I van fer unes declaracions fa un temps, Xavi Cibrans, dient que la vida del músic actualment és molt estressant. Això de la dependència de les plataformes, de publicar una cançó cada X setmanes o mesos, estar al damunt de les xarxes socials cada minut, publicant i compartint contingut que no és necessàriament artístic, sinó que té a veure amb què t'opines d'alguna cosa o amb actes quotidians que fas, i que tot això desgasta. És veritat que ho deia un noi que venia potser del paradigma anterior, no? I això el va sorprendre. Potser la gent molt més jove ja ha après a conviure amb això.
1: Hi han coses potser més greus aquí, entre les motivacions per plegar. Com ho deien, l'Esmerala, que ara no...
5: L'èxit precari.
1: Això, l'èxit precari.
5: Em va agradar molt.
1: Què és l'èxit precari?
2: Està molt bé aquest concepte. Actualment, a Catalunya es crea un ecosistema mediàtic, no?, de famoseig domèstic, no?, de celebrity domèstica, on sembla que algú ha triomfat perquè surt a TV3 o surt aquí i ell surt allà, no? I això no vol dir que realment es guanyi bé la vida, realment. A veure, guanyar-se la vida amb la música així en general és possible, i molta gent es guanya la vida amb la música, però amb la teva música això és una altra història, completament diferent, no? Amb el teu propi projecte. Perquè, evidentment, sortida, si tu ets un tio amb idees, amb talent, amb professionalitat, pots treballar de productor, pots compondre per altres, pots donar classes de música, pots fer moltes coses, però del teu propi projecte musical no és tan fàcil, i tu pots tenir visibilitat i ser reconegut i popular i que et parin una mica inclús pel carrer i al final guanyar pocs diners al final del mes i tenir problemes per trobar un pis, no?
1: Doncs per fer pasta sempre hi ha la possibilitat de tornar als retorns. Heu intentat aconseguir entrades pels concerts de juliol de l'any que ve, de l'Oasis a Barcelona. És una gincama important, això.
2: Sí, clar, clar, no, no, és terrible, és un malson. De fet, és un malson i al mateix temps és estimulant, també, perquè genera una excitació estranya a la gent, no? Forma part del procés.
1: Sí, sí, jo les tinc, clar, i la gent s'ho xerra en temps real, els grups de WhatsApp, ja la tens, no?
2: Clar, clar, clar, els números, els codis aquests...
1: És una bogeria.
2: Però quan penses en el cas d'Oasis, que l'última vegada que van venir a Barcelona va ser quan van tocar Sostre en aforament, van fer Badalona, al Palau Olímpic de Badalona, que eren 10.000, 11.000 persones. Això és el màxim que ha fet mai Oasis a Barcelona. I ara dos estadis olímpics, i veurem si en fan algun altre, veurem si el sold out és ràpid, perquè estan afegint dates ja a algunes ciutats, s'han afegit a París i a Roma, veurem què passa en Barcelona. De moment són dos, estadis olímpics.
1: Bueno, en tot cas, com deies tu, motor aquí de la indústria musical també important els últims anys, com les gires d'aniversaris.
2: Exactament. Sí, aniversari de la creació del grup, aniversari d'un àlbum icònic que va marcar un punt d'inflexió. Tot això remou la nostàlgia i genera un efecte de nostàlgia per allò que no has viscut també la gent més jove, que això és el més fascinant, no? Perquè els que no han viscut el moment d'Oasis, que tenen ara 20 i tants anys, també volen anar a veure Oasis, no? Que sí, contagiats de l'eufòria dels pares, o, no? De que o això és una cosa històrica o sòlida, no? Potser, enfront de coses que són més volàtils actualment, això és més sòlid. En fi, hi ha tota una narrativa aquí, un plantejament psicològic interessant.
1: Mm-hmm. Ara, els que mai tornaran, mai, mai dels mais de la vida tornaran són... Mare meva. I segur que els... Bueno, ells ho han explicat, que els han ofert l'Anna Torroja, que ha estat de gira amb Nou Dies, li preguntaven per Mecano dia sí, dia també, no? I els han ofert... Bueno, l'oro i el moro,
2: Sí, però els germans Cano i sobretot el José María Cano ja va deixar clar una vegada que ell ja no es sentia com a membre d'un grup de pop, que ell tenia altres inquietuds i així es va quedar la cosa. Hi ha hagut intents, frustrats, s'ha dit moltes vegades que s'hi tornen i no hi ha hagut manera. Jo crec que la gran damnificada és Anna Torroja, efectivament.
1: Pobreta.
2: No? Que ha fet diverses gires amb repertori de Mecano perquè sap que són les cançons que sustenten tot, no? Clar. I ara fa poc ha tret un disc, però la gira ha sigut molt, molt Mecano, i hi ha inclús una cançó en el nou àlbum que parla de Mecano, que es diu La Maleta, i ve a dir que és un equipatge que va amb ella igualment. I mai havia parlat tant de Mecano com en l'actualitat,
1: Mai, mai.
2: No, sí. Abans, clar, quan presentava un disc, les preguntes de la premsa havien de ser del nou disc, i quan li preguntaves per Mecano sempre era entrar en un territori una mica delicat que podia incomodar-la. Ara no, ara ella mateixa ja parla de Mecano obertament i sap que aquest és el tema i que ella és Mecano, de fet, és la Torroja de Mecano.
4: Bueno, amb el temps també es posa tot a lloc, no?
2: De tota manera, a veure, la porta de tancada definitiva, jo encara no la tancaria perquè mai saps què pot passar en el futur,
5: Home, a mi m'encantaria un retorn de Mecano.
2: L'último de la fila s'havíem afartat de dir que mai ho farien. I ho han fet.
4: Ho han fet.
5: Sí, bueno, sí. I de fet el Manolo García va pujar just fa una setmana al concert de Quimi Portet al Mercat de Música.
1: Exacte. Bueno, sí, i en Quimi ens va dir aquí al programa que està preparant material propi, això sí, que fa també molts anys que no treu
2: un disc.
1: Sí,
2: fa molt de que no treu un disc.
4: Però col·laboren molt, perquè també ho deia, de dir, ell sempre està allò, li ensenyo les cançons, vull dir, tenen una relació normalíssima.
1: Bueno, doncs agafem la maleta, no?, de l'Anna Torroja i anem marxant. Tu ja la tens feta per anar a Madrid?
5: Jo ja la tinc separada.
1: T'anirem trucant, ho saps,
5: Sí, sí, home, espero les vostres trucades. Em deixo el telèfon en vibració.
1: I esperant també si algun dia tornen al Sexeni,
5: Sí.
1: Gràcies,
5: ja
1: Pep.
5: Ja ho veurem, fins ara.
1: Jordi Bianchotto, doncs d'aquí unes setmanes.
2: Molt bé.
1: També perfecte. Tornes a venir perquè l'actualitat musical no para.
2: Sí, tindrem anuncis ara de gires importants aviat,
1: Sí? Sí? Podem avançar alguna cosa?
2: Bueno, a veure, hi ha alguns grups que estan flotant de l'escena internacional però potser és una mica precipitat dir-ho ara.
4: Ens esperarem. Home prudent.
2: A veure, Madonna pot ser... Bueno, Rolling Stones,
1: evidentment. Home, Madonna fa tota la pinta.
2: Sí.
1: Fa tota la pinta, perquè ha funcionat bastant bé, no? El disc
2: aquest de retorn.
1: Confessions 2.
2: Exacte.
1: Doncs merci, Jordi.
2: Molt bé, encantat.
1: Clàudia Arcarons, fins la setmana que ve.
4: Ens veiem.
1: Dissabte a la una, aquí, al Tot és Comèdia.
4: Com
1: Cadena Ser i Ser Catalunya, el control, Víctor Valero i Lluís Colomer. I us quedeu amb qui? Doncs amb la Gemma Alegrí, l'hora 14. Que vagi molt bé la setmana. Adéu.

0: solo tenemos que pasear por los alrededores y ver qué nos encontramos. Un centro absolutamente destruido, absolutamente en manos de fondos buitre, donde ya ni siquiera quedan vecinos.
1: Y Antonio, si esta obra de orfebrería falla, ¿quién va a asumir el coste?
0: Bueno, yo creo que no se pueden permitir que falle, y lo sabe perfectamente el presidente del gobierno, que sabe esa presión, pero el presidente del gobierno, el Partido Socialista, también han leído que en la situación en la que se encuentran, también en este callejón sin salida con Ceuta, la vivienda ahora mismo es un gran problema para el gobierno, pero también puede ser una vía hacia esas elecciones, porque es el momento en el que un gobierno progresista puede demostrar que puede hacer medidas progresistas. Y también yo creo que el presidente del gobierno, que se enteró de esta situación en Nueva York, precisamente estaba con Mamdani, que ha dado una receta sobre la vivienda. Y el otro gran aviso, y que también han leído mucho los cuarteles generales de la izquierda, es lo que ha pasado en Berlín.
2: Vox ha solventado todo esto tuiteando que si Mari Carmen se llamase Moro Carmen, tendría el problema solucionado.
0: Bueno, yo
2: esta
0: creo
2: es la gran aportación de Vox.
0: Exactamente, yo creo que esta es la prueba del algodón, ¿no? No se es patriota por tener una banderita en tu muñeca, se es patriota cuando ves que una señora de 87 años es expulsada por una empresa que se dedica a la especulación. Ahí es donde de verdad se debe demostrar si tienes políticas para los españoles. Y Vox, es verdad, que tiene una serie de políticas que son subalternas a intereses internacionales. Y tú puedes tocar muchos, muchos campos, pero hay una cosa que a Vox no le gusta que le toquen, que es el poder económico.
2: Antonio Ruiz Valdivia, subdirector del HAF, mil gracias, amigo.
0: Gracias a Adiós. Vosotros, un abrazo.
2: 638-31-34-66.
3: Ignacio de Logroño. Hoy me he levantado pensando en la jubilación de mi colega, el juez Peinado. Y como jubilación viene de júbilo, desde aquí, como juez independiente, imparcial y demócrata, quiero mostrar mi júbilo por dicho acontecimiento.
2: 638-31-34-66.
4: Buenos días, Aymar. Buenos días a todos. Hoy me he levantado pensando que es mi último día de trabajo. Madre mía, mi nombre es Flor. He trabajado de enfermera más de 41 años. Y ahora ya se terminó. Bueno, pues nada. Ahora me toca descansar. Ánimo, enfermeras. Merece la pena. Es duro, pero merece la pena. Un beso para todos.
2: Un beso, Flor. Mucha suerte. Y a disfrutar muchísimo.
5: Buenos días, soy Cris de Madrid y me he levantado pensando en dos cosas. Una, mi marido y yo estamos de vacaciones, los dos, y hacemos 3 años de casados. Feliz aniversario, Churri. Y qué mejor manera de celebrarlo que con un café bien cargadito. Un saludito y que tengáis buen día.
2: Enhorabuena, Cris y Churri. Café, ahora os trae Ángeles Caballero un par de cápsulas para los dos.
6: Buenos días. Hoy me he despertado pensando que si en el siglo XXI ser de izquierdas consiste en que un señor de 54 años se dedique a encestar bolas de papel en una papelera con un chaval 20 años más joven que él, es que el mundo está fatal y no tiene futuro.
2: No le ha gustado mucho por lo que se ve el vídeo de Sánchez con Mandami jugando a encestar bolas de papel en una papelera. No le ha gustado, este oyente no le ha gustado.
7: Hola, buenos días. Soy Lelene de Rincón de la Victoria, desde Málaga. Hoy me he levantado todavía impactado porque ayer fuimos al cine. Llevaba mucho tiempo sin ir al cine. Y ayer fuimos a ver la película de los Ávila, Bola Negra, y la recomiendo muchísimo. Todavía tengo el vello de punta, todavía estoy muy impactado. Venga, adiós, que tengáis buen día.
2: Negra. ¿La has visto ya, Canals?
8: Aún no
2: estoy. Tienes que ir esta semana,
8: los días, sí.
2: Tienes que ir, peliculón.
8: ¿Y tú?
2: Sí, la he visto este fin de semana y me ha encantado. Mucha gente maja en el cine. Son las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias.
9: Hoy por hoy, Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
10: Bon dia, és dilluns, és 28 de setembre i la setmana comença agitada.
11: Hem de col·lapsar Barcelona. I això ha de començar molt d'hora. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
10: El sindicat de llogateres que ha fet una crida a col·lapsar la ciutat amb mobilitzacions des de primera hora, i és que les protestes de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen han arribat a casa nostra, on just avui s'espera la visita de Pedro Sánchez. El sindicat de llogateres prepara una acció sorpresa aquest matí en un crit unànime per demanar contractes de lloguer indefinits. Hi ha previstes aquest matí protestes a 4 punts de la ciutat davant de blocs de pisos en lluita contra els seus propietaris. I a les 7 de la tarda, manifestació davant del Palau de Congressos, on està prevista l'assistència del president del govern espanyol. Sánchez ha promès que està treballant per arribar a un acord amb tots els partits per aprovar demà un nou decret d'habitatge, però els moviments socials volen mantenir la pressió les properes hores per aconseguir que el text inclogui la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer. Susana Ruiz, bon dia.
8: Bon dia. El sindicat de Llogateres planteja que el decret ha de servir per acabar amb els contractes de lloguer temporals perquè els propietaris no puguin fer fora els llogaters sense causa justificada, és a dir, si no és perquè necessiten l'habitatge per ells o per un familiar o perquè el llogater ha comès una falta flagrant.
12: I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
8: És Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
10: Aquesta és la principal demanda del sindicat, però n'hi ha més.
8: Sí, per donar suport al decret, també reclamen la congelació del preu dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans per acabar amb els lloguers de temporada fraudulents i que es prohibeixi que les persones vulnerables puguin ser desnonades sense una alternativa oferta per l'administració.
10: El sindicat de llogateres que ha anunciat i organitzat la protesta d'aquest vespre des de davant del pis de Rosario, a l'Eixample.
13: Hi ha de ser molta gent, centenars de milers de persones davant del Palau de Congressos.
10: Segur que recordareu el cas de la Rosario, és l'última veïna d'un bloc del carrer Entensa que va acabar a mans d'un fons d'inversió i que ha transformat la resta de pisos en colivings.
8: La Rosario té 64 anys i en fa gairebé 30 que viu al mateix pis. El 2021 el bloc va passar a ser propietat del fons inversor Vandor i a mesura que s'acaben els contractes de lloguer va anar convertint tots els pisos en colivings, lloguers d'habitacions amb algun espai comú. La Rosario es va negar a fer les maletes i ha continuat pagant el seu lloguer. Vandor l'ha demandada per aconseguir un ordre judicial per desnonar-la.
12: Perquè de Mari Carmens en tenim a tot arreu i tenen molts noms i molts rostres. La Rosario és l'única veïna que queda en el bloc d'aquí davant, on tota la resta de pisos s'han convertit en colivings.
8: Segons el sindicat de llogateres, els contractes indefinits servirien per evitar aquest tipus de situacions.
10: A mesura que avanci el dia, sabrem en què consisteixen les protestes del sindicat de llogateres i si a Catalunya es reprodueix l'acampada que hi ha des d'ahir a la Puerta del Sol. Aquesta situació, justament, aquestes acampades, s'hi ha referit la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà.
14: La policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans. En aquest cas, la lliure el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública. Estarem per defensar aquests drets.
10: Ho ha dit a TV3.
9: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
10: 3 de cada 4 persones que es van presentar a l'examen oficial per obtenir el nivell C2 de català van aprovar. És un percentatge lleugerament inferior al de l'any passat, tot i que globalment ha augmentat tant el nombre d'aspirants com el d'aprovats. Soledad Domínguez.
15: Es van examinar una mica més de 10.300 persones, moltes de les quals professors, i han superat la prova 7.738. Això suposa el 75% del total de presentats. En els darrers anys no ha parat de créixer l'interès per certificar aquest nivell C2 perquè aquest curs ja havia de ser un requisit indispensable per incorporar-se a la bossa de docents. Educació va haver d'ajornar temporalment l'exigència davant la manca de professors suficients per cobrir totes les vacants i també tenint en compte que les notes dels exàmens oficials que es van fer el passat mes de maig no s'han publicat fins a principis d'aquest mes de setembre. Pel que fa al C1, que ja tenen automàticament tots els que han fet l'escolaritat a Catalunya, es van presentar 1.824 persones i han aprovat una mica més de la meitat.
10: Són les 6:55. Eric García deixa la selecció per unes molèsties del genoll. No hi ha lesió, així que la mesura s'ha pres per precaució. Nil Solà, bon dia.
16: Bon dia. Eric García, primer futbolista del Barça en abandonar la disciplina de les seleccions per unes molèsties del seu genoll. El futbolista de Martorell, una peça clau pel Barça, anava a ser titular en el partit que Espanya va disputar el dissabte contra Anglaterra, però unes molèsties a l'escalfament van fer que caigués d'aquest 11. Al seu lloc va entrar Marc Pubill ahir en el retorn a la Roza. Se li van fer unes proves mèdiques que van confirmar que no hi ha cap lesió important, però que sí que té un edema aquest genoll i que aquestes molèsties podrien anar a més. És per això que Barça i Federació han pres la decisió de que Eric tornés a Barcelona. De fet, ja hi és des d'ahir a la nit. Ara, aquesta setmana, treballarà de manera específica amb els metges i recuperadors del Barça i la previsió és que pugui estar sense cap mena de problema en el partit que el Barça jugarà el dissabte, dia 10, contra el Getafe. Per tant, Eric García torna a la disciplina del Barça, el Barça que es queda de moment amb aquests 16 internacionals que encara tenen diversos partits per disputar.

0: General Óptica. Ver bien es otra historia.
1: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
2: Lo cambias todo. Cambias la vida de Pablo, que puede estudiar lo que le gusta. Cambias la relación de Carlos y Marta, que con la nueva línea de autobús se ven mucho más. Y que Marcos acceda por las rampas sin problemas al trabajo. O cambias las mañanas de paz, que recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
3: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
4: La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y la Fundación ONCE ofrecen becas para estudiantes con discapacidad. La idea es que más de 300 alumnos puedan hacer prácticas en grandes empresas, pymes o entidades del tercer sector. Se trata de prácticas de 3 meses y el objetivo es conseguir una primera experiencia laboral. El plazo para apuntarse termina el 30 de noviembre y toda la información de esta convocatoria está disponible en fundaciononce.es.
3: Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
5: Si tuviésemos que reflejar en un sonido los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascasmillonarios de la ONCE, sonaría algo más o menos así.
6: ¡Vamos!
7: ¡Me has tocado!
6: ¡Ole, ole, yo!
8: ¡Ole, qué guay!
5: Aquí lo tienes. Este es el sonido de los ganadores de los rascasmillonarios de la ONCE, que reparten muchos millones de euros en premios. Más de 40 millones. Rascasmillonarios de la ONCE. ¡Qué bien se les da repartir!
9: 11. Bien jugado.
10: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Está despertando la gente que está ahora mismo en la acampada en la Puerta del Sol. Lorena Corremolino.
12: Pues sí, aquí estamos ya, la mayoría están despertando, vemos cómo se va cruzando la gente, muchos empiezan a hacer fotos, gente que se está yendo a trabajar, vemos muchísimo más jaleo de coches, estamos aquí justo frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ya ha encendido las luces, al igual que el resto de las tiendas de campaña que están empezando ya a amanecer.
11: Igual sale Ayuso a saludar a los que están allá acampados. Por cierto, interesantísimo el audio que nos ha mandado un oyente esta mañana, saben ustedes que ayer fue el último día de trabajo oficial, ayer se jubiló el juez Juan Carlos Peinado. Ojo a este audio que nos ha mandado esta mañana, hoy por hoy, un oyente juez.
13: Ignacio de Logroño. Hoy me he levantado pensando en la jubilación de mi colega, el juez Peinado. Y como jubilación viene de júbilo, desde aquí, como juez independiente, imparcial y demócrata, quiero mostrar mi júbilo por dicho acontecimiento.
11: Sepan que nos pueden escuchar en la nueva aplicación de la SER para los móviles y sepan también que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en todo. Si le dan a Hoy por Hoy ahí a seguir, les damos el carnet de oyentes premium de Hoy por Hoy. Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
14: Radio Barcelona, Cadena SER.
15: Yo tengo 15 puntazos.
16: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
15: Vente a la Mutua.
16: Condiciones en Mutua.es.
17: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: El ventilador a tope i tu sin dormir.
19: Qué calor.
18: El problema no es el calor, es tu colchón. La Tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. LaTiendaHome.com.
20: Hoy por hoy Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
7: Bon dia, és dilluns 28 de setembre i d'aquí poc ha de començar la primera de les accions sorpreses del sindicat de llogateres per reclamar contractes de lloguer indefinits. La protesta que s'ha iniciat a Madrid amb el desnonament de la Mari Carmen s'ha estès com una taca d'oli. Avui, aprofitant que Pedro Sánchez és a Catalunya, els moviments socials han organitzat diverses protestes tant al matí com a la tarda. Ara ens hi posem, però abans, tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit, Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
19: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant i tant impaciència per dos accidents. El primer ha estat durant aquesta matinada a la A2, a menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, en direcció Lleida. El segon ha estat a la C32, a l'Hospitalet de Llobregat, fa tot just uns minuts, en sentit nord, que deixa un carril de circulació tallat i 2,5 quilòmetres de retencions. També tenim un vehicle avariat a la AP7, a Barberà del Vallès, que en direcció Tarragona, en sentit sud, també talla un carril de circulació i ja provoca 3 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
7: El segon imprescindible al transport públic, afectacions a la R2 Nord i a la R8. La circulació està interrompuda entre Granollers Centre i Martorell per una incidència entre Mollet i Sant Fost i Montmeló. I el tercer imprescindible, el temps.
20: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
7: Jordi Carbó, bon dia.
21: Bon dia. Compte entre avui i demà, ja que tindrem alguns aiguats a la costa i sobretot al prelitoral. D'augment, avui alternaran sol i núvols durant tot el dia. A partir de migdia, alguns primers xàfecs a la línia de la costa, intensos però de curta durada, i seran molt locals. Serà a mesura que avanci la pròxima matinada i al llarg de demà, quan tindrem les tempestes més actives que poden comportar alguns aiguats. Amb temperatures avui que donaran lloc a sensació de xafogor, ara 22 graus a Barcelona i Tarragona, 19 a Lleida i Girona. Màximes de 25 a 30 graus, però com dèiem, amb molta humitat, sensació marcada de xafogor.
22: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
14: Hoy por hoy, Cataluña.
7: El sindicat de llogateres anuncia mobilitzacions a diversos punts de Catalunya. Acció sorpresa prevista per avui a les 8 del matí. Tenim el Pol Valero desplaçat a la parada del metro de la Diagonal amb Còrsega. Allà hi ha una convocatòria. Pol, què en sabem i quin és l'ambient a aquesta hora?
23: Bon dia, Gisela. Doncs aquí el 5 d'Oros és un dels 4 punts on hi ha convocades protestes aquest matí, totes a davant o a prop de blocs que estan en lluita contra els seus propietaris. Aquí encara no han arribat els manifestants, s'espera que ho facin en pocs minuts, que vinguin del bloc Sant Agustí, on un fons hi ha fet co-livings, per començar aquesta primera protesta per reivindicar 4 punts que demana el sindicat de llogateres que ha d'incloure aquest nou decret d'habitatge. Diu que ha de ser un decret ambiciós que inclogui la fi dels contractes temporals, que els converteixi tots en indefinits, però també volen congelar els preus, regular els lloguers de temporada fraudulents i suspendre els desnonaments de persones vulnerables. Com deia, primera protesta d'un dia carregat de mobilitzacions, aprofitant la visita de Pedro Sánchez a Barcelona, que acabarà amb una manifestació al vespre a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos, on el president del govern espanyol té un acte aquesta tarda.
7: Gràcies, Pol.
23: Fins ara.
14: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
7: El pols entre Renfe i els sindicats de maquinistes per les condicions laborals dels becaris de tot l'Estat està endarrerint l'entrada en vigor dels nous horaris de Rodalies a Catalunya. Les modificacions no tenen el vistiplau del CEMAF, el sindicat majoritari, que argumenta que la nova graella no s'ajusta a la normativa, tot i que fons de la negociació asseguren que és una estratègia de pressió. Susana Ruiz, bon dia.
24: Bon dia. Segons ha pogut saber CERT Catalunya, el canvi estava previst pel dilluns 21 de setembre, però l'última reunió va acabar sense el vistiplau dels sindicats. En concret, van votar-hi en contra el majoritari CEMAF i també el Ferro. Al juliol, els maquinistes van acordar reduir la durada dels contractes dels becaris de 6 mesos a només un, perquè de seguida poguessin continuar la seva formació, però ja amb un contracte laboral.
7: Aquesta millora es va començar a aplicar a l'agost de manera anticipada, abans que el nou conveni col·lectiu hagués estat publicat al BOE, cosa que un sindicat, el Ferro, va denunciar.
24: I davant d'aquesta denúncia, el Ministeri de Treball fa 2 setmanes que Renfe es va fer enrere i va anunciar que tornarien els contractes de becaris de 6 mesos, cosa que ha tornat a posar els maquinistes en peu de guerra amb l'empresa.
7: Els canvis als nous horaris afecten sobretot a l'R4.
24: Sí, fonts de Rodalies asseguren que els horaris encara no estan tancats i que els tècnics encara estan fent ajustaments, però el principal objectiu és minimitzar minimitzar l'impacte dels retards i les incidències a la R4. Per això es planteja que en lloc de fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Caldes i Manresa amb un sol tren, es faci aquest mateix trajecte amb dos trens, un que faria Sant Vicenç i de Sant Vicenç a Terrassa i l'altre entre Martorell i Manresa. Com que els trens de la R4 passen pel túnel de Plaça Catalunya, els canvis en aquesta línia també obliguen a fer reajustaments a la R1.
7: I avui comença l'Audiència Nacional al judici oral pel cas Efial, una suposada trama de corrupció al voltant de la consultora del mateix nom. La branca afecta 8 municipis, 8 ajuntaments, sobretot l'Ametlla de Mar, Ascó i Tortosa, amb un forat econòmic total de gairebé 9 milions d'euros.
24: Hi ha 19 acusats, entre els quals 3 exalcaldes de Convergència, als quals s'imputa els delictes de prevaricació, frau a l'administració, malversació de fons públics, blanqueig de capitals i suborn. La Fiscalia i les acusacions particulars, que només exerceixen als ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Tortosa, demanen penes de fins a 15 anys de presó. Els consistoris reclamen recuperar els recursos públics defraudats. La trama es considera una derivada de l'anomenat cas 3%. Segons el relat de la Fiscalia, es feia servir la consultora Efial per desviar fons, cobrar comissions i adjudicar contractes fraudulents.
7: Són les 7:57.
0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Arnau Montserrat, bon dia.
1: Bon dia, Gisela.
7: Espanya també es corona campiona del món en el Mundial Sub-20 femení.
1: Després d'empatar a 0, es va imposar la tanda de penals 4-3 a Corea del Nord. Aquest era el moment on aixecaven el títol. Rosalía Domínguez, jugadora del Barça, escollida com a MVP del torneig. A la premsa, campiones del món a l'esport, invencibles a l'AS o una altra estrella al Marca.
7: A la selecció masculina absoluta, Eric García ja està a Barcelona després de patir molèsties al genoll.
1: No hi ha cap lesió important, té un edema al genoll. Eric va arribar ahir a la nit a Barcelona i en principi no tindrà problema per estar disponible el 10 d'octubre contra el Getafe. Avui, roda de premsa de Luis de la Fuente i Fabián Ruiz a les 8 del vespre, previ al partit contra Croàcia. I ahir, primer triomf de Xavi com a seleccionador de Països Baixos, 1-2 contra Sèrbia. Per cert, avui es tanquen les votacions per la pilota d'or.
7: I en bàsquet, victòria del Lleida a la pista del València.
1: De l'actual campió de Lliga, 100-105. També triomf del Girona, 84-77 contra UCAM Múrcia. Va perdre el Joventut de Badalona a la pista del Breogán i va guanyar el Real Madrid a casa contra Unicaja, 89-87.
7: Gràcies, Arnau.
1: Fins ara.

Bon dia, què tal, com esteu? Us saludem als Alquet i Jugues. Fins a les dues del migdia, Ser Catalunya. Va, ànim, si sou amants del futbol de clubs i amants del Barça. Ja va quedant menys pel 10 d'octubre. En aquest compte enrere, 10 d'octubre, dia en què tornarem a veure jugar el Barça de Flick, que tant ens ha engrescat en aquest inici de temporada. Mentretant, doncs, seleccions i desitjant que no hi hagi lesions. De moment, i toquem fusta, anem prou bé. Hi ha el tema Eric García, però ara ens explicarà el Nil Solà que calma i que tot en ordre. I sí, no tenim Barça per gaudir, però és veritat que tenim culers pel món. Al minuto de partit, a Wembley, Lamine Yamal ja va deixar en evidència tots aquells que li neguen mèrits per la pilota d'or. Va pressionar, cosa que d'altres no fan tant, va robar i va definir amb qualitat. Amb 19 anys i 75 dies es convertia a Lamine amb aquest gol en el jugador més jove en marcar davant Anglaterra a Wembley dels darrers 20 anys. El mateix partit, més enllà de veure jugada meravella una selecció espanyola amb marcat accent blaurana, vam poder recordar com celebra els gols Anthony Gordon. Gran definició la seva, la que va tenir la va marcar. Res a veure amb el que ha fet fins ara el Barça. No pas és crítica, ja arribarà. I el gol amb Anglaterra segur que el calma en aquesta obsessió que pot tenir de cara a porteria. Ah, i la seva definició, si puc ser una miqueta dolent, res a veure amb les de Ferran Torres al mateix partit de Wembley. Ja va estar erràtic l'ara jugador del PSG. El que em fa patir una miqueta més és Rafinha. Va jugar-ho tot al primer amistós, demà ve el segon. On fa la gestió d'Ancelotti amb lo capital. Però d'entre tots els que van jugar, n'hi va haver alguns més, en clau Barça em quedo, com deia al principi, amb Lamine. Li va faltar marcar algun altre gol, d'ocasions és veritat que en va tenir a cabassos, però va tornar a ser un espectacle. Repertori de driblings, catàleg d'assistències, decisions encertades i una capacitat per pressionar digna de ser mencionada. El partit li dona la raó al que ve verbalitzant Lamine els darrers dies. No hi ha jugador més divertit de veure ara mateix. Mira que ha parlat els darrers temps, però no hi ha millor argument de campanya per als premis individuals que actuacions com la de Wembley. Ha guanyat Lliga, ha guanyat Mundial, ha millorat estadística respecte a la temporada anterior i, diguem-ho clarament, és el jugador més diferencial. El debat hauria d'estar tancat. De fet, ja que avui, 28 de setembre, es tanca el termini per enviar les votacions per la pilota d'or, es pot dir ben alt i ben clar que no hi ha candidat més ferm per aquest premi que Lamine Yamal.

0: 12 i 9. Sí, sí, avui es tanca el termini per enviar els vots de la pilota d'or. Hem obrigut. Podem parlar així avui.
1: Obrigado, mañana.
0: Demà tenim cita amb vostè.
1: Nou Jou do Brasil!
0: Demà seguirem, a partir de les 12, un altre apassionant Austràlia-Brasil amistós, on veurem què fa Carlo Ancelotti amb Rafinha, i el seguirem com puguem, des del que jugues, amb el nostre enviat especial.
1: Brasil!
0: Qui juga demà? Suposem que tornarà a jugar a Rafinha.
2: Ja sí, parla Ancelotti, a 3:15 estarem atents també al que t'hi jugues, i si parla de Rafinha ho escoltarem.
0: Doncs a veure si ens dona una bona notícia i diu que Rafinha demà...
2: Sembla que no. I pel que apunten des de Brasil, no hi jugarà de nou.
0: Caram.
2: Ha de fer proves, no l'ha vist prou amb el Barça Ancelotti encara. Mm.
0: Deia
1: no,
0: que...
1: No. Paciència. Me jugarà i molto, eh?
0: Molto, eh?
1: Sí. Sobretot a la Índia. L'entreno va ser banyar-se en el Ganges durante 3 mesos.
0: Veurem què fa, Carleto. Tinc una mica de pietat. Tinc una mica de pietat amb Rafinha.
1: Què és el que dice?
0: Avui dilluns ens acompanya a la taula el nostre trident, Jordi Ferrón. Què tal, com estàs?
3: Què tal, molt bon dia.
0: Olga García, què tal, com estàs? Bon dia.
4: Molt bé, bon dia.
0: Àlex del Mas.
5: Bon dia, què tal?
0: Tot bé?
5: Tot bé.
0: Esteu d'acord amb la meva contundència inicial, la minya mal? Ho dic perquè hem obert el bar. Ara li preguntarem al Bruno, perquè el Bruno ha fet els seus 6 candidats per ordre, de 6 a l'1, i ha encès una miqueta la polèmica. Per vosaltres hi ha debat. El Ferrón al bar ha dit que ell li donaria a...
3: Harry Kane.
0: Hi ha debat.
3: Que està molt obert, que està molt obert, i que segurament hi ha 4 o 5 candidats que no pots dir... No se'l mereixen, però és que Harry Kane, Rodri, Messi... jo crec que Lamin, Cabrasquelia, si no hagués Mundial, o si Georgia fos una altra selecció... Jo crec que està complicat definir-te. Sí que tinc molt clar... Qui no hauria de guanyar-lo, encara que hi hagin campanyes? Crec que queda clar que Mbappé no tindria raó de ser, no? És un tros de jugador impressionant, però és que tens 5 o 6 jugadors que per mèrits individuals, col·lectius, jo crec que han fet més. I Harry Kane, per mi, ostres, aquest any, si no se l'emporta Harry Kane aquest any, és difícil, perquè ha fet una temporada molt top, sense treure mèrit a ningú, eh? I és que el Mundial de Messi, tu t'imagines un jugador... com en 39 anys el que ha fet, ha portat Argentina a la final.
0: Ni en 39 ni en 23.
3: No, però ja en 39 encara.
0: Sí, sí.
3: És que és difícil, difícil aquest any.
0: Jordi Ferrón, Harry Kane.
5: I a debat.
0: Àlex del Mas.
5: Lamin.
0: Sí. Vas al meu vaixell.
5: A veure, que Harry Kane ha fet una extraordinària temporada, però a veure, jo crec que Lamin ha fet una temporada on ha guanyat Lliga, ha guanyat Mundial, que els anys de Mundial s'ho emporta tot per davant, i a més, com que hi ha, diguéssim, no hi ha un candidat molt clar, com altres anys, però quan no hi ha el candidat molt clar, jo crec que la meva percepció personal és que te n'has d'anar cap al millor futbolista integral. És a dir, el que et pot crear joc, el que té lideratge, el que et pot marcar gols, i aquest és Lamin. És a dir, jo crec que hi ha una acció l'altre dia a Wembley que per qui tenia dubtes, jo crec que s'esvaeixen, no? I és aquella passada cap a Dani Olmo. Ara mateix... jo crec que només hi ha un futbolista al món, si voleu, potser Olise s'hi pot acostar, no? Però un futbolista al món de que imagini coses com aquestes i tingui la qualitat com ara per
0: executar-les. És una passada d'Esperó.
5: No? Sí, el doble toc d'Esperó. Per mi, Lamin, el meu podi seria Lamin, Kane i Rodri.
0: Lamin, Kane, Rodri. Estem reunint avui el debat de la pilota d'or perquè dona la circumstància que avui es tanca el termini per enviar els vots i aprofitem per fer la nostra particular votació. Olga.
4: Jo vaig anar amb la teva línia, sobretot perquè crec que en any de Mundial crec que això és molt important a tenir en compte. Hi ha possible debat, però l'únic problema que té Harry Kane és que ha coincidit en el mateix moment de Mundial que ha fet Lamin. És un jugador, per mi, total, no simplement perquè és el típic nou referència que et marca molts gols, sinó que és un jugador que et fa jugar, i crec que això també se li dà molt de valor, però per mi la pilota d'or té una cosa a destacar, que és un jugador que a anys posteriori se'l recordi i que hagi marcat una fita. Crec que en aquest sentit Lamin té molta part de mèrit, crec que serà un jugador que marcarà o pot marcar una època si ell vol, i en aquest sentit, doncs, després de guanyar el Mundial, després de tot el que està fent amb l'Eurocopa, amb el Barça, que és un jugador que també té alguna cosa molt important, i és que quan la gent va al Barça, paga l'entrada per veure jugadors com Lamine.
6: Dilo.
4: Sí, sí.
6: Dilo.
4: Hasselhoff és a Vigneu.
0: No et queixaràs. No et queixaràs. De moment, 3-1. 3-1.
6: Parlo català, també.
0: Però, si vols tirar cap problema, Willy.
6: El quios del Marcos.
0: Li agrada la secció del quios del Marcos?
6: El quios de mi hijo.
0: És de llegir diaris, vostè, o no?
6: Sí, claro. No, lo que me gusta a mí, Claro.
0: Al bar li hem traslladat aquesta pregunta de Bruno Alemany. Bruno, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Flaquim.
0: Ell ha anat més enllà, ha fet fins al top 6.
5: Yep.
0: Abans de desvetllar el top 6... Quina posició ocuparia Mbappé per tu en aquest top 6?
5: El 6.
0: El 6. I quina posició...
6: ¿Qué está diciendo?
0: ¿Por qué? Ah, no sé, pregúntale bé, a mi no em miri.
6: ¿Por qué 6?
5: Pues porque has hecho un
6: buen... Con los goles que he marcado, Pichichi, con sí, todo que he marcado.
5: Has hecho un buen año mirándote el ombligo, básicamente. No, ahora en serio.
6: A mí me gusta el ombligo mío.
5: Estic contestant al nostre, al nostre Mbappé. Mbappé sí, sí. Ha fet una gran temporada, però a la que no ha guanyat cap títol i continua sense ser un jugador d'equip i això per mi pesa molt.
0: Per tant, en el top 6 de Bruno Alemany, Mbappé el 6è. Quina posició ocuparia Lamine Yamal?
5: Jo l'he posat el tercer.
0: El tercer.
5: Sí. A mi no m'heu de convèncer que és el millor jugador del món, però és veritat que si hem de valorar la temporada, és una temporada en la que té uns problemes físics al principi, en la primera part, i per mi no fa un gran Mundial o no fa un Mundial a l'alçada del jugador que ell és, i hi ha jugadors que per mi fan una temporada més rodona, més completa.
0: Doncs anem a desvetllar el top 6 de Bruno Alemany. 6è, Kylian Mbappé. 5è?
5: Kvaratskhelia.
0: Kvaratskhelia, que va ser nomenat millor jugador de la passada Lliga de Campions, que ell va guanyar amb el Paris Saint-Germain. No juga al Mundial, perquè, com deia l'Àlex, és georgià i no es va classificar pel Mundial.
6: Quart. ¿Quién es este?
0: Quart,
5: Leo Messi.
0: Leo Messi.
5: Sí, perquè fa un grandíssim Mundial.
0: Tercer.
5: Tercer, Lamine Yamal.
0: Segon.
5: Segon, Rodri.
0: Rodri.
5: Sí, és que Rodri fa, per mi fa un Mundial bestial i jo al Mundial li dono molta importància.
0: Però clar, és que li dones importància al Mundial perquè dic, a nivell de clubs Rodri no és tan reixida
5: no.
0: La temporada ni molt menys.
5: No, és que...
0: Però pesa més al Mundial.
5: Per mi, aquesta Espanya mega controladora, que té una capacitat per controlar els partits bestial, sense Rodri... Abans al bar fèiem la pregunta, sense Lamine hagués guanyat el Mundial? Segurament no. Estic gairebé convençut que Espanya no guanya el Mundial. El que estic 100%, és a dir, no hi ha un 1%, que si juga Zubimendi i no Rodri, per mi Espanya no guanya el Mundial. I Zubimendi em sembla un tros de jugador, sí. Però és que Rodri va ser impressionant.
0: Però traslladant-ho al Barça, per exemple, et sembla més, si arriba Rodri a ser tan influent com és en la selecció espanyola, et sembla més necessari Rodri que Lamine?
5: No, perquè al Barça ja...
0: I a la selecció espanyola sí?
5: A la selecció espanyola sí.
0: És més necessari Rodri que Lamine?
5: No, va ser-ho al Mundial.
0: Ah, va ser-ho.
5: Sí, va ser-ho al Mundial. Vale. A partir d'ara ja en parlarem. Vale. I no crec que ho sigui. Però el Mundial de Rodri em va semblar impressionant.
0: I podem intuir qui és el número 1, a qui li donaries la pilota d'or?
5: Harry Kane va ser el màxim golejador, si sumes Champions i els gols que va fer amb el Bayern de Múnich a la Bundesliga, títols amb el Bayern, tercer classificat al Mundial, crec que va ser un gran any per Harry Kane.
0: Insisteixo que parlem avui d'això, ja n'hem parlat molts dies i en parlarem molts més, perquè la gala és el 26 d'octubre, just el dia després del Clàssic.
6: Per tant, tanto quedaremos. Sí.
0: 26 d'octubre a Londres. Es donarà la pilota d'or, veurem si para su hijo o para el de l'ombligo, per a Kylian Mbappé, però que avui en parlem perquè avui es tanca el termini per enviar els vots, que hem de dir que els vots, en teoria, clar, avui acaba el termini, però en principi la pilota d'or acabava la decisió que havies de prendre si formaves part del jurat amb el Mundial, però clar, si els envies avui és innegable
3: sí.
0: Que influirà tot el que hagis fet en aquest inici de temporada. Per tant...
5: Sí, comencem campanya perquè es voti just quan sí, però que es voti just quan acabi la temporada, sí. Perquè si no és fer trampa, perquè ens influeix els primers mesos de competició i no hauria de ser així.
0: Ara, amb això de Lamine, que jo ho deia al bar, em sembla... Clar, al final cadascú genera les expectatives que genera, però Lamine, tu al Mundial esperes un 10, perquè és el millor jugador del món, com que no està de 10 pel context que surt de lesió i tal, fa un Mundial que per ell, fins i tot ell mateix ho diu, està allunyat de les seves expectatives, però potser és un Mundial de 8 o de 7,5. I potser el Mundial de 7,5 de Lamine Yamal és inabastable per la resta de jugadors que juguen al Mundial. I en canvi, Harry Kane... que sí, que marca gols i que porta Anglaterra a ser tercera i tal, però clar, igual les expectatives de Harry Kane estan en el 8, i potser Harry Kane ha fet un Mundial de 7,2, però com que les expectatives no són tan elevades, i al final em fa la sensació que amb Lamine comença a passar el que passava amb Messi, que de Messi esperes l'excel·lència i el dia que fa un partit de notable, que segurament és millor partit que el que farà qualsevol altre jugador de la seva època, et penses o conclòs que Messi ha fet un mal partit?
5: Sí, a veure, jo amb Lamine crec que s'ha de tenir en compte el com, no? És a dir, Lamine és el líder d'una selecció de talent, és a dir, el líder en quant a talent d'una selecció i d'un equip que realment han deixat impacte en el futbol, no? És a dir, el Barça de Flick està deixant impacte a Europa i aquesta Espanya, amb el com, també és important com l'ha deixat. Per mi aquest és un argument per si sol. Després, si valorem tot l'any, entenc les raons del Bruno, però, per exemple, per mi, Rodri, que fa un Mundial extraordinari, la seva temporada és bastant més fluixa que la de Lamine. Lamine és veritat que va tenir els problemes físics, però no deixa de tenir molta importància a la Lliga del Barça i en totes les competicions, no? I sobre Kane, és que en any de Mundial, a mi em sembla que aquesta Anglaterra ve de fer dues finals de l'Eurocopa. Crec que un tercer lloc és una cosa que podíem preassumir, no? Per tant, em sembla que els seus números són molt bons, però ja et dic, és a dir, si anem a resultats, anem a números, per mi hi ha un intangible en el qual Lamine passa per davant de Rodri, passa per davant de Kane i, per suposat, per davant de Mbappé.
6: Però claro, què passa per davant de Kane, si tiene 3 anys? El hermano de Lamine Yamal. Claro, ¿qué pasa por delante? Es que de verdad, hombre. Venía a casa a freír. Vete a freír espárragos.
0: ¿També els fregeixes els espàrrecs?
6: Sí, claro que sí.
0: ¿Com els fas? Els fas així...
6: Pues fritos. ¿Cómo voy a hacer? Fritos.
5: Con aceite.
6: Con aceite. Tengo varias freidoras industriales. Pues ya está. Pues con eso. Que no sé dónde está el problema.
0: No,
6: fíjate cómo chispea. Esto es felicidad.
0: Esto es felicidad. En fi, que la pilota d'or s'ha colat en aquesta portada per aquest fet que avui es tanca el termini per enviar les votacions. Són les 12:20. Vandre, sembla actualitat i ens endinsem també en el món de les seleccions. Abans, però, Albert Llimós, què tal? Com estàs?
7: Què tal? Bon dia. Com estàs, Lluís?
0: Avui estàs de declaracions, no?
7: Sí, estem a la Ciutat de la Justícia esperant aquí les declaracions de diferents testimonis investigats en el cas conegut com el forensic, que encara estan a dins i, per tant, d'aquí una estona sabrem que, doncs, què han dit, que, com ha anat aquest interrogatori, no, d'aquests testimonis, d'aquests investigats en aquest cas del Barça, no, que el vincula, doncs, a podríem dir, un desviament de diners i administració deslleial, que és el que ja surt a la taula, però de moment encara estem esperant que surtin els protagonistes.
0: Qui declarava avui?
7: Avui declarava Román Gómez Ponti, que és l'exassessor dels serveis jurídics del Barça. Havia declarat també Òscar Grau, però el seu advocat, Josep Riba, tenia un judici a l'Audiència Nacional per una persona amb uns càrrecs i, per tant, l'ha hagut de suspendre la seva declaració. Òscar Grau, recordem que va ser el CEO del Barça durant l'etapa de Josep Maria Bartomeu al capdavant de l'entitat. I també declarava en aquest cas dues figures potser no tan rellevants. Una, Òscar Sambola, que és, va ser president de la Fundació de l'AETA, Club Esportiu l'AETA, molt vinculat a tot això que va passar al Barça, amb aquests pagaments de 1,5 milions que es van fer i que estan sobre la taula ara per investigar, doncs, si s'havien de fer o no. I també Xavier Gómez Segala, que era un treballador de l'àrea de patrimoni i urbanisme del club, també durant aquesta època, doncs, que es van fer totes aquestes operacions, doncs, també està declarant com a investigat.
0: Doncs al llarg del que t'hi jugues, quan acabin aquestes declaracions i puguem, doncs, saber exactament com ha anat, l'Albert Llimós ens en dona detalls. Però també vull parlar amb tu, Albert, perquè l'altre dia Ferran Oliver, en entrevista aquí al que t'hi jugues, parlava d'aquesta sanció que el Barça hauria evitat per part de la UEFA per com està la situació econòmica del club blaugrana, i ho explicava de la següent manera.
8: Aquesta part la tenim resolta, com bé dius, amb el tema del préstec subordinat. Aquest va ser un tema que vam solucionar, no solament amb la UEFA, la primera consulta va ser en la Federació Espanyola de Futbol, que és el que tenia que regular el tema del subordinat, i va ser aprovat d'aquesta manera, no? Jo crec que avui per avui no tenim cap problema amb la UEFA. També és ben cert que també amb lo personal s'ha arreglat també la part de desaparèixer la Superliga, i bé, de tornar tots un altre cop al règim de la UEFA, les coses a nivell personal han millorat. Però dic el mateix que amb la Lliga, al final has de complir les normes, i nosaltres el que fem és complir-les.
0: No hi haurà sanció.
8: No hi haurà sanció.
5: No hi haurà sanció de la UEFA,
8: No.
0: No hi haurà sanció, i explicava el Ferran Oliver els motius als quals, Albert, fem alguna puntualització?
7: Sí, ho hem d'explicar bé, perquè ben bé no és així. El Barça havia dit, com escoltàvem ara, que havia activat aquest mecanisme econòmic per garantir que no hi hagués aquesta sanció de 45 milions per un incompliment, podríem dir, de la normativa de sostenibilitat financera. Ja es van pagar 15 milions i n'hi havia 45 més que estaven pendents. Ens van explicar que s'havia activat un complement subordinat, aquest préstec que feia ara referència Ferran Oliver, per cobrir la part de patrimoni net negatiu que ara mateix té el club, recordem, 168 milions negatius, i que s'havia pactat amb la UEFA i amb la Federació Espanyola de Futbol. Però ben bé no és així. Hem parlat amb les tres parts implicades i aquest mecanisme, aquest préstec, el que serveix és per obtenir la llicència per poder competir a Europa. O sigui, tu has de complir una sèrie de paràmetres, tant esportius com legals, com també financers, i un era millorar la situació de patrimoni net negatiu que ara mateix té el club. Aquest préstec et permet comptabilitzar-ho com a patrimoni i el Barça, doncs, d'aquesta manera obté la llicència simplement per jugar a Europa, però res a veure amb la sanció de 45 milions que està pendent. Com està la situació d'aquests 45 milions? Expliquem-ho bé. La Comissió de Control Financer de la UEFA havia obert un procediment contra el club el setembre del 2024 per aquest incompliment de la sostenibilitat, per aquest programa econòmic del Barça. I recordem-ho, el juliol del 2025 el Barça va arribar a un acord amb aquesta comissió per redreçar la situació. Hi havia dos objectius bàsics. El primer, la temporada passada, 2025-2026, el Barça no podia acabar amb un dèficit superior als 5 milions d'euros, amb pèrdues de 5 milions, i el Barça, recordem-ho, va acabar amb un benefici ordinari de 200.000 euros i, això sí, amb pèrdues extraordinàries de 14 milions d'euros. I després hi havia un segon objectiu, que és que en el triani del 24 al 27 el Barça havia d'estar en benefici, per tant, havia de cobrir la part de pèrdues que havia tingut la temporada 2024-2025. Per tant, aquest curs el Barça ha de complementar les pèrdues que va tenir ara fa 2 anys. El primer objectiu, el de la temporada passada, la UEFA el dona per complert. Per tant, el Barça s'estalviaria 22,5 milions de multa, que són la meitat d'aquests 45 milions pendents. Però faltaria la segona part, que és aquesta part d'aquesta temporada, 2026-2027, que ni molt menys es cobreix amb aquest préstec subordinat al qual feia referència el vicepresident econòmic del Barça, sinó que el Barça encara ha de presentar els seus números, ho ha de presentar a la UEFA i ja s'estudiarà si el Barça cobreix aquesta situació econòmica i, per tant, no hi ha multa, que seria de 22,5 milions, però compte, si el Barça té un incompliment important d'aquesta situació econòmica i, per exemple, té pèrdues superiors als 20 milions, tot això podria afectar la inscripció de futbolistes i el Barça podria no inscriure futbolistes de cara a les competicions europees. Per tant, la meitat dels objectius complert, la segona meitat no la podem per tancada amb aquest complement subordinat, sinó que encara està pendent del que presenti el Barça a la UEFA en els propers mesos.
0: Dependrà, per tant, del que passi aquesta temporada, del que passi en el futur immediat, el que es pugui acabar de resoldre aquest altre 50% de la multa, 22,5 ja estan estalviats, entre cometes, perquè s'han fet els deures, falta acabar de fer els deures, important fer-los bé, perquè, com diu l'Albert, si hi hagués algun tipus de problema, podria implicar dificultats també a l'hora d'inscriure futbolistes. Albert, gràcies. Estem pendents de les declaracions del forensic.
7: Molt bé, seguim aquí a la Ciutat de la Justícia.
0: 12:27, endrecem la resta de l'actualitat.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Asier Chávez, què tal, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia, Flaquín.
0: Espanya torna a ser campiona del món sub-20 després de guanyar Corea del Nord a la final.
10: 0-0 i 4-3 als penals, amb dues aturades de Laia López, que va rebre el guant d'or com a millor portera del Mundial. Així explicava el canalla com havia viscut aquest segon penal.
11: Nada, yo cuando he parado el segundo, si te soy sincera, todavía no sabía si habíamos ganado, ¿no? Yo solo, en cuanto he visto a mis compañeras venir corriendo hacia mí, me tira al suelo, solo me salía a llorar. He pensado mucho en mi familia, que está en Madrid esperándome.
0: Quina sensació, Olga, de Mundial Sub-20, campiones...
4: Sí, sobretot és l'èxit d'aquesta, jo crec que ja diria com a acadèmia d'una selecció que ja és un buc insígnia de com juguen. Ja és igual que tu vegis a nois, a noies, que ja veus a tothom com està funcionant, així que èxit rotund pel futbol femení.
0: Ho deia en Ferron, actuals campiones del món, campiones del món Sub-20, el masculí actual campió de tot.
3: Sí, sí, sí, parlem de que el futbol femení aquest any... En tema d'audiència, això de públic, sembla que no arrenca tot el que s'esperava a nivell d'escola de darrere. Això sí, és imparable. I jo crec que això és el més important, que continuïn puxant noies amb aquesta qualitat.
0: A la segona hora del programa ampliarem una miqueta més aquest títol de campionats del món sub-20 i també ficarem l'ull a aquesta selecció de Corea del Nord, que sorprèn que a nivell de categories inferiors sempre arriba a les fases finals o a les finals o acaba guanyant els mundials de la categoria. Més coses, Sier, victòria d'Irlanda 3-0 contra Israel en un partit marcat per les protestes dels jugadors irlandesos.
10: El partit s'havia de jugar a Dublín i va acabar disputant-se a Hongria. Abans del partit va haver-hi una votació de la plantilla per decidir si es jugava i el porter Gavin Bazunu va decidir no fer-ho. A més, els seus companys van portar braçalets negres en memòria de les víctimes de Palestina i es van negar a donar la mà als jugadors d'Israel. El seleccionador Heimrin Hallgrímsson va parlar de les protestes després del partit.
12: Han donat suport a la protesta, han fet arribar el missatge a tot el món, no només a Irlanda, ho han fet a tot el món. I aquesta és normalment la raó de protestar, és conscienciar la població sobre una situació i crec que aquests jugadors ho han fet amb tot el que han fet i amb tot el que han dit.
0: Més seleccions, després ho ampliarem amb el Bruno. Derrota sorprenent d'Alemanya i victòries de Països Baixos i Portugal.
10: L'Alemanya de Klopp va perdre 0-1 contra Grècia, mentre que els Països Baixos de Xavi van guanyar 1-2 a Sèrbia.
13: Toma! Victòria... Toma!
0: Has començat bé, eh?
13: Sí. Tomen! Grande, we are a family! Family! We are a family!
10: Victòria també 2-1 de Portugal contra Noruega, amb gols de Gonzalo Ramos, Joao Félix i Haaland, i avui es juguen el Bèlgica, França i el Turquia, Itàlia.
0: El València avui presenta avui el seu nou entrenador, Javier Aguirre.
10: Serà presentat a la una més talla després d'haver començat a treballar ja amb la plantilla. El mexicà signa fins a final de temporada amb opció d'un any més i assumeix un equip penúltim amb 4 punts en 7 jornades.
0: El Barça manté el ple de victòries a la Lliga F en una jornada amb resultats desiguals per als equips catalans.
10: Les blaugranes van guanyar 0-2 a Logroño. Maisa Baja, amb 15 anys, es va convertir en la golejadora més jove de la història del Barça en un partit de Lliga i Aitana va tornar a reaparèixer. El Badalona va perdre 0-1 contra el Granada i empat de l'Espanyol contra el Depor.
0: En bàsquet, victòria de l'Ilerna Lleida del Roig Arena contra València en la primera jornada de l'ACB.
10: Els de Gerard Encuentra es van imposar ahir el vigent campió de Lliga per 100 a 105, mentre que el Girona va guanyar a casa 84-77 contra l'UQ en Múrcia i la Penya va perdre l'UQ contra el Breogán. Dissabte, victòria del Barça contra l'Ima Corunya i derrota del Quits d'Anas Manresa a Bilbao, que deixa més una baixa sensible perquè Hugo Benítez va partir un pneumotòrax i ha hagut de ser intervingut quirúrgicament.
0: Caram, ràpida recuperació. En tenis, Europa recupera la Liber Cup sense que Alcaraz hagi de jugar el darrer partit.
10: 13-5 contra la resta del món a Londres. Zverev va sentenciar el títol guanyant Lierner Tin en 2 sets i va deixar sense disputar l'últim individual d'Alcaraz. El murcià havia vençut Taylor Fritz dissabte i Rafa Joder també havia sumat un punt divendres.
0: I el Mundial de Ciclisme de Montreal es tanca amb sorpresa a la cursa masculina.
10: L'estatunidenc Brandon McNulty és el nou campió del món en ruta després d'atacar 32 quilòmetres de meta. Michael Matthews i Mathieu Van Der Poel van completar el podi. Juan Ayuso 13 va ser el millor català i el millor espanyol. En femení, el títol va ser per Demi Vollering.
14: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López, com estàs?
15: Hola, què tal? Com estàs, senyor Flaquer?
0: Bé, aquí fem una estoneta de ràdio, molt ben acompanyat, i parlant de seleccions, que em sembla que també és el motiu del teu quiosc, oi, avui?
15: Correcto. Sigue de gira a Brasil, Rafinha anda por el país que se llama de las antípodas, que no es así, y empezó mal, como todos sabéis, con un empate, y en el último suspiro ante Australia, jugó los 90 minutos, y ahora mañana, segundo amistoso, segundo contra Australia... Y Ancelotti, según revela el diario brasileño Lance, prepara 7 cambios en el once inicial y una gran novedad táctica. ¿Novedad? Bueno, no sería esa la palabra. Rafinha jugará de delantero centro.
0: Home, ¡qué Dios! Això no és cap novetat.
15: Sí.
0: Carleto, això no és novetat.
1: No, és una genialitat tàctica en meua.
0: No has descobert ara el...
1: la mia genialitat tàctica.
0: Va fent flic des del principi de temporada.
1: ¿Qui és questo?
0: ¿Qué cuesto?
1: El genio sono io.
0: Marcos.
15: Y luego, si me permites, un rápido paseo por Alemania. Es una carta muy interesante del redactor jefe del diario Bild. Estimados aficionados al fútbol, empiezan. El segundo partido de Klopp trajo consigo la primera derrota, 0-1 ante Grecia, tras el prometedor empate 1-1 en los Países Bajos. Con un equipo completamente renovado que nunca volverá a jugar junto, esto puede suceder, pero no debería, escribe Henning Feit. Y atención a este párrafo. Adeyemi, que se perdió el Mundial, es el gran beneficiado hasta el momento del cambio, involucrado en todos los ataques peligrosos. Es sensacional cómo Flick ha transformado al que fuera jugador del Dortmund en una estrella del Barça en tiempo récord. En Alemania, sus actuaciones eran como una caja sorpresa. Nunca sabías que te iba a tocar. En el Barça, 3 goles y 3 asistencias en 8 partidos, se ha convertido ya en uno de los favoritos de la afición. Si sigue así, pronto también será una estrella de la selección alemana.
0: Es l'efecte Flick, ¿eh?
15: Increïble.
5: Sí. Tot el que toca ho millora. Té raó, Marcos. Hi ha una jugada a la primera part que fa amb Alemanya, que és brutal, eh? Si acaba en gol allò, és brutal.
3: El que fa és tenir confiança. Evidentment, Adeyemi ja tenia, eh? Era el, o sigui, tenia la qualitat, tenia l'explosibilitat. però quan vas a un joc on flechita per arriba, els jugadors rendeixen 10 vegades més, ja de Jimmy, quien te viste, quien te ve, que ja tenia coses, però és que quan tens un entrenador que et potència...
4: Sí, l'èxit del Barça és Hansi Flick, sobretot perquè crec que treu la millor versió de cada un dels jugadors. Estem parlant de Bernal, estem parlant d'Adeyemi, crec que també va aconseguir això amb Ferran, amb aquesta pugna entre Lewandowski, i crec que ara estem veient un nou pas que jo crec que serà per Valde. Jo crec que també l'està posant a prova per dir-li o espaviles o realment tot està en la teva mà.
0: Doncs l'efecte Flick, que li ha donat a Jürgen Klopp una arma boníssima amb Adeyemi, i li ha regalat aquesta novetat tàctica a Ancelotti amb la forma de Rafinha com a davanter centre. Gràcies, Marcos.
15: Hasta luego.
0: 12 i 33 del quiosc a les xarxes.
14: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
16: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
14: @ que t'hi jugues.
0: Hola, Núria Vilamala, com estàs?
17: Què tal, Lluís Flaqué? Bon dia.
0: Doncs aquí estem.
17: Tot bé? Ja t'has aclarit amb el WhatsApp?
0: Sí, avui l'he liat una miqueta.
17: Una mica. Bastant boomer el que t'ha passat.
0: No, perquè hi ha coses del WhatsApp que desconec que existeixen i es veu que avui...
17: En lloc de reenviar uns missatges, te'ls has posat d'estat.
0: I els he posat d'estat i els han llegit...
17: Tingut sort que ho he vist ràpid.
0: Sort que Nil Solà i Núria Vilamala han estat molt ràpids, ho han esborrat perquè era un missatge... Tampoc era...
17: No,
0: però bé. Jo veig que jo no ho sabia, jo soc molt boomer. Tu sabies, Àlex?
17: No, avui s'ha demostrat.
2: Àlex Navas podria cometre el mateix error.
0: Sí, el teu vaixell amb mi...
3: Vaig amb molt de cuidado.
0: Amb els estats de WhatsApp?
3: Sí, no
0: l'utilitzo
4: mai. Ho sé, però no l'utilitzo mai. És a dir, veig que gent penja fotos i aquestes coses, però no...
0: El curiós és que jo no sé que existeix, però ja ho he utilitzat dues vegades. I les dues l'he liat bastant parda. Perquè vaig desvetllar una conversa amb la meva mare de com arreglar una televisió fa...
17: És veritat, crec que et vaig avisar jo.
0: Com utilitzar, i de sobte començar a rebre missatges de, ostres, tens problemes amb la tele, t'ajuda. Què m'esteu dient?
17: En fi, Flaqui, no prenem. Flaqui, el xat de YouTube del que t'hi jugues, evidentment hi ha molt debat al voltant de la pilota d'or. El Roberto diu que l'hauria de guanyar la mínima mal, que és un jugador diferencial. El David li dona suport a Jordi Ferron, diu que la temporada de Harry Kane és espectacular a totes les competicions. Hi ha un altre oient que diu que per ell la temporada de Cubarsí és millor que la de Rodri, fins i tot al Mundial, per tant, posa un altre nom sobre la taula, i per exemple l'Adrià diu que si parlem de la temporada i del Mundial, que per ell Olise hauria d'estar mínim al top 3 i que li sorprèn que ningú l'anomeni. I Flaqui, acabo amb el comentari del Marcos, que diu esgotador el tema de la pilota.
0: Sí,
17: hi ha molta gent
0: cansada
17: del debat.
0: De clubs i tal, doncs ha vingut molt bé que avui es tanqués el termini per obrir una miqueta el debat. Però sí, igual no en parlem més fins demà passat, va. 12 i 36, i els oients què diuen?
1: Doncs mira, podem escoltar d'entrada la Nuri.
18: La Mena es mereix el Balón d'Oro, però el que no ha de fer és copiar el Madrid, com ha fet amb l'Mbappé demanant i tot això. Què farà ara? Si s'entera i li xiuen que no el guanya, farà com amb el Vinícius?
0: No, sisplau.
18: S'ha de dir-li a la Mena que som el Barça, no som el Madrid, així que no demani i si li donen, li donen.
19: Ya estoy esperando el tweet. Voy a hacer por 10 si fue preciso. Ya voy a reír yo.
0: Tú si Lamine se sabenta que no guanya la pilota d'or, ¿qué le aconsellas fer?
19: Hacer por 10, claro, siempre.
0: Pero
19: ¿Nada la gala
0: o no?
19: Depende. Si quiere que pase su cara perdedor por todo el mundo, pues no va, claro. Es que, de verdad, tú tampoco irías a la gala, ¿no?
0: Yo sí.
19: Tú sí que irías, claro, para que la gente vea los perdedores
0: no,
19: que eres.
0: No, pero pues cada segon està bé.
19: Segundo.
0: Després, per cert, parlarem d'un gest que s'ha fet bastant viral aquest cap de setmana i que ha inspirat una...
19: Una carta.
0: Una carta del nostre Vinícius.
19: Eso es. Para el Donald Trump.
0: Sí, adreçada a les més altes instàncies. Ha fet una segunda... Ha fet una segunda ta amb Zelensky. 12 i 37, què t'hi jugues? Tirem una sintonia, Willy, va.
14: Què t'hi jugues?
0: Per molts, l'aturada de seleccions es converteix en patiment perquè no hi hagi cap lesió. Nil Solà, Eric García, com està?
2: Bé, està bé, té unes molèsties, un petit edema al seu genoll esquerre. Va arribar ahir a la nit a Barcelona. No gaudirà, evidentment, dels dies de festa que tenen els seus companys, que recordem que el Barça, els pocs no internacionals, no s'entrenaran fins al pròxim dilluns, 9 dies de festa, per tant, recuperació activa al gimnàs. Són les molèsties que ja et feia alguna setmana que tenia, li van anar en augment en aquest escalfament abans del partit contra Anglaterra, per tant, ja està aquí, recuperant-se, no hi ha cap problema, i ha d'arribar perfectament al partit contra el Getafe.
0: Recordem que dissabte Eric era titular al partit que Espanya sí. jugava contra Anglaterra a Wembley, però durant l'escalfament d'aquestes molèsties és ja a casa, treballarà per acabar de fer net, i en principi, doncs, si Flick ho necessités, de cara al Barça-Getafe 10 d'octubre, estaria a disposició.
2: Que el necessitarà i jugarà, si no hi ha cap novetat. Per cert, qui també torna ja és Karim Adeyemi, sí, futbolista de que ahir va perdre contra Grècia. Klopp va fer aquesta innovadora idea de convocar més de 40 futbolistes dividits en dos partits i dos partits. Adeyemi, que en principi havia d'anar a la segona convocatòria, va acabar entrant a la primera per una lesió d'un futbolista alemany. Ja ha jugat aquests dos partits, 75 minuts en el segon, 80 en el primer, ja torna a Barcelona, per tant, també podrà gaudir d'aquests dies
0: de festa. I de la resta blaugrana es porta molta tralla a sobre o no?
2: Doncs Cancelo, tot, ho està jugant absolutament tot, 90 i 90 en els dos partits, ahir en victòria contra Noruega per 1-2, avui juga Koundé en aquest partidàs que segur que Bruno gaudirà entre Bèlgica i...
0: Home, és bon partit.
2: I França.
0: He notat certa...
2: No, però perquè... No, perquè
3: m'esperava una cosa...
2: Perquè no m'ho
0: miraré. Igual juga contra...
20: Sí, que vol dir el Nil és que el Leganés-Castelló és encara millor partit.
0: Què miraràs, Bruno? El Leganés-Castelló o els partits de seleccions?
20: No ho dubtis.
2: És que la Nations League, mira, al final, si no li interessa ni a Bruno, imagina't.
0: Nil, per favor.
2: Demà partit d'Espanya, que encara li queda el partit d'aquest dimarts contra Croàcia, dissabte contra República Txeca i dimarts una altra vegada contra Croàcia. Meravellós.
0: Doncs és el que els hi ve per davant. Què més?
2: Rafinha, que jugarà demà aquest segon amistós contra Austràlia. A tres quarts d'una parla Ancelotti. En principi demà tornarà a jugar. Va jugar tot el partit l'altre dia. Futbolistes com Koundé, que juga avui. També Bernal i Xavi Espart han d'acabar aquests compromisos. La majoria del gruix dels futbolistes del Barça es reincorporaran a partir del dimecres de la setmana que ve. A partir del dimecres 7 arribaran entre el matí i la tarda, el Barça que juga el dia 10, per tant, 2-3 dies per preparar el primer partit de Lliga contra el Getafe. Gordon i Livakovic, amb qui Espanya s'ha de veure les cares en dues ocasions.
1: Sí, ho de sempre, tu, escolta, vinga, tots a córrer ara. Ara tots a córrer. Fas un ronda.
3: És que el cas Rafinha és complicat, perquè Brasil necessita treure bones sensacions i Ancelotti no pot
2: de tres amistosos.
3: Ve d'un mundial terrible,
2: l'altre no dia contra Austràlia empata el 95.
3: Empata contra Austràlia, no pot prescindir del seu millor jugador ara mateix, però que jo entenc que Rafinha tindrà una miqueta més de cap, no t'estàs jugant un mundial ni la preparació, que no pressioni tant, no falta que pressioni tant aquestes vegades.
5: Home, esperem-ho, segur que Flick li haurà dit. Això que diu el Jordi, per mi, és molt important, eh? És a dir, moltes vegades, jo crec que el moment de la selecció i el cicle en el que estan és molt important a l'hora de donar descansos o no. Sí. És a dir, és totalment diferent el cas d'Espanya que el de Brasil.
2: Àlex, són tres amistosos, eh? Dos contra Austràlia, que van jugar fa tres dies, eh?
5: Però Ancelotti està discutit a Brasil.
3: Exacte.
5: Ja, però... Està discutit i tu no pots deixar...
2: Ancelotti que no li dona descans, però espero que ell li hagin explicat el que ha de fer.
5: Bueno, si ho fa Rafinha, doncs fantàstic per ell, no? Però em refereixo que casos com el d'Eric Garcia a Espanya, que és una selecció que ve de ser campiona del món, de que
0: no
5: tots estan en dinàmica, doncs exacte, no hi ha urgències. Però en el cas de Brasil, per exemple, o també França, m'atreviria a dir, per exemple, que entra Zidane amb Koundé, que ja va jugar als 90, són molt diferents. Així que, bé, jo
0: el cas Zidane, de Rafinha... Per exemple, es legiona Mbappé i diu, estan a casa, no vull riscos.
5: Bé, perquè ja va amb la seva manera de ser, no? Però si no hi ha molèsties o no hi ha una cosa extraordinària, segurament tirarà dels jugadors amb els quals...
0: Confiem que hagi sentit comú.
21: Sí, sobretot jo crec que hi ha una part positiva, i és que després del present que va haver-hi de lesions amb el Barça i amb el Luis de la Fuente, crec que també ara ja després d'haver guanyat ja s'ho pren tot molt més calma. És a dir, ara té aquesta part de... Hi ha una mínima molèstia, cap problema, vés-te'n cap allà. Després amb tot el que va succeir amb Lamine, d'aquesta gestió de minutatge que crec que es va acabar fent bé, però sí que els altres entrenadors al final s'estan jugant també el seu propi títol, en aquest cas Ancelotti. Crec que Zidane també té aquesta reputació i per això fa que s'alinin amb tots els seus titulars, però crec que en el cas d'Espanya ara mateix és totalment diferent.
0: Trencarà molt el ritme del Barça de Flick aquesta aturada o no? O tornarem i seguirem jugant igual? Dic perquè venen partits ja grossos, és que Getafe casa i la setmana aquella és Galatasaray, Betis, París, clàssic.
3: A mi m'agrada somiar que Flick, que sempre encerta, va dir que a l'octubre...
0: Home, s'ha guanyat.
3: Que a l'octubre, després dels parons, veuria la millor versió del Barça.
0: Ho va dir. No sóc capaç d'imaginar-me una millor versió.
3: Jo ja estic salivant només de veure-ho.
0: Partit complicadíssim, París fora de casa i clàssic contra el Madrid.
3: Però jo crec que el millor que té el Barça aquesta vegada és que és veritat que, que hi ha jugadors que si fallen doncs pateixes, però no depens de ningú aquest any. Tens aquest fons d'armari per encara, estem al setembre-octubre, però jo crec que el Barça va creixent. És que en tres setmanes veurem una millor encara, Gabriel Jesús encara està una miqueta millor, que també et dona aquest recanvi que et pot donar dalt.
21: Sí, però com s'ha trafet i Rafinha aquí...
0: Exacte. Jo quan has dit no depèn de ningú, m'ha vingut el cap a lo capital.
3: Que és molt important, jo crec que està clar, però realment creieu que és qualsevol?
0: Si ha sort Gabriel Jesús i té el rendiment de Rafinha, doncs agafem a Flick.
21: Ara mateix jo crec que és indispensable.
0: No li fem una estàtua, agafem a Flick i en carn i os el posem allà i l'únic que ell sigui l'estàtua.
2: La meva pregunta és l'únic, per la gent que hi entén, l'únic que és indiscutible Rafinha?
21: No, per mi no.
20: Per mi hi ha Rafinha, Lamine i Cubarsí, tal com està la defensa. Però...
3: No, jo diria que de tots aquests, Cubarsí seria potser, perquè la defensa està molt...
0: Ja anem ampliant.
21: No, perquè crec que són fitxatges que realment... El millor que ha passat aquest any és que els jugadors que han vingut, en Gordon, Adeyemi i Rodri, sembla que portin tres temporades a Can Barça, i això, aquesta adaptació és boníssima. Però crec que, a part de Rafinha, dels gols que està fent, crec que et contagia, que tots els jugadors ja saben que t'aporta aquesta part de que ell va, que suma. Per mi és un líder, i crec que sí que és una figura. Estem oblidant aquí a Lamine, però si Rafinha no està, crec que l'estat d'ànim del Barça ja directament no seria el mateix, tot i que tens a moltes alternatives.
0: Està escoltant des de Madrid Anton Meana i diu que estem parlant molt en clau Barça, però que estem parlant poc de la selecció espanyola. Anton Meana, què tal, com estàs?
6: Pues molt bé, i vosaltres com
0: estàs? Doncs bé, aquí pensant ja en el Barça que vindrà després de l'aturada de seleccions, però clar, tu dius, escolta'm, abans de passar pàgina, vols fer-nos gaudir d'aquest joc de la selecció espanyola, eh?
6: Sí, realmente es un equipo que se adapta a casi todos los tipos de partido, porque el otro día hubo un rato en el que sufre, si llega a meter el 3-1 Harry Kane, no sabemos qué hubiera pasado en el encuentro, pero luego mete a Baena, mete a Oyarzabal y el equipo mejora, cambia el ritmo de juego y termina ganando en Wembley como si nada. Creo que no

0: opcions moltes vegades de si encara més la ment o passa més la ment, també et pot venir donada per la velocitat de circulació que tingui la pilota. Si en el Barça circula molt més ràpid i li dona més avantatges per poder fer un contra un, pot intentar molt més el regat i l'1 contra 1 que no si la circulació és més lenta i ja tens l'equip contrari més assentat on el que fas és atraure per passar la pilota. Jo crec que Lamine rendeix d'una manera excepcional tant al Barça com a Espanya, i torno a dir-te, en Espanya quan vas tens 2-3 dies per treballar. Els jugadors el que porten ho porten de segurament el que portin ja innato i el que treballen al club. I la millora de tots és el que està fent que Espanya estigui a aquest nivell tan alt.
1: I per mi també hi ha una problemàtica, i és que es tendeix a comparar a Messi amb Lamine. És a dir, tots sabem que són dos jugadors totalment diferents, que estan tots dos jugadors marcats a fer una història. Messi és el millor del món i de la història, però sí que Lamine pot anar per aquest camí, però se li demana les mateixes estadístiques que feia Messi. Jo crec que Lamine té molta influència, no simplement a nivell associatiu, sinó que després també està començant a marcar gols. Crec que estem veient una selecció espanyola que... Si dèiem que Hansi Flick aconsegueix treure la millor versió d'un equip, crec que després ara s'ha creat un projecte en el que també amb Luis de la Fuente tots confien en ell i que totes les tecles que ell fa acaben succeint. Uh-huh. El partit no funciona, però dona els canvis i acaben marcant. I en el Mundial ho vam veure. Després aconsegueix que Dani Olmo sigui un jugador que, si tu el veus jugar amb la selecció, pagaries 115 quilos. Si es va pagar 130 per Anderson, en aquest cas per Olmo podries pagar unes quantitats que són així. És a dir, que crec que també estem en un moment en el que tot succeeix bé a Espanya, tot succeeix bé al Barça, i és la millor notícia per tots.
2: És que el partit d'Olmo l'altre dia, perquè no fa el gol, i segurament això li resta focus, però em sembla que fa un partidàs brutal del que s'espera del mitja punta, en aquest cas de la selecció espanyola. Anton, mentrestant, en clau Madrid, Mbappé a recuperar de cara al partit de Lliga, i Mourinho, doncs no sé com el tenim, si està reposant els tòners o com funciona tot plegat.
3: No, en otro punto de Madrid ha terminado el primer entrenamiento de la semana, han tenido días libres por el parón de selecciones y han vuelto a entrenar hoy los que no están con sus equipos nacionales, los Militao, Rüdiger, Tchouaméni, Carreras, Asensio y compañía, y han estado en la ciudad deportiva los lesionados que ya han vuelto. Konaté, Mbappé, no viajó Fede Valverde. Dicen que lo de Mbappé afortunadamente no es grave, que sí que podrá estar en el partido del día 10 de octubre contra el Villarreal. Es un mes para el Madrid muy, muy complicado. Va a jugar a Roma, que te puede pasar por encima como te descuides. Va a jugar a Barcelona, que te puede pasar por encima como te descuides. Entonces es un mes en el que necesitan recuperar jugadores físicamente y que tengan un poco más una idea futbolística más clara. El recuerdo del Metropolitano todavía sigue muy fresco en la mente de la gente, y yo creo que le ha venido bien al Madrid este parón para alejarse del ruido del estadio. Si hubieran ido a jugar al Bernabéu tres días más tarde de lo del Metropolitano, si hubiera escuchado una pitada de las importantes.
2: Doncs veurem com aprofiten tant Mourinho com Flick els seus respectives aturades. Recordem que en la propera tram de temporada de clubs ja hi haurà el primer clàssic el 25 d'octubre al Camp Nou. Anton, una abraçada ben gran.
3: Un abrazo, gracias a todos, chao.
2: Recordem, Espanya juga demà davant de Croàcia, al Pizjuán. Bruno, del que has vist de seleccions, has tingut molts debuts de seleccionadors, hem parlat del de Xavi, del de Klopp, del de Zidane. No sé què és el que t'ha cridat l'atenció d'aquests primers partits de la Lliga de Nacions, sobretot.
4: M'agrada força la Països Baixos de Xavi. Crec que en pocs dies ha aconseguit transmetre...
5: Like,
4: sí, I like que...
5: You like this.
4: Senyor Hernández.
5: You are liking.
4: M'està agradant, sí. Està pressionant molt bé, amb coses a nivell de pressió. Ho parlava ahir amb el Fermín del Barça de Flick, amb l'extrem anant a pressionar el central i fent que el lateral pressioni el lateral rival, vull dir, anant sent
5: complex,
4: molt valent.
5: Complex. This,
4: sent complex molt valent, la pressió, fins i tot amb un rival com Alemanya, que saps que en transició et pot fer molt de mal. Més enllà de Països Baixos, França, em va agradar el paper de Cherki, li va donar molta bola Zidane a Cherki com a migcampista generador. Crec que veurem una mica un canvi respecte al que veiem amb Deschamps, una França que vulgui ser una mica més protagonista. Podrà córrer, però serà una França que voldrà tenir més la pilota i ser diferenciar-la a través dels seus migcampistes. I no diré que és la nova Bèlgica, però compte amb Grècia, que té una generació de futbolistes bestial, que el grup d'Alemanya i Països Baixos està ara mateix amb 6 punts sobre 6 possibles. Li ha guanyat a Alemanya i va guanyar també a Sèrbia el primer partit. Jugadors com Caretsas, com Pavlidis, el davanter del Benfica, Xolakis és un tros de porter que l'acaba de fitxar el Hull City.
5: Més que amb aquest nom... Xolakis.
2: Sí, tu et dius Xolakis.
5: Què passa?
2: Ja imposa.
5: Què passa, Xolakis? Que no cal ni dir-li Titan.
2: No. Xolakis podria ser Titan.
5: El nom és Titan en grec.
4: És de Titan, sí.
5: Titanakis.
4: Postulas, també, jugador del Brighton. Té molt bona generació. Grècia,
5: Mastodontopoulos. Diré que
2: fins i tot... Hauria estat divertit Xavi entrenant a Grècia, eh?
5: Mastodontopoulos.
0: Però, Bruno, amb el que es deia, la polèmica que un seleccionador no holandès, en Holanda, però sembla que en Xavi s'ha tornat més a ser reconeixible un futbol holandès que no els dels darrers seleccionadors.
4: Sí, és que fins i tot en alguna època que han tingut Van Gaal, recordo, per exemple, sí, el Mundial 2014, Van Gaal fa una Països Baixos de contraatac claríssimament. Exacte. Amb Van Marwijk arriben a la final 2010 sent un equip molt reactiu també i que va molt als duels. Van Bommel era una de les estrelles d'aquell equip, perquè ens fem una, uh-huh, una idea. I sí,
0: per sistema,
4: ara,
0: per sistema de joc, torna el 4-3-3.
4: Sí, sí. Ara 4-3-3, veurem quan torni Frenkie de Jong quin paper té a la selecció. Jo crec que serà important a la selecció amb Xavi, però a mi m'està gran força, uh-huh, realment.
2: I ho celebrem, escolta'm, que li vagin bé les coses a Xavi, només faltaria.
6: Sí, i tant que sí. Jo coincideixo, perquè he vist els dos partits. Per cert, m'agrada molt, no sé com veu el Bruno, m'agrada molt el davanter aquest, el Merding aquest.
4: Sí, Max Merding. Campió de la Youth League, aquest no és.
2: Així com dèiem, Xolac, Xolaquis,
4: molt guapo.
5: Merding vindria a ser menys...
2: No té tanta aura, que diuen ara, no?
4: Merding, li direm Merding, que és amb...
2: Exacte, Merding. Clar, és que... Mola més Xolaquis,
5: eh? Clar, Xolaquis bé, però Merding...
2: Digues, Bruno.
4: No, estava parlant l'Àlex, a mi m'agrada molt, sí. Va guanyar la Champions Juvenil amb una generació de... Les d'almes bestials, sí, sí.
5: A mi em va dir el Merding, em va dir... ¿Hasta dónde presiono? I vaig dir, hasta arriba, Merding, hasta arriba, Merding. Hasta el cuello.
2: Hasta arriba y hasta el cuello. Doncs què ens recomanes del que ha de venir, Bruno?
4: Doncs mira, tenim avui aquest partit que no li agrada gens al Nil,
2: sí,
4: Solà,
2: no,
4: entre Bèlgica i França, la França de Zidane, que s'enfronta a Bèlgica, i és el partit més destacat que tenim el dia d'avui. Demà aquest Espanya-Croàcia i un Txèquia Anglaterra, i evidentment dimecres aquest homenatge a Leo Messi, dimecres 10 de la nit, Argentina-Bolívia.
2: Del qual, evidentment, també en parlarem, el que serà el comiat de Messi.
4: Quin gol va fer Messi ahir, De falta. Espectacular.
2: És la falta olímpica.
4: Sí.
2: Perquè és una falta sense angle i la posa a l'escaire. Una més de Messi, que va deixant pinzellades de la seva qualitat, també jugant a Inter Miami. Pausa i seguim endavant. El que t'hi jugues a la segona hora, moltes més coses. No us esperdeu. Fins ara.
7: ¿Qué te jugas?
8: Cadena Ser.
9: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyegan son tan increíbles que con lo que ahorras a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyegan.com.
10: Un glob de vi.
11: Un glob de cervesa.
12: Un glob entremig.
13: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
14: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
15: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
16: El 18 d'octubre, setena cursa Mercabarna. Una jornada esportiva per a tota la família que recorre el mercat. Tallers i botifarrades sardinada solidària en favor d'Obertament. Inscripcions a cursamercabarna.cat amb el patrocini de Plàtanos Ruiz.
17: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
18: ¿Sabías que la curvatura peneana puede afectar a tu calidad de vida? En Clínica Masculina Europea incorporamos una nueva tecnología focal mínimamente invasiva. Infórmate sin compromiso. Recupera tu confianza. En Barcelona, Girona y en clínica-masculina.com.
19: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión, están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas, la buena comunicación tiene alas.
4: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
5: Increíble.
4: Pletórico.
5: Patata.
4: ¿Eh?
5: La oferta de... Esta semana los 5 kilos de patatas a 0,75 el kilo.
4: Y la pechuga de pollo pack familiar a 5,49 el kilo. Aldi.
5: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
6: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
7: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
8: 1:05, al que t'hi jugues ens divertim.
9: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
8: De seguida del Masterclass, al voltant d'aquest Lamin 3.0, l'Àlex Delmas ens dissecciona en què ha evolucionat la joia de la Masia. El, tu hijo.
10: Sí, sí. Ha evolucionado.
8: Sí?
10: Como los Pokémon.
8: Aquesta no la veia venir.
10: Ahora es un Raichu.
8: Raichu. Aquí em perdo jo. Sóc massa granya pels Pokémon. Vostè és molt jove.
11: La Olga és experta en Pokémon.
8: Sí?
12: Bueno, no volia treure el meló.
8: Si tu un Raichu saps què és, eh?
12: Sí, és l'evolució del Pikachu.
10: Claro, lo que va después...
8: O sea, Pikachu,
10: hace
8: Raichu.
10: Los truenos más fuertes.
8: Los truenos, ¿eh?
10: Y mi hijo también.
11: Es como los nuggets después de pasar por, la, por
10: claro,
11: tu sartén.
10: Un nugget...
11: ¿Congelado?
10: Congelado o frito. Pues bueno, mucho mejor.
8: He estat tota la pausa donant-li voltes a com començar la segona hora i no he vist venir aquest inici. Però m'ha agradat.
10: Jo tampoc.
8: No m'hagués imaginat parlar de Pikachu, de Raichu i de nuggets. Tot en el mateix
12: continu. Ara diràs al teu fill que s'ha pres el Raichu i et dirà, anda, mira, molt bé,
8: papa. Exacte. Tindré una aura diferent. Segona hora del que t'hi jugues, a seguida, com deia aquesta del Masterclass, però abans s'ha fet viral aquest cap de setmana una imatge de Donald Trump parlant amb Zelensky. I de sobte, suposo que ha arribat per tot arreu que ha fet el gest de a segunda.
13: Esto ya ha hecho a segunda. ¡Ta! Ha hecho para abajo.
8: Ya influint en la política internacional al més alt nivell.
13: Claro, claro. Estamos somos buenos, ¿eh? Mira, el Trump ha hecho... ¡Ta!
8: ¿Qué ha fet?
13: Ha hecho como dos para abajo. ¡Pa! Le ha dado la mano al Zelensky y ha hecho dos para abajo.
8: Doncs aquest gest ha provocat que Vinicius li vulgui adreçar una carta a Donald Trump.
13: Querido Donald Trump, esta es una carta, una letra de mí para ti, from me to you, porque he visto que el otro día has quedado con Zelensky y ha hecho el gesto de mandar para segunda, así como ¡pah! Y veo que para ser un abuelo tonto gilipollas bueno, estás bastante al día. Cuidado. Ya te imagino ahí con Zelensky.
14: Dear Zelensky, de mí para ti, you are a tonto gilipollas and you're going directo para segunda, ta. Recibe un fuerte abrazo, Donald.
13: Y que igual estaba solo tocando los huevos, estaba porque estaba aquí como la mano ahí, no sé cómo, pero como el cubase Carvajal, cuando le marcaba al Barça, que hacía ta. Y yo prefiero creer que ha mandado a otro país para segunda y esto es divertido. Pero no me caes muy bien tú, porque me han dicho que eres muy racista con todo el mundo. Claro, como tiene la cara naranja, puede ser racista con todo. porque es el único que tiene la cara naranja. Además, ahora está intentando conquistar Groenlandia, el estrecho de Hormuz, el canal de Panamá. Igual te tienes que calmar. Ahí trato de conquistar. ¿Qué te has creído que eres tú, el Napoleón Bonaparte? Porque en esto de la guerra estás haciendo por 10, si fue preciso, y la gente se va a acabar cansando de ti. Ahora estás tú riendo, pero tú tienes que respetar a los otros dirigentes. Y además que eres un Nobel de la Paz. Esto es como el Mbappé que entra en mi posición y quiere el Balón de Oro. Él entra a la posición de otros países y quiere el Nobel de la Paz. Y el Mbappé hace lo mismo, que están juntos en la bolita de la posición. Intenta ser mejor persona, Donald Tonto, porque de dictadores en el mundo ya tenemos demasiados, comenzando por el Mbappé. Recibe un fuerte abrazo, Vini.
8: Muy bien. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, Vini.
13: En naranja.
8: És l'únic.
13: Sí, és un fruiti.
8: I com t'imaginaves la conversa d'un fruiti? Doncs aquest sí que l'he pillat, d'aquesta manera. És de la més de la nostra època, sí, sí. Em sento acompanyat amb Ferran.
15: Va, tu també. També, Dani.
8: Som més joves.
15: No, jo soc de la quinta de Jordi, eh?
8: Sí, sí. Però no sou de la meva quinta.
16: 78.
8: No sou de la meva quinta.
15: Ah.
8: 77.
13: Per un any.
8: Tu eres más viejo. De fet, per un mes. Eres más viejo. Per un mes.
13: Jo soy más viejo. Tonto, chocho.
8: No, no faltis.
13: ¿Por qué?
8: Si vols faltar Donald Trump, també hi falta.
13: Saca l'amarilla, també.
8: Què he dit jo ara?
13: Que he hecho la mala.
8: Va, anem a aprendre de tàctica i de la minya amb el 3.0 amb l'Àlex del Mas.
17: Tàctica. Del Masterclass.
8: Perquè, Àlex, arribada aquesta primera aturada per les seleccions, estem veient que el paper de Lamine no para d'augmentar, no deixa d'augmentar, i aquest any avui ens vols explicar, ens vols detallar alguns dels motius d'aquest canvi. Per exemple, veus en Lamine, així m'ho apuntes, un camp d'expansió més ampli. Explica'ns.
15: Sí, crec que ha arribat a un punt de maduresa gairebé perfecte, i el primer punt és aquest. L'estem veient rebre o intervenir en el joc del Barça, també la selecció, però especialment el del Barça, més endarrere, més a la creació, a l'organització del joc, i més cap a dins, ell mateix ho ha admès, no? De tal manera que està promitjant gairebé els mateixos passes que la temporada passada, però en canvi ha augmentat passades a camp propi, no? És a dir, en aquesta construcció del joc són gairebé 3 passades més en construcció de joc de les que feia la temporada passada i gairebé 7 més que les que feia la primera temporada de Flick.
8: Caram, per això hi ha una evolució que va creixent en aquesta participació en el joc, en aquest camp d'expansió més ampli. Li veus més control i més responsabilitat en el
15: joc. Sí, correcte, i això segur que Flick li ha demanat, no? És a dir, ha reduït molt les pèrdues. Fixa't que aquesta temporada està sobre les 18 pèrdues de pilota, mentre la temporada passada gairebé s'acostava a les 22 i fa 3, doncs, en tenia més. Està decidint millor, jo crec que tot va relacionat en zones més d'organització, però sobretot això, no? Se'l veu un jugador més responsable en no tenir aquestes pèrdues.
8: M'agrada el concepte del punt 3.
15: Sí.
8: Més egoisme positiu.
15: L'egoisme positiu, perquè tots li demanaven més xifres golejadores a Lamine, li demanaven més gol, però, clar, això podia revertir en que no tingués tant impacte, no? En que tingués menys assistències. La virtut de Lamine és que estem veient un jugador que, sense baixar xifres de passades de gol, passades clau, d'últimes passades, està pujant efectivament els gols, no? És a dir, estem veient un Lamine que ara marca aquesta temporada cada 83 minuts i que fa una assistència cada 145 minuts i que està xutant més, són 5,4 xuts per partit, mentre la temporada passada estaven 4. La temporada passada marcava cada 141 minuts, és a dir, per tant, 83 front 141 i en assistències cada 206 minuts.
8: Dos.
15: Per tant, està millorant en tot, però tots tenim encara la visió de que Lamine és un jugador molt generós, quan l'ha de passar, la passa.
8: I està guanyant precisió en les accions finals?
15: Sí, aquesta és la... segurament té a veure també en aquesta presa de decisions, en aquest punt de calma, que és normal que la primera temporada en Flick, i fins i tot la segona, amb aquest joc més vertiginós, doncs no tingués. El 18% de les seves accions acaben en gol, 18%, és un percentatge molt alt, la temporada passada estaven en 14. Per posar un valor, precisió de Lamine és un 18%, no sí. El tenim per un golejador allò, un ultra golejador. Harry Kane està en el 19%.
8: És a dir, Lamine de cara a gol 18%, Harry Kane, que el tenim com el golejador prototip del futbol mundial actual, només un 1%
15: més. Només un 1%
8: més,
15: 19%. Per exemple, Vinícius, 5%.
8: 5%, Vinícius.
10: Què passa?
15: I Mbappé,
8: que falles molt.
15: I Mbappé, 16%. Per tant, està un 2% per sobre d'Mbappé en finalització. Rafinha ja us avanço que està fora de combat.
8: Tens el percentatge, Rafinha, no?
15: 45%.
16: I de Ferran Torres, el tens?
8: No, un moment, és que aquesta dada més celestial. Sí. Estem parlant de la Mimpro. Rafinha, una de cada dues rematades va gol?
15: Gairebé, 45%. Està fora de combat.
8: No, és brutal.
16: Increïble.
8: Però això no és sostenible, entenc, no?
15: No, entenc que no. Hem d'estar preparats, ja ho dic aquí, perquè hi ha d'haver algun partit on Rafinha en falli 3 o 4. Tant de bo no passi.
11: Per fer una mitjana ja una mica més normal, no?
8: Si estem parlant que Harry Kane, que és el rematador per excel·lència, o Mbappé, 16-18%, 19%, 45% Rafinha.
10: Sí, sí. Mucho, eh?
8: Mucho. Una autèntica bajanada.
10: No para tanto.
8: Una autèntica bajanada.
10: No he para tanto.
8: Sí que es nota un Lamine Yamal que escolta'm, que va creixent en molts aspectes del joc, no?
16: I sí, i sobretot que va creixent progressivament. És veritat que si li demana moltes vegades, i suposo que la seva evolució natural serà aquesta, la jugar per dintre, però crec que necessita el seu espai, i el seu moment, i el seu temps, i que a poc a poc es vagi sentint còmode en posicions interiors. Jo crec que la seva zona de seguretat sempre ha sigut la banda esquerra, rebia de cara al camp i des d'allà començava, i crec que aquest canvi que anirà progressant, mentre el vagi fent progressivament, una miqueta més per dintre, més sucio i més per fora, comença a rebre d'esquena, veig que em sento còmode també, poquet a poquet, perquè, ostres, és que des de la seva posició on està, genera moltíssim. És que el que també veig és això, no?, que ara no ha de generar-ho tot ell, sinó que aquest Barça d'aquesta Flick 3.0, no?, ja té diferents generadors on ell moltes vegades li arriba ja més posicions on no té tant... Abans era, marcamos a Lamine, el Barça baixa. Ara, cuidado, perquè si marcamos a Lamine, a Adeyemi o Gordon per allà, i tenim a Fermín que no para, i tenim a Rafinha que cada dos xuts és un gol, aquest Flinkput té tres... I Rodri, que el paper de Rodri, a mi m'encanta. O sigui, tenim aquesta evolució que fa que tots els jugadors siguin millor.
12: Sí, jo crec que en aquest Lamine, que l'any passat ja vam veure 2.0, després del que va passar amb lo de la Kings League, amb aquella xerrada de l'Ibai, que després venia el Clàssico, a mi el que m'agrada per l'edat que té no és solament la maduresa i aquest lideratge, sinó que cada vegada veiem un Lamine que va millorant. Ara aquí l'Àlex deia aquest 3.0 i a mi el que m'agrada és el fet de que cada vegada va millorant. No s'encasqueta en una posició, sinó que comença a ser més associatiu, demana el context del partit una cosa i ell s'adapta a aquest model, és a dir, que cada vegada veiem un Lamine que està sent molt més participatiu, que no solament se li busca aquestes xifres golejadores, i quan hi ha una cosa que se li està creuant, ell té la capacitat doncs, per acabar millorant-lo. Crec que és un jugador que, com deia abans, pot marcar una època, però que dependrà també d'aquesta ambició i aquesta fam, que ja ho hem dit abans i no en parlarem més. La pregunta és si després hi acaba aconseguint aquesta pilota d'or, quina fam tindrà un jugador que ho està amb la seva edat guanyant absolutament tot.
8: Ell va dir que ningú posés en dubte que si per ell fos voldria guanyar 5 pilotes d'or. Per cert, Bruno, especialment per tu, Jordi Martí, des de la redacció, està escoltant atentament el programa. Avui al bar hem fet el joc de la coctelera, dels arguments que posaves a la... no per reobrir el tema de la pilota d'or, perquè m'ho diu el Jordi, si us plau, digue-li a Bruno que això del 18-19% que ha esmentat el Delmas, que ho posi també a la seva coctelera, a veure si el còctel que Lamine té un percentatge golejador doncs a l'alçada de Harry Kane.
11: Està molt bé, sí, sí, però això és d'aquest inici de temporada, no?
15: Sí,
11: llavors no compta.
8: Vaja, Jordi.
16: Està preparadíssim, Bruno.
8: Ara, és veritat, que et pares a pensar, dius, és que a Lamine li exigim que ha de tenir més gol. Però, bueno, mira, excepte Rafinha, que fa una lliga a part fins ara, està en la mitjana i per sobre de grans golejadors que no se'ls discuteix la seva capacitat golejadora. Doncs sempre interessant, com sempre, la del Masterclass. Crec que està parlant a València Javier Aguirre, a veure si el podem escoltar. Sempre és divertit escoltar a l'ara nou entrenador del València.
18: Analitzar-lo. A partir de ahí, ¿qué cualidades le ve a este equipo y qué aspectos cree que se pueden mejorar y que usted sería capaz de mejorar? Gracias.
19: Mucho talento individual. Una gran cantera, esa es para mí la mayor virtud hoy por hoy. Canteranos muy identificados con la institución, de mucha calidad. Y yo creo que lo único que hay que hacer, a mi juicio, insisto, por encima y con 2 o 3 entrenamientos, es convencerlos. Que se crean importantes, que está en una institución que es muy importante y que jueguen como tal, ¿no? Con la historia de este club no puedes deambular en el campo, no puedes permitirte ciertos lujos o perder partidos que no debes perder. Insisto, yo estoy muy confiado en el talento individual de lo que tengo aquí y de la cantera. Me gustan mucho los canteranos. Hemos subido estos 4 o 5 días debido a las ausencias, tanto lesiones como de internacionales. 6 o 7
8: xicos. Bueno, serà una bona coctelera, aquesta, de Mestalla, amb Javier Aguirre i Mestalla.
20: Un whisky cortito, con hielo.
8: Necessitarà uns quants,
16: em sembla. És un tros d'entrenador que farà València molt més competitiu, però que a part domina perfectament les rodes de premsa també, sap el que ha de dir i com ho ha de dir-ho.
8: Doncs veurem com li va en una plaça tan i tan complicada com la de Mestalla. Per cert, parlant de declaracions a l'Aquí Girona, aquest matí el nostre company, el Carles Couso, ha parlat amb Antonio Escudero, vicepresident de l'àrea social del Barça. Han tornat a parlar del tema de si és possible o no que el nou Camp Nou, quan ja estigui acabat, ja assumirà la final de la Champions del 2029, si hi ha realment opcions o no, diu Antonio Escudero, vicepresident de l'àrea social del Barça, a l'Aquí Girona, d'acollir la final del Mundial.
21: Home, a nosaltres ens agradaria molt. Jo crec que sí, és possible. Jo crec que les autoritats esportives del món estan per la labor. Crec que el Barça ha fet un gran esforç, tindrem un gran estadi i jo crec que toca, i jo crec que sí que s'ha parat.
22: Teniu inputs de que pot ser el Camp Nou?
21: Sí. Podria ser ja un percentatge molt elevat que sigui.
8: Doncs hi ha un percentatge molt elevat de que pugui ser el Camp Nou, diu Antonio Escudero, que també ha parlat de si pujaran o no els abonaments del Camp Nou i sobre com aniran els terminis de les obres.
21: De moment ningú ha parlat de pujar l'abonament. Per tant, que estiguin tranquil·lets.
22: Els dic els que estiguin tranquils.
21: Que no, ningú ha parlat d'això. Almenys, jo soc vicepresident, algú hauria de saber, no? I de moment no està sobre la taula.
22: I ara els terminis sí que es compliran de les obres. Ara podem
21: esperem que sí. Jo era, ja ho saps, molt crític amb això. I en realitat jo no hagués marxat, ja li he dit diverses vegades al president, no hagués marxat
22: de Montjuïc.
21: Sí. I bueno, van considerar que sí, perquè també sembla ser que, bueno, ja ho sé, però no ho puc explicar aquí, doncs, la gent que ha col·laborat i pel finançament volia que anéssim, bueno, hi ha tota una sèrie d'intermediaris de gent que a vegades no ho pot decidir directament el Barça i compromisos que hi ha.
8: Doncs Antonio Escudero, vicepresident de l'àrea social, a l'Aquí Girona, admetent que hi havia veus discordants sobre la possibilitat de quedar-se o no a Montjuïc mentre s'acabés l'estadi, que finalment es va tornar al Camp Nou, que no està sobre la taula. I ell diu, alguna cosa hauria de saber sent el vicepresident de l'àrea social, el que hi hagi un augment d'abonaments i que hi ha un elevat percentatge d'opcions que es pugui fer la final del Mundial al nou Camp Nou. Veurem.
23: Què t'hi jugues?

0: quarts i un minut de dues del migdia, recta final d'aquest Que t'hi jugues. Abans de tancar la tertúlia amb el nostre entrenador, amb el Jordi Ferrón, l'Àlex Delmas i l'Olga García, hi ha hagut Mundial Sub-20 aquest cap de les darreres setmanes i l'ha acabat guanyant la selecció espanyola, derrotant a la tanda de penals a Corea del Nord, amb 5 jugadores del Barça: Carla Julià, Aisha, Noa Jiménez, Rosalía i Julia Torres, que s'han proclamat campiones del món. Clara Serra Jordi també estava en dinàmica de ser convocada, però com que estava lesionada, que Déu-n'hi-do, Clara Serra Jordi, que està ja en el top dels tops, i, però dinàmica per edat, una mica com li passa als Lamine, Cubarsí, etcètera, del masculí, que estarien en dinàmica de seleccions inferiors, però està ja a l'elit del futbol. Ja ho dèiem a la primera hora, un èxit més que merescut per part de la selecció espanyola, que evidencia la bona feina de les categories inferiors, però ens cridava l'atenció també, volem posar l'accent en aquest punt ara, amb el Fermín Suárez. Fermín, què tal, com estàs?
1: Hola, Flaqui, què tal, bon dia.
0: Tot bé?
1: Tot molt bé, tot fantàstic. Vosaltres bé?
0: Sí, aquí, parlant una miqueta de...
2: Sí, tranquil.
1: Ja us he escoltat.
2: Tot bé, tot
0: Ens crida l'atenció, com que tu n'has narrat, crec, algun partit d'aquesta selecció de Corea del Nord, que, clar, a nivell de categories inferiors, crida l'atenció que és una selecció que, escolta'm, que guanya mundials, que arriba a finals i que és capaç de... Com s'explica aquest èxit que després no es trasllada al futbol professional?
1: Allà detecten que és una qüestió d'estat. Han vist una oportunitat i dediquen molts esforç en aquesta línia des d'edats molt, molt primerenques, perquè és la forma més ràpida o més accessible o més viable de fer onejar la bandera de Corea del Nord a un escenari mundial, no? I ho fan a través de categories inferiors del futbol femení, perquè entenc que són conscients que la bretxa respecte al masculí potser és més baixa o és inferior i poden accedir d'una forma més clara. Tot això és per repicar o per projectar les bondats de l'Estat, del país. I clar, el tema és que també, per com ho tenen estructurat, funcionen més com un club que no pas com una selecció, i això els hi dona, crec, una capacitat per accelerar processos o per avançar processos que no tenen potser altres països, no? Ja des d'edats molt primerenques fan aquesta captació ja de cara a la selecció, i a partir de un centre que tenen internacional a Pyongyang, allà poden impartir una formació acadèmica, un entrenament esportiu intens, amb vistes a que aquestes jugadores puguin estar a les inferiors de Corea del Nord i els hi pugui donar èxit. Saben que això en categoria masculina no ho poden fer perquè la bretxa encara és més gran, i s'estan fent molt fortes a nivell femení perquè a més troben jugadores amb talent, amb capacitat d'esforç. La veritat és que és increïble com juguen, la veritat. O sigui, vaig tenir l'oportunitat de fer Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, i sempre veus any rere any el mateix patró, no? És un futbol molt robòtic, molt automatitzat, però extremadament cohesionat, amb un desplegament físic espectacular. Totes les jugadores fan 1,60, 1,65, però físicament és espectacular com encadenen esforços i com juguen amb grans automatismes, i el dubte és si això ho podran replicar o ho podran extrapolar a un nivell absolut. De moment estan classificades pel Mundial d'aquest estiu. Era un fet que no havia succeït les últimes 3 vegades, és a dir, porten 3 Mundials absoluts sense escenari. Ja havien jugat 4 i tan sols en un havien creuat el llindar de fase de grups, que van arribar a quarts de final. I clar, el tema és que se suposa que amb totes aquestes generacions que venen ja cuejant des del 2024, se suposa que el trasllat a l'absoluta s'hauria de veure en algun moment, perquè jugadores molt bones tenen i a poc a poc van pujant.
3: Oblidem-se de tot el que és el futbol aquí. Allò no té res a veure. Primer és perquè allà no pot entrar ningú, ni els partits de seleccions les juguen a casa. Quan jugaven Japó contra Corea del Nord, feien a llocs neutrals. I oblidem-se de lo que és el futbol aquí. O sigui, tu quan entrenes aquí, des del talento creixes, evidentment des del treball. Però allà és treball, treball, treball, treball i treball. Si ja al Japó veies a futbol base treballant exercicis analítics de nenes petites, de hores fent control passe, control passe, control passe, control passe, imaginant que deu ser a Corea del Nord, que a sobre és un règim molt més militaritzat, que això es trasllada a la manera de competir. Jo crec que Fermín ho ha dit, és un equip cohesionat, amb una manera de jugar amb físicament, amb uns entrenaments que siguin totalment individualitzats. Aquí parlem d'entrenar hora i mitja, dues hores, allà parlem d'exclusivitat total de competir, perquè és el que diu Fermín, és al final intentar que la bandera de Corea doncs estigui representada al món. Però és que una vegada arriben a professionals que no poden sortir d'allà, perquè no veus jugadores de Corea del Nord que puguin sortir del seu país per jugar. Una llàstima, perquè a base de treball, perquè és veritat que sobretot a base de treball, però al final treuen jugadores de molta qualitat.
4: Sí, per mi jo crec que hi ha una part molt positiva, i és el fet de... Ui, s'estava... Parlava
5: algú? Sí, tranqui.
2: Ah, no, que en aquest sentit doncs, crec que era un moment molt important per elles, perquè crec que ho veiem farà 2-3 mundials que es va veure amb Clàudia Pina, que era una jugadora que ja es començava a destacar, i estem fent el mateix amb aquesta escola de David Aznar. Crec que la selecció espanyola està utilitzant el mateix patró que s'utilitza al Barça, que és formar i fer que més o menys tothom sigui el mateix patró, perquè quan s'arriba a la selecció absoluta doncs totes destaquin, i crec que estem veient de jugadores molt interessants. Ho veiem, Rosalía li van donar el premi a la millor jugadora, i és que ja ho va ser en el Mundial Sub-19, és a dir, que també estem començant a veure després. Laia López va fer aquestes dues aturades que van ser molt importants, però són un model de joc que realment després compares Espanya amb Corea i dius, bueno, Espanya té millor forma a nivell d'associativa, tàctica, però és que clar, com deia aquí el Jordi, els asiàtics és un model que saps com són, però no fallen, és com el que diem moltes vegades dels cotxes. Tu saps que és un cotxe que et durarà 10 anys, però és que no fallaran 10 anys, i són molt fiables, no escatimen ningun tipus de situació, els esforços són molt compromeses i la que surta t'acaba donant. O sigui que crec que era la final, la millor que es podia veure, i per això va ser l'únic que li va competir aquesta Espanya.
4: Fermín, deies?
1: No, que després, a nivell absolut, clar, el tema és que no poden evolucionar ja massa més, perquè per un tema físic també hi ha altres seleccions que són infinitament més físiques, Alemanya, Estats Units, França, i ho veiem a nivell absolut, però és que tampoc poden enriquir-se amb altres formes de fer, altres cultures, altres formes d'evolucionar, altres aspectes que els hi puguin complementar tot aquest vessant tan disciplinat, tan tàctic, no?, que tenen. I aquí és on hi ha seleccions que a nivell absolut sempre estan en part davant, no?, amb la creativitat d'Espanya, les Totalment. Acadèmies que tenen, és un altre nivell.
4: Doncs ens cridava l'atenció, aquest fenomen de Corea del Nord, que a nivell de futbol femení, a nivell formatiu, doncs està present a les finals. El Fermín ens explica el motiu. Per cert, Fermín, posar en valor aquest Mundial Sub-20 que evidencia, com dèiem a la primera hora, la bona feina del futbol espanyol femení, eh?
1: Generació espectacular, que ho ha guanyat tot, des de sots 17, sots 19, ara sots 20, amb tot el mèrit que té imposar-se a la vigent campiona com era Corea del Nord, i a totes les línies veu jugadores que aviat, vaja aviat, en un curt mig termini estaran a l'absoluta, perquè Laia López em sembla un tros de portera, Aixa Camara ja ho veiem al Barça, que és una realitat i que va realment molt, molt sobrada, Noa Jiménez, Bejarano, al mig del camp Cris Libran, que està jugant a la Juve, que és molt talentosa, i a dalt, doncs, l'Estèlia Segura, Alba Cerrato, Marisa, Pau Comendador, vull dir que hi ha un talent espectacular en totes aquestes generacions, i Rosalía, que és espectacular, té una creativitat a tres quarts que és meravellosa, i aquesta generació ja des de les primeres etapes s'ha acostumat a ser hegemònica, i això és fantàstic perquè ho traslladen quan juguen.
4: Doncs si parlem de talent, aguanta un momentet, Fermín. Ana Palet, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Flaqui.
4: Aquest cap de setmana va marcar amb el Barça una jugadora nascuda...
5: Digue-ho.
4: El 2011.
5: Fa por, eh? Fa por i és impressionant, de moment, la irrupció que ha tingut Maisa Baja, nascuda el 2011, el primer equip del Barça, una Maisa que l'any passat estava entre juvenil i Barça C. És a dir, que, com aquell qui diu, de moment sembla que se saltarà al filial. 15 anys, 8 mesos i 10 dies, aquesta és l'edat exacta amb la que marca el seu primer gol en un partit de Lliga F. I clar, tu la veus en directe, perquè he tingut l'oportunitat en alguns partits del Johan aquesta temporada de veure-la, i passa desapercebuda perquè mateix 1,74 amb 15 anys, clar, la reacció de les companyes del primer equip quan comença a pujar a pretemporada entrant amb elles és de... Ensenya'm el DNI. Vull dir, què vol dir que aquesta noia té 15 anys? De moment ha superat ja a Vicky López i a Lamine Yamal, que era qui tenien els rècords tant de debut a la Lliga com de gols amb 16 anys. Clar, ella ho fa amb 15. El debut, en aquest cas, amb 7 mesos, 15 anys i 7 mesos. I, en fi, un Barça que, a més, està jugant amb moltíssimes jugadores joves, perquè aquest cap de setmana surt amb un 11 que té una mitjana d'edat de 22 anys. Per tant, molt valent també el que està fent Pere Romeu

0: de sortir a la Lliga amb uns 11 titulars tan, tan joves, i aquestes eren les declaracions de Mai Sabaja després de fer història amb el Barça.
1: Para mí es un orgullo poder entrenar el día a día con todas las mejores jugadoras del mundo. Intento aprender de cada una de ellas y muy feliz y muy orgullosa de poder ser titular hoy y poder marcar mi primer gol. Agradezco a todo el staff, a todas mis compañeras de la base y sobre todo a mi familia que siempre está conmigo y a mi hermano Ziad.
0: Parlar de la família, i és que, vaja, és una nissaga de futbolistes, perquè és filla de Nabil Baja, exfutbolista entre molts equips de Màlaga, Sporting de Braga, AEK d'Atenes, Sabadell, també ara està treballant a la Federació del Marroc, i el seu germà, el que ara menciona les declaracions, juga per l'Olímpic de Marsella. És a dir, que és una mena de nissaga de futbolistes, i vaja, el Barça estan encantats perquè el perfil de nou costa molt de trobar. Sí. Si l'has de sortir a fitxar al mercat, tal i com està el mercat avui a dia, doncs hauràs de pagar molts diners, i evidentment té moltíssim recorregut per endavant, només 15 anys Mai Sabaja, però si tot continua com ara mateix sembla que ho ha de fer, és que el Barça té nou per molt i molt temps.
2: Sí, sobretot perquè li deia ara Bruno quan estava en aquesta pausa que l'altre dia preparant-me el partit, quan miro dic 2011, dic són 15 anys, i clar, justament en el moment que hi ha aquest córner que ella pentina cap enrere, li passa i marca el gol, clar, comences a mirar el perfil i dius, clar, és que ve de filla de Nabil Baja, però crec que en un context de Barça en el que cada vegada hi ha potser més fuga de talent, crec que és molt important apostar per aquesta situació, perquè està Pajor, que crec que és el fitxatge que sempre he dit més encertat a nivell de nou, després de figures molt importants en el nou. Però crec que es necessita començar a formar aquest tipus de perfil perquè és molt important, i és el que dèiem, 15 anys, o 74, i et dona aquesta... I a més, el primer partit que marca ja ho fa, és a dir, que jo crec que és una jugada molt futur i és la dinàmica que està fent el Barça, apostar per gent així.
3: Ja veieu, Fermín, Jordi i Àlex, que ens fem grans.
4: Sí,
3: 2011, les noves generacions, com pugen.
2: 2007, 2011, sí, sí.
5: Mai Sabaja, li vaig comentar al sub-17 del 2025, i ella debuta en el sub-17 amb Marroc sub-17, i ho fa amb 14 anys i ja era titular amb Marroc sub-17. O sigui, era una barbaritat, i a més era la més talentosa de la seva selecció, molt irreverent, amb molt domini del regat, amb molta sortida pels dos perfils. Em sembla una jugadora increïble, i a sobre amb un bon físic, per poder explotar situacions de tres quarts interessants.
6: Hem de fitxar aquesta noia, no?
3: Ja és nostra.
6: Ella és nostra?
3: Sí.
6: Coroi!
2: A fer una paella ja, convida-la.
6: Mare de Déu! Que maco, això, eh? Que bonic és, quan ja no et cal fitxar.
3: La detecció de talent.
6: Com el del Rafinha, és molt maco quan ja no et cal fitxar.
3: Aquest m'ha de pagar uns que la transferen. Jordi Ferrón, Àlex del Mas, Olga García, gràcies.
2: A tu.
3: Fermín Suárez, gràcies.
5: Una abraçada a tots.
3: 1:43, escoltem el Tio Faja i el tornar... El Tio Faja, eh? I el tornar, estigueu atents, oients del programa.
7: Flaqui! Flaqui! Tienen los huevazos como melones gallegos. El mismo club al que la Liga, el CTA, la UEFA y France Football dopó durante 9 años para upar mediáticamente a la Chuchacueros de Madeira, está llamando corruptos a esos mismos estamentos. Están enfermos y su diagnóstico es claro. Síndrome del privilegio perdido. Ya no ganan Champions con goles en fuera de juego. Ya no ganan ligas a base de piscinazos. Ya no les regalan balones de oro por la cara. Ya no les venden pasaportes falsos. El VAR les ha hecho mucho daño. Lógico, a ninguna organización de malhechores le gusta la videovigilancia. Ahora el madridismo anda inmerso en desprestigiar a Guardiola. Sí, los aficionados del club al que la Comunidad de Madrid le regaló el dinero para fichar a Figo. Le regaló una ley a medida y la llamó Ley Beckham. Le recalificó un alcachofar en Valdebebas. Le construyó unos parkings. Le dio licencia para convertir el Bernabéu en una rave. Sí, esa afición hoy le pide al Manchester City

Tres quarts de dues, estigueu atents als oients, que de seguida volem que sigueu protagonistes. Abans, però, més enllà de l'estrena golejadora de Mai Salaha, jugadora del 2011, 15 anys, 8 mesos, 10 dies, brutal la dada, el partit va servir també per veure de nou Aitana Bonfà.

0: finals de temporada passada, no se sentia còmode, va estar passant moltes proves mèdiques, entrenava i jugava amb dolor, per això se li ha fet un pla individualitzat, s'ha apostat perquè comenci més tard la temporada, en aquest cas doncs a gairebé a finals de setembre, principis d'octubre. Va poder jugar ja 15 minuts a Aitana Bonmatí, que reconeixia que han estat mesos molt difícils.
1: Han estat uns mesos difícils, ja des del desembre l'any passat que em vaig lesionar, però bé, també un aprenentatge dia a dia, conèixer el meu cos, de conèixer també les lesions greus, que no les coneixia ni les... Me les vull tornar a trobar, però bé, molt contenta després de tot aquest treball a l'ombra, dia a dia, tenim paciència, perquè el dolor era una muntanya russa i bé, si estic aquí és perquè estic de tornada i estic aquí per ajudar l'equip.
0: Doncs una Aitana que està de tornada, que s'ho prendrà amb calma, però que ara té una setmana, igual que tot l'equip, molt interessant per davant, perquè dimecres el Barça juga Champions contra la Roma, diumenge hi ha Clàssic al Camp Nou, i vaja, ella mateixa ja ens fa l'assistència pel que ara explicarem als oients.
1: Bé, setmana molt xula, continuem amb la Champions a Roma, després el Clàssic de diumenge, així que esperem a molts col·legs al Spotify Camp Nou. Serà un partit xulo, com sempre, contra el Madrid. Un partit complicat. El Madrid aquest any s'ha reforçat bé i segur que ens donaran guerra, però nosaltres, com a culers que som, volem guanyar tots els clàssics i bé, prepararem la setmana per guanyar els dos partits, primer de Champions i després el clàssic.
2: Quan és el clàssic?
0: Diumenge 4, 5 de la tarda, Camp Nou.
2: Partit d'aquells que volen a veure, oi?
0: Molt, molt.
2: Doncs
0: molt.
2: Va, sigueu ràpides. 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4, que fos encara no he dit el telèfon, ja està. 9-3-3-4-4-14-11, si voleu una entrada doble per anar a veure el clàssic femení de diumenge dia 4 a les 5 al Camp Nou, ja amb l'Aitana, veurem si juga Baixa, en fi, un d'aquells partits que sempre ve de gust. Traian, què tal, com estàs?
3: Hola, buenos días. Pues muy alegre de hablar con vosotros. Pues os escucho desde hace muchos años.
2: Home, doncs ho celebrem. Escolta'm, Traian, ho he dit bé, eh?
3: Sí, muy bien.
2: Des d'on ens truques?
3: De Reus.
2: Des de Reus. I sí. Des de fa anys que escoltes el que t'hi jugues, eh?
3: Sí, tiqui-tiqui, miau-miau.
2: Oh, hombre! Bueno, tiqui-tiqui, miau-miau. Sí, bueno. Això és un dels clàssics del que t'hi jugues, sí, senyor. Sí, sí. I què, i vols anar a veure el clàssic al Camp Nou, no?
3: Sí, por favor.
2: Per favor.
0: Home, si ho demana, sisplau.
4: Home, si ho diu, sisplau, clar, ja està.
0: L'educació.
2: Venim de Vaquero dient-nos que hem de dir bon dia, gràcies i sisplau.
4: L'educació,
2: doncs,
4: el primer.
2: El senyor Traian diu que ens escolta des de fa anys, diu sisplau, i quan li donem les entrades segur que ens dona les gràcies. Doncs, Traian, te'n vas a veure el clàssic aquest diumenge al Camp Nou.
3: Merci.
2: És la primera, ens escoltes fa molts anys, és la primera vegada que truques o que et aconsegueixes premi o no?
3: No és la primera vegada.
2: No és la primera vegada. Bueno, però aquesta vegada, com que has estat tan ben educat, et regalem aquesta entrada doble per anar a veure aquest diumenge el clàssic a les 5 de la tarda al Camp Nou. Traian, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Adeus. Bon dia.
5: Tiqui-tiqui-miau-miau.
2: Oi tal, dedicat al Traian i a tots els oients que fa tants anys que ens escolten. Tiqui-tiqui-miau-miau. Gràcies.
3: Adéu.
2: Doncs el Traian, que s'endú aquesta entrada, no pensis Traian, que de seguida l'Helena Diego t'agafa les dades per anar a veure el clàssic aquest diumenge al Camp Nou. Gràcies, Anna.
0: A vosaltres.
2: Aquesta nit estem convocats, oi?
0: Graderia del balcó, vosaltres dos, no us escapeu, Flaqui i Bermo, la tertúlia dels dilluns.
2: Doncs allà estarem, amb l'Anna Palet, a partir de 8:45, amb la graderia del balcó. Núria Vilamala.
6: Què tal, Lluís Flaqué?
2: El cap de setmana ens ha deixat en clau segona divisió equips catalans. Victòria del Girona i un empat prou meritori del Sabadell.
6: Sí, començo pel Girona, Flaqui, segona victòria consecutiva pels de Quique Álvarez. És veritat que no va ser el millor partit del Girona. Sembla mentida que l'Albacete no marqués cap gol perquè sí. Les va tenir de tots colors.
2: Ja ens aniga.
6: Vaig a dir aquí que l'hem criticat quan
2: sí,
6: ha tocat.
2: No, clar, però... si va venir el Solà que va agafar pol i fot un pam...
6: Però avui vinc a reivindicar el partit que sí, va fer Paulo Gazzaniga, perquè sense ell segurament el Girona hagués encaixat algun gol, però dues victòries consecutives, a més un gol de Bel Ruiz, un altre de Van de Beek, dos jugadors que jo crec que necessitaven un golet i que els hi anirà bé a nivell de moral, però sobretot Flaqui, la imatge de divendres va ser el retorn de Porto, es va trencar el genoll al novembre, per tant, 10 mesos després va tornar a jugar, es va emportar una ovació tremenda a Montilivi i després del partit va dir, òbviament, que feia molts mesos que esperava aquest dia, però sobretot tot em va agradar aquesta reflexió sobre l'ambient que hi ha ara al vestidor.
7: Ha sido un verano complicado, pero creo que esto nos ha hecho hacernos más fuertes a todos. Veníamos de un golpe muy duro, cómo fue el descenso y cómo fue. Y la verdad que el equipo está unido desde el primer momento. Lo he dicho varias

0: veces que vuelve a sentir una familia, vuelve a haber ilusión, pero sobre todo ilusión por hacer cosas con el Girona, por llevar el Girona lo más arriba posible. Todos se alegran por todos, todos estamos por todos, no hay prácticamente egos y el equipo curra.
1: Per mi és una declaració, Flaqui, tenint en compte que ve de Porto, un dels capitans de l'equip, dient que no hi ha egos, que són una família, que l'equip curra, que diu molt de la millora, del canvi que ha tingut el Girona aquest estiu. També va explicar a Porto, no?, que amb l'arribada del nou entrenador i del nou cos tècnic, han arribat amb ganes i l'actitud és una altra. Per tant, per mi, diu molt aquesta reflexió de Porto. I Flaqui, atenció al que ve aquest cap de setmana, també diumenge a les 9 a Montilivi, Girona-Mallorca. Dos equips que han baixat de categoria aquesta temporada, empatats a 13 punts, el Girona és cinquè, el Mallorca és sisè, per tant, un partit d'aquests amb bon cartell, el que tenim diumenge a Montilivi.
2: Bon partit aquest Girona-Mallorca, i d'altra banda el Sabadell, que segueix col·leccionant punts en aquest inici prou engrescador de temporada.
1: Déu-n'hi-do, Flaqui, poc ens ho esperàvem, eh? El Sabadell, que recordem que porta dos ascensos a les espatlles, fa dues temporades va pujar de segona federació a primera, aquest estiu va pujar de primera federació a segona, i només ha perdut un partit aquesta temporada. El camp del Mallorca és un d'aquests partits que, sent un dels equips que acaba de pujar, pots perdre. Aquest cap de setmana un empatet al camp del filial del Celta, amb un gol d'Edgar González, i al final al Sabadell l'important és anar fent punts, i com diu l'entrenador Ferran Costa, el més important és que no es flipin.
3: L'equip està treballant molt bé en el dia a dia, tenim clar el que som, en moments de més brillantor, en moments on estem algo menys encertats, però l'equip va endavant, i penso que hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, però alhora doncs donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipar-nos, ¿vale? Això és important, donant-li valor, treballant en el dia a dia i amb pas ferm.
1: Doncs molt bona temporada, la veritat, del Sabadell, Flaqui. Jo crec que un dels equips revelació, a veure si aguanta, sobretot perquè han tingut la mala sort que han perdut el davanter, el màxim golejador, sí, per tota la temporada. Però vaja, de moment van sumant punts aquest cap de setmana. Sabadell-Andorra, dissabte a 6:45 de la tarda a la Nova Creu Alta. Per tant, dissabte i diumenge, els dos catalans que juguen a casa.
2: De moment, doncs, bones sensacions pels dos.
1: Sí.
2: Girona, un cop tancat el mercat, sembla que ja va trobant camí. L'objectiu de pujar a la primera divisió, tornar el més aviat possible, i el Sabadell en aquesta estrena a la segona divisió, doncs escolta, amb tot el que sigui col·leccionar punts al principi, benvingut serà per no patir quan avanci la temporada, si és que s'ha de patir.
1: Per cert, a tenir en compte que divendres el Girona guanya 2-0, a la banqueta només hi havia 3 jugadors del primer equip.
2: Clar.
1: A la banqueta, perquè clar, té 6 jugadors amb les seleccions, es van lesionar Fran Beltrán i Estuani, vull dir que són 3 punts, Flaqui, que encara tenen més mèrit.
2: Sí, perquè hi ha aturada de seleccions, hi ha molts equips de segona, entre ells el Girona, que tenen molts internacionals i que els perden durant aquesta aturada de seleccions, que afecta la primera divisió, però no pas a la segona, on continua havent-hi partits. I escolta'm, si Flip va dir allò, els egos maten l'èxit, i vam dir, posa-ho a la portada de la porta d'entrada del vestidor, doncs igual el Sabadell al vestidor de la Nova Creu Alta, no flipar-nos.
1: Vale.
2: Vale.
1: Vale.
2: No flipar-nos. Vale. 1:55.
4: Què t'hi jugues?
2: Estàvem pendents a veure si abans d'acabar el programa l'Albert Llumós ens podia explicar com havien anat aquestes declaracions al forensic a la Ciutat de la Justícia. Declaraven com a investigats Román Gómez Ponti, que era el ex-cap dels serveis jurídics del Barça, Òscar Sambola, expresident del Laietà, i Xavier Gómez Segala, treballador del club durant el 2017. Però sembla que les declaracions s'han allargat una miqueta, per tant, tots els detalls els escoltareu a la graderia del balcó ben explicats i també a la sintonia de la cadena SER en tot allò que sigui el més interessant d'aquestes declaracions del cas del forensic. I demà el que t'hi jugues, amb l'Albert Llimós, ampliem tot el que pugui esgarrapar quant a informació. Què dius, Willy, que tenim una trucada? Hola?
5: Buenos días.
2: Home! Bueno, dona!
5: Buenos días.
2: Però si ja hem regalat les entrades pel clàssic, ara ja arriba tard, Francisca.
5: Estàs sol ara, no?
2: Sí, mira que hi havia gent avui a l'estudi, però bé, sol no.
5: Estàs sol ara,
2: estic amb l'Helena de Diego, estic amb el Will Hernal, amb la Núria Navala, amb l'Ut Grau, que avui s'estrena com a estudiant en pràctiques.
5: No estan aquí, eh? Estàs tu sol aquí.
2: Sí.
5: En l'estudi, eh?
2: A l'estudi, i em fa por reconèixer-ho, estic sol.
5: Es que he visto que s'ha ido... ¿Quién era la furcia esta que s'ha ido ahora?
2: Quina...
5: La que estava aquí ara, que tenia aquí en l'estudi. Que l'he vist per el YouTube.
2: Ah, que ens mira pel YouTube.
5: Claro.
2: No sé a qui refereix.
5: Llevo 10 ya de mirar en el YouTube, ¿sabes?
2: ¿Lleva qué?
5: 10.
2: ¿10?
5: No quieres saber lo que llevo de 10.
2: No vull
5: llevo
2: saber.
5: Muchos ya.
2: No vull saber.
5: Oye, es que qué bonito es cuando presentas tú, ¿eh? Bueno, qué bien cuando... lo haces, qué porte tienes.
2: El sí que ho fa molt bé, ¿eh?
5: Y si supiera la
2: més
5: gente...
2: Jo, eh? Més jove que jo, el sí que, ¿eh?
5: Si supiera la gente la que te gastas...
2: Qué
5: ya...
2: Ja. És que per què em fas aquestes coses, Willy, Helena? Per què em feu aquestes coses? Posar-me la franquicia per tancar el programa. Jo he anat al programa molt tranquil i ara ja...
5: Tengo que aprovechar que tienes 3 minutos aquí para que hables conmigo y que hace mucho que no me vienes a ver. Ahora que hay fútbol de selecciones, podría haberte pillado el fin de semana, por lo menos.
2: M'he agafat uns dies per anar amb la meva dona a passar uns dies fora.
5: ¿Cuándo juega el Barcelona en Getafe?
2: El 10 d'octubre, però juguen a Barcelona.
5: Falta poco, ya. ¿A que podamos estar juntos otra vez?
2: Juguen a Barcelona.
5: A que podamos unir nuestras pieles.
2: Unir nuestras pieles, por favor.
5: ¡Otra vez! ¡Como la estoy deseando yo! Oh!
2: Ai, Francisca, deixi'm saludar l'Albert Llimós, que ens demana pas abans de tancar. Gràcies, Francisca, eh? Per,
5: este también me gusta, el nuevo
2: sí,
5: este.
2: Home, té el seu quel.
5: El nuevo este sí. Te parece a ti, tú.
2: Vol saludar-lo vostè, a l'Albert Llimós?
5: Un día son venir los dos no, ahí
2: no,
5: a...
2: No emboliqui la cosa.
5: Con el carrusel y me hacéis un carrusel de otra
2: carrusel
5: cosa.
2: Carrusel de otras cosas. A la ronda de carrusel, sí. Francisca, gràcies.
5: Bueno.
2: Una abraçada, un petó. Albert Llimós, queden 2 minuts de programa a moda de titular. Com ha anat aquesta declaració a la Ciutat de la Justícia?
6: Sí, mira, molt ràpid, sobretot aquí l'interès màxim ha estat en la declaració de Romà Gómez sí. Ponti, que és el cap dels serveis jurídics, i en relació al pagament que va rebre José Ángel González Franco, que era l'advocat de Bartomeu, i va ser l'advocat també que va cobrar 1,5 milions derivat dels pactes fiscals pel cas Neymar, us en recordeu,
2: sí.
6: No? Pel delicte fiscal que se li va imputar al Barça, 5,5 milions, doncs sobretot ha girat al voltant de la declaració de Romà Gómez Ponti, que ha assegurat que ell no era qui havia decidit les quantitats que va rebre l'advocat de Bartomeu, en aquest cas González Franco, sinó que ell va validar el que la Junta havia aprovat i havia acordat. Per tant, s'expulsa les responsabilitats, en aquest cas Romà Gómez Ponti, i diu que és una cosa que venia de la Junta, aquesta tarifa de 1,5 milions d'euros que va rebre aquest advocat, que portava per una banda Bartomeu i que va participar també de l'acord amb la Fiscalia i també amb l'Agència Tributària en el cas del delicte fiscal imputable derivat del cas Neymar. Per tant, han sortit tots aquí, hi ha hagut més casos, cas també de l'AETA, cas també de les comissions Fermalcom, però sobretot l'interès gira al voltant d'aquesta comissió de 1,5 milions que va rebre González Franco i de moment s'expulsa la responsabilitat Romà Gómez Ponti.
2: Doncs gràcies, Albert, per donar-nos aquest titular just abans de començar el programa. Més detalls, evidentment, a la graderia del balcó amb l'Anna Palet i tota la informació que tregui des de la Ciutat de la Justícia l'Albert Llimós. Albert, gràcies.
6: Una abraçada.
2: Doncs tanquem el programa. Tornem demà.
7: A les... bé, Romà Ponti.
2: Com?
7: El senyor Romà Ponti.
2: Sí, ha anat bé, ha anat bé. Ara me'ls explicava el Llimós, que s'ha expulsat responsabilitat.
7: He dit el que havia de dir, eh?
2: He dit
7: tot el que diguessis.
2: Sí.
7: O què? Molt bé.
2: Acomiadi el programa, va. Digui que demà tornem.
7: Digue, demà que tugues a partir de les 12 dia i fes que vagi, pentes tu?
2: Pento jo.
7: Penta el senyor Lluquí.
2: Com?
7: O sigui, Lliquerrifé. Lliquerrifé. Fes fins demà, no? Vull dir, que fijate que està sonant l'Adrià Vila.
2: Sí.
7: També...
2: Abraçada, l'Adrià.
7: Ho vaig tenir, no, ho vaig tenir més, eh?
2: Sí, una miqueta.
7: Fes,
2: una miqueta.
7: I res, veiem al Twitter.
2: Adéu.
8: Què t'hi jugues?
9: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos estiran la cuerda, todos intentando colocar sus propuestas en ese Real Decreto sobre Vivienda, ya rebautizado por la izquierda como el Decreto Mari Carmen, que mañana irá al Consejo de Ministros. Se busca el acuerdo que permita convalidarlo después en el Congreso. Y ahí están Junts como llave de paso y la izquierda del PSOE, que no quiere que esa parte de la derecha catalana se lleve el mérito y se apunte el tanto. Junts, Josep Rius, dice que hay que hacer compatibles los intereses de todos.
11: El Real Decret ha de fer compatible compatible frenar el desnonament d'habitatges de fons...
10: Para evitar, por ejemplo, desahucios de viviendas de fondos buitre y a la vez proteger a los pequeños propietarios. Pero, como digo, la izquierda rechaza algunas de estas concesiones incluidas en el borrador adelantado por la SER a primera hora de la mañana y que incluiría rebajas fiscales para los inquilinos, pero también para los propietarios. Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu o el BNG se han juntado esta mañana en la misma foto en las escaleras del Hospital Gregorio Marañón y lo han hecho con este mensaje. Ahora mismo no hay acuerdo, ¿no, Josué Coello? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, no hay acuerdo por dos puntos fundamentalmente. El tiempo de la prórroga automática de los alquileres, el PSOE quiere un año de prórroga, la izquierda quiere dos años, y en la legislación sobre alquiler de habitaciones. No hay acuerdo, como te digo, e incluso dentro del gobierno hay fuertes discrepancias sobre el contenido de este texto. La ministra de Sanidad, Mónica García, advertía al PSOE de cara al Consejo de mañana.
13: Nos tuvimos que plantar en un Consejo de Ministros y dijimos que no entrábamos en un Consejo de Ministros si no llevábamos el Real Decreto. Y nos vamos a plantar nuevamente si ese Real Decreto no lleva todas las medidas íntegras. No queremos medias tintas, no queremos
12: otra cuestión vacíos, que separa al PSOE de los socios es la legislación sobre expropiación, que en cualquier caso no iría en el decreto de mañana. Fuentes de Sumar, Casal, nos dicen que salirse del gobierno no está encima de la mesa.
10: Son horas, por tanto, de negociaciones y, como suele ocurrir, también de cierta sobreactuación. A media detallamos que contempla ese borrador con ayudas a la compra y con medidas también para blindar la vivienda pública. 2:02 p.m. y este sonido en directo ahora mismo en la Puerta del Sol.
14: Derecha parece querer calentar.
10: Comparece Alicia del Río, que es la portavoz del sindicato de inquilinas, está atendiendo a la prensa.
15: Sí, cuando estaba en el plato de mañaneros, es terrible, la verdad, como están perdiendo todo el foco y ven que estamos ganando, que la sociedad española está con el derecho a la vivienda, tienen que venir aquí a agitar a ver si consiguen ganar un poquito de casito. Y esto es lo que pasa cuando vamos a avanzar en derechos. Cuando la clase trabajadora está a punto de avanzar en derechos, salen los fascistas a intentar provocarnos, a intentar dividirnos, a intentar que culpemos a nuestros vecinos.
10: Se han vivido esta mañana algunos momentos de tensión con la presencia allí precisamente en el kilómetro cero, en la plaza de algún agitador ultra. Ahora mismo se mantiene la acampada que se instaló, recordemos, allí el sábado tras la manifestación en el kilómetro cero. Es la hora de la comida. Fotografía sonora en este momento. María Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Casal. Ahora mismo sí, muchos de los manifestantes están fuera de las tiendas comiendo algo. Son ya muchas horas aquí. Sorprende la solidaridad. No deja de llegar gente que trae alimentos, que trae medicamento, todo para intentar aportar su granito de arena. Aún así, como decíamos, son ya muchas horas, pero quedan ánimos porque la mirada sigue puesta en mañana martes con la aprobación del decreto Mari Carmen.
10: El alcalde de Madrid, Almeida, ha pedido a la delegación del gobierno que desmonte esta acampada ilegal, dice Almeida, que va a seguir en principio allí hasta mañana, aunque quien ha firmado otra vez las declaraciones más rocambolescas ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha dicho que la acampada está haciendo polvo al comercio y al turismo y sobrepagar la vivienda y los desahucios.
17: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella, y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad.
10: Dos cosas importantes. La primera, Mari Carmen nunca dejó de pagar su vivienda, su alquiler. Y dos, no todo el mundo puede comprarse un ático de 6 kilos, de 6 millones, con el dinero de todos los madrileños. La vivienda, que va a ocupar buena parte de este hora 14, aunque naturalmente estaremos en Ceuta, donde la lluvia va a complicar mucho a partir de esta misma tarde la vida de los acampados en las playas y donde hoy el delegado del gobierno ha presentado su dimisión.
18: Aquí lo fácil hubiese sido marcharme el día 30. Mi familia no merece que yo continúe aquí más tiempo y por esto esta dimisión, no solo de la delegación, sino que anuncio también mi renuncia a todos los cargos orgánicos.
10: Miguel Ángel
18: y
10: Pérez Triano, que se va, que deja la política tras sus contradicciones que quedaron a la luz con la publicación de los documentos y conversaciones previas a la entrada masiva de migrantes. Allí en Ceuta está Adrián del Pozo, que nos lo va a contar a partir de media este mediodía. La Junta Directiva Nacional del Partido Popular ha ovacionado a Juan Jesús Vivas, el presidente ceutí, que ha participado en esa reunión directiva en Génova 13.
9: Hora 14, con Javier Casal.
10: Y con más cosas, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: Hola, la policía investiga como crimen machista el asesinato de una mujer de 33 años en Benidorm. Han detenido a su pareja y a dos hombres más que colaboraron en trasladar el cuerpo sin vida de la víctima. Y La Bola Negra se confirma como uno de los mejores estrenos de la historia del cine en este país. Torrente Presidente recaudó un poco más durante su primer fin de semana en salas, pero se debe a que era una película sensiblemente más corta, con lo que cabía mayor número de proyecciones por cine.
10: El tiempo, mucho. mucha atención a las lluvias y a las tormentas que se anuncian para esta misma tarde, Jordi Garbó.
20: Entre esta tarde y mañana, las tormentas irán acompañadas de granizo y dejarán grandes cantidades de agua. Como siempre pasa con las tormentas, no serán generalizadas. Va a llover en la mayor parte del país, pero sin causar problemas. Especial atención esta tarde en Extremadura, al oeste de Castilla y León, también en la Ibérica y el Valle del Ebro, de manera más aislada en el Cantábrico. Es aquí donde las tormentas irán acompañadas de granizo. Y entre esta tarde y mañana por la noche, especial atención en la Ibérica, los Pirineos, el Valle del Ebro y sobre todo Cataluña. Es aquí donde se acumularán grandes cantidades de agua.
10: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
21: Hora 14, Catalunya. Joan Bofill.
22: Torna l'alerta per pluges a partir d'aquesta nit, matinada al litoral i prelitoral. Els mapes avisen d'aiguats que poden arribar a ser pitjors que els de fa dues setmanes a Barcelona. Protecció Civil ha convocat roda de premsa d'aquí res per donar-ne detalls. El PSOE admet que és més important aconseguir el suport de Junts que el de Podemos pel decret d'habitatge que demà aprovarà el Consell de Ministres.
23: En aquestes votacions són més importants els 7 vots de Junts que són determinants que no els 4, perquè sense els 4 anem molt raspats. Però si els 7 de Junts voten en contra, llavors que no hi ha res a fer.
22: Així ho ha admès el diputat José Zaragoza aquí a Ser Catalunya, mentre Pedro Sánchez és a Barcelona en plenes negociacions. Junts demana excepcions i salts.
24: Aquest acord cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
22: I el sindicat de llogateres farà pressió a Sánchez aquesta tarda, exigeix que tots els contractes de lloguer siguin indefinits. Els propietaris, en canvi, demanen no legislar en calent i com a reacció al cas Mari Carmen.
25: La renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits perquè deixem de patir per quan se'ns acaba el contracte.
26: Quan succeeix fets doncs, que són colpidors, doncs reaccionem en calent. I les reaccions en calent jo crec que no són bones conselleres.
22: Un error formal obliga a anul·lar el judici contra un gurú acusat d'abusar durant anys de diverses pacients. Li demanaven 70 anys de presó i 9 anys després, avui, havien de començar a declarar les denunciants. No ho podran fer fins que aquest error se subsani i, per tant, el judici es podria endarrerir més d'un any. Tot això en aquest dilluns de ressaca. Ja s'han acabat les festes de la Mercè. Dues 200.000 persones van anar a la platja de Nova Icària, el nou espai del Piro Musical que substitueix la plaça d'Espanya per les obres a Montjuïc, tot la mateixa nit en què s'han esgotat les entrades per Oasis. No queda cap entrada dels 3 dies dels concerts a l'estadi Lluís Company, 10 i 11 de juliol a l'estadi Olímpic. A la tècnica hi tenim en Víctor Valero, a la producció l'Oriol Soler. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
21: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
22: Què tal? Bona tarda. Estem pendents d'una roda de premsa de Protecció Civil que ha de començar d'aquí a res. De fet, estava convocada a les dues d'aquesta tarda perquè tornen les alertes per forts aiguats. Atenció perquè els mapes prediuen inundacions més fortes, fins i tot que els de l'última vegada fa dues setmanes a Barcelona. Estem parlant de més de 200 litres, sobretot a la costa i al prelitoral. I, per tant, a l'espera del que hagi d'explicar a Protecció Civil, podem connectar en directe amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Jordi, com estàs? Bona tarda.
27: Bona tarda.
22: A partir d'aquesta matinada fins demà al migdia, no sé si podem acotar on exactament o passa el que hem anat explicant cada vegada, no? Que són tempestes tan localitzades que en tantes hores es fa difícil predir a on han de caure perquè pot anar per barris, això.
27: Així és. A mi m'agrada posar sempre l'exemple dels tornados als Estats Units. Un dia abans es pot veure que n'hi haurà, poques hores abans, més o menys, a quin punt, i uns minuts abans com es comportarà el tornado. Doncs aquesta situació serà més o menys igual. La idea és que aquesta tarda anirem tinguent alguns xàfecs d'augment aïllats, poden afectar qualsevol punt de Catalunya, però poques poblacions. Ambient xafogós. Serà a partir d'aquesta matinada i fins al final de la tarda demà, primeres hores de la nit, quan a pràcticament totes les comarques de Girona i Barcelona, i també a les de Tarragona, així com al Prepirineu de Lleida, hi haurà aquestes tempestes que seran bastant estàtiques, no es mouran massa, i deixaran molta aigua. I el fet que siguin estàtiques, doncs, s'acumularan molta aigua a alguns punts. Vist des d'ara, seria a tota la façana marítima de la serralada prelitoral de les muntanyes de l'interior de Girona, on es podrien produir aquests acumulats que, com comentaves, algun model ens està donant més de 200 litres per metre quadrat. De manera que, això, a hores d'ara, el detall del lloc exacte no el sabem, si aproximadament l'àrea geogràfica, insistim, litoral, prelitoral, comarques de Girona i Prepirineu de Lleida, les pròximes hores podrem detallar més els punts exactes.
0: Clar, ara que parlaves de 200 litres, és molt, i ho podem comparar amb aquest de fa dues setmanes que vam tenir a Barcelona, no? Per exemple, els barris de Sant Andreu, que va caure moltíssima aigua.
27: Sí, es van superar els 100 litres. La diferència serà que van durar poca estona, aquelles tempestes. Aquestes podrien tenir la mateixa intensitat, però ser una mica més persistents. Per això poden generar més problemes. Seria una mica com va passar setmanes més enrere a les comarques de Tarragona, que quedaven ancorades les tempestes, sí. I per això deixaven quantitats que en aquell cas van superar els 200 litres per metre quadrat.
0: Per tant, el missatge, a l'espera d'ara que aquesta compareixença dels membres de Protecció Civil, el que diem sempre és estar pendent constantment del part meteorològic, de la meteorologia i també, sobretot, dels mòbils, no? De les alertes. El que explicava Protecció Civil fa uns dies era que nosaltres no podem preveure aquest episodi si farà molt mal o no, fins que de cop ens veiem doncs, que està caient molta aigua, es queda estancada en un punt concret, no?
27: La idea, jo crec que és això, que estiguem tots alerta i després, amb aquestes actualitzacions, els avisos doncs, també s'activaran, no?, les alertes. Bàsicament, si heu de fer coses que us impliquen desplaçaments demà i ho podeu deixar per un altre dia, per exemple, seria una millor solució que no haver-se d'enfrontar aquesta incertesa que ja un piqui doncs, farà mal.
0: Doncs alerta, per tant, a partir d'aquesta matinada fins demà a la tarda, anar seguint tot plegat les actualitzacions i ho explicarem demà aquí al migdia. Jordi, gràcies, com sempre.
27: Que vagi bé, fins demà.
0: Tot això avui, que és dia de protestes a Barcelona per demanar a Pedro Sánchez que congeli els preus dels lloguers, que fixi els contractes indefinits o que prohibeixi desnonaments com els de la Mari Carmen. Des de primera hora hi ha hagut protestes al sindicat de llogaters en diferents carrers de Barcelona.
1: Campaïna, fora de barri! Campaïna, fora de barri!
0: I aquesta tarda el sindicat convoca gran manifestació al Palau de Congressos. Sánchez ha de participar d'una entrega de premis a les 7. Tot per fer pressió, aquestes mesures demana al sindicat de llogaters que s'incloguin en aquest decret que Moncloa està negociant amb la resta de socis d'investidura i que vol aprovar demà. De seguida parlarem de les demandes d'aquests partits, però Pol Valero, el sindicat de llogaters, el que demana sobretot és que tots els contractes de lloguer siguin indefinits.
2: Sí, aquesta és la principal reclamació, que no es facin més contractes temporals i que els propietaris no puguin fer fora els llogaters sense causa justificada. Però també demanen congelar preus, regular bé el lloguer de temporada i suspendre tots els desnonaments de persones vulnerables. Tenen por que en la negociació dels partits, a les properes 24 hores, acabi deixant un decret descafeïnat. Enric Aragonès és portaveu del sindicat.
3: No ens en passarem unes altres mesures que siguin estètiques només, que només portin frustració i decepció, que és un terreny adobat, ja sabem, no?, després per quines opcions polítiques que uns governs pretesament progressistes només generin frustració.
2: Per això han plantejat un dia de mobilitzacions. Al matí han tallat la Meridiana, el carrer Còrsega i el de la Creu Coberta durant una estona, a primera hora, tot plegat com a prèvia de la manifestació d'aquesta tarda a les 7 davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez assisteix a una gala de premis.
0: És important incloure en aquest debat l'altra part, els propietaris. En aquest cas, Pol, demanen que no es legisli en calent i en presses.
2: Diuen que si, per exemple, es vol prohibir la compra de pisos per part dels fons d'inversió, el que cal és temps per filar prim i aclarir bé a qui afecta la norma.
26: O defineix molt bé el context i a què m'estic referint quan vull impedir que qualsevol transacció sigui especulativa, o puc entrar en una dinàmica en la que perjudiqui aquesta inversió.
2: És Montserrat Junyent, presidenta del Col·legi d'Apis de Barcelona, que també lamenta l'accés de legislació que diu que acaba provocant inseguretat jurídica.
26: Tenim un cúmul de legislació, tenim unes situacions que anem reaccionant i sobre aquestes situacions, aquestes reaccions porta a legislar encara més i entrem en una dinàmica d'absoluta inseguretat.
2: I sobre la proposta del sindicat de llogateres, Junyent ha advertit que convertir els contractes en indefinits pot paralitzar el mercat del lloguer.
0: Gràcies, Pol.
2: A vosaltres.
0: Des de primera hora, la SER està donant detalls del que s'està negociant a aquesta hora per saber finalment quines són les mesures que ha d'incloure aquest decret que demà aprova la Moncloa perquè després es voti al Congrés.
22: Hi ha dues vies. O es fa un decret de màxims, amb les mesures que demanen els socis a l'esquerra del PSOE, de fet, també amb Sumar, amb qui comparteixen govern, o, en canvi, es fa un decret una mica més rebaixat que es pugui servir per garantir el suport de Junts o PNB. Atenció al que ha dit el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, aquest matí a l'Aquí Catalunya.
23: En aquestes votacions són més importants els 7 vots de Junts, que són determinants, que no els 4. Els necessitem tots. Però perquè sense els 4 anem molt raspats. No sé si m'estic explicant.
4: Sense els 4 Podemos.
23: Sí, però si els 7 de Junts voten en contra, llavors que no hi ha res a fer. És a dir, aquesta és la
4: però sense els 4 Podemos tampoc.
23: No, sí que podries arribar si no votessin en contra.
22: Per tant, admeten els socialistes que se centren més en acontentar el que demana Junts, per exemple, que Podemos. Avui ha parlat el partit de Puigdemont i Laura Pons han insistit en que estan d'acord en posar límit als fons voltors, però demanen bonificacions fiscals a llogaters i a propietaris.
5: Sí, Joan, Junts manté les negociacions obertes i demanen a Sumar i Podem que surtin de la trinxera. Josep Rius, el seu portaveu, diu que tothom s'ha de moure per buscar un acord, encara que sigui de mínims.
24: Aquest acord cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
5: Diuen des de Junts que cal fer compatible frenar els desnonaments com els de la Mari Carmen i també protegir els petits propietaris. El que demanen, Joan, són més incentius fiscals i volen que l'administració pagui les quotes dels llogaters vulnerables en casos d'impagament als petits propietaris. Això sí, important, tot i que Junts mantingui la negociació oberta, recorden que hi ha 30 dies per convalidar el decret que demà s'aprovaria al Consell de Ministres, però s'aprovaria d'aquí 30 dies com a màxim al Congrés, així que diuen des de Junts que el presentin demà i ja l'estudiarem, ho deien ara aquí al sortir d'aquesta roda de premsa. Això sí, eviten valorar propostes com les expropiacions o la renovació automàtica dels lloguers, que és el que volen incloure les formacions d'esquerra.
22: Justament, aquestes formacions d'esquerra tenen reticències amb aquestes propostes de Junts en concret. Ja ho han expressat, per exemple, Esquerra o Sumar, Laura.
5: Sí, de fet, ara diuen que els hi arriben les presses, critiquen els republicans que titllen d'oportunista el partit de Puigdemont per voler posar la banya ara, justament ara, en l'habitatge, perquè diuen els convé políticament. Sigui com sigui, diu Isaac Albert, que pels republicans no quedarà, que ells no torpedinaran cap votació.
6: El que sí que demostra és que anem tard, que el que no ens podem permetre és governs que arrosseguen els peus constantment i que després tenen pressa i volen córrer quan tenen el problema davant seu. I això penso que és l'exemple clar del que fa el PSOE i el govern del PSOE i és l'exemple clar del que fa Junts i el grup parlamentari de Junts.
5: És Isaac Albert, el portaveu d'Esquerra, qui lamentava que hagi sigut la mediatització del cas de la Mari Carmen el que hagi fet moure la resta de partits.
22: Gràcies, Laura Pons. De moment, el president Pedro Sánchez ha parlat fa poca estona al Disseny Hub en un gran acte acompanyat de tota la plana major del socialisme català, amb el president Salvador Illa, amb l'alcalde Jaume Collboni i Xavier Balló, tu hi has anat, i Sánchez no ha volgut parlar de cap on van aquestes negociacions.
7: El president no ha volgut entrar en les negociacions sobre el decret, però s'hi ha deixat clar que el govern actuarà en l'àmbit de l'habitatge.
8: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
7: De fet, ha estat el president Illa qui ha anat un pas més enllà.
11: Cal posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació.
7: El cas és que el govern espanyol ultima el decret amb la pressió a banda i banda, però amb diversos aspectes que hi vol incorporar, des de la prohibició dels desnonaments, que caldrà veure a qui afecta i a qui no, la regulació del lloguer de temporada, la prohibició de la compra especulativa a fons voltors i l'estabilització de contractes de lloguer. Per un altre costat, bonificacions fiscals als llogaters, als propietaris que baixin el preu, també ajudes a la compra o baixades d'IVA a l'habitatge protegit. Són les intencions del socialistes que caldrà veure com es concreten en el paper en les properes 24 hores perquè el decret tingui suports suficients quan arribi al Congrés.
22: I sumem una darrera veu sobre aquesta qüestió, la dels Mossos d'Esquadra. El nou director general de la policia, Ferran López, defensa que els agents, la policia catalana, en desnonaments, simplement fan de policia judicial, que no tenen més eines.
12: Doncs molt poc, perquè els Mossos que estan allà estan com a policia judicial. Sempre que veiem una unitat d'ordre públic davant de la vivenda, això vol dir que abans, en la majoria, gran majoria de casos, hi ha hagut intents en què s'ha intentat fer el desnonament sense cap força policial o s'ha enviat només una patrulla, no s'ha pogut fer.
22: En una entrevista a Catalunya Ràdio també se li ha preguntat si preveuen una acampada com la de Madrid aquí a Catalunya. Diuen que estan preparats i que han après dels errors, fent referència al desallotjament dels indignats fa 15 anys a Plaça Catalunya.
12: Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
22: Dos minuts i actualitzem les novetats en la investigació dels crims contra Isaac Andic i també contra l'arquitecte Josep Juan Pera.
21: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena Ser.
9: Enguany el Liceu inaugura temporada Maïda de Verdi, una òpera que, segons diuen, s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Shirin Nashat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Beshawa. Podeu comprar les entrades per veure Aïda a liceu.cat fins al 15 d'octubre.
13: Yo tengo 15 puntazos.
14: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91-555-5555.
13: Vente a la Mutua.
14: Condiciones en Mutua.es.
15: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
16: Qué ambientazo, mano.
15: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiteado sobre la línea.
16: Qué barbaridad.
15: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
16: Buena venta.
15: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
16: Ven a por más.
15: ¡Venta! Ocasión Plus.
17: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolla 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Hora 14, amb Joan Bofill.
22: Són les 2:22. La defensa de Jonathan Andic contraataca i proposa una sèrie de testimonis, advocats, notaris i gestors del patrimoni del fundador de Mango per intentar demostrar que el fill no tenia motius per matar el seu pare, Isaac Andic. Entre els testimonis que han proposat Andrea Villoria hi ha l'advocat Miquel Roca.
19: La defensa ha proposat la declaració del notari d'Isaac Andic, a qui cada any li presentava testaments actualitzats, amb l'objectiu, segons la defensa, que pugui desmentir el rumor que el pare havia pensat desheredar el seu fill. També han cridat com a testimonis a la directora financera del Family Office i un empleat que dissenyava el futur del patrimoni familiar perquè acreditin que el pare, Isaac Andic, feia sessions de treball amb tots els seus fills per concretar el rol de cadascú en la fortuna i els negocis familiars. El nom més rellevant és el de l'advocat Miquel Roca i el seu fill com a testimonis per explicar el projecte d'Andic de crear una fundació filantròpica, però que, segons la defensa, no afectava les expectatives d'herència dels fills.
22: I a la Vall d'Aran, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere, acusada de la seva mort, ja ha pagat els 80.000 euros de fiança. Ara el jutjat s'ha quedat amb el seu passaport.
19: Sí, l'empresària Belén López, la que era parella de Josep Juan Pere i està acusada del seu homicidi, ja ha tornat a casa seva a Madrid, té llibertat per moure's, però no pot sortir del país ja que té el passaport retirat i també li han imposat compareixences periòdiques davant l'autoritat judicial, és a dir, ha d'anar a firmar al jutjat de tant en tant per evitar que fugi. El tribunal la va deixar en llibertat divendres i li va donar 3 dies per pagar la fiança que avui ja ha completat. La causa contra ella segueix de moment sota secret.
22: A l'Audiència de Barcelona avui havia de començar el judici contra un terapeuta acusat d'abusar sexualment de 5 pacients durant anys. Les manipulava utilitzant les sessions, els retirs, les classes de ioga per cometre abusos. Finalment avui, 9 anys després de tot allò, començava el judici contra ell. Se li demanaven 70 anys de presó i havien de declarar les víctimes. Però un error formal ha suspès el judici, ho retorna tot als jutjats d'instrucció i, per tant, sense horitzó de quan es podrà celebrar finalment. Martí Oliver.
28: En les qüestions prèvies, la defensa ha detectat un error en el procediment i ara el jutge d'instrucció ho haurà de refer, cosa que pot suposar un endarreriment d'un any pel judici contra aquest gurú de 73 anys que es feia dir mestre il·luminat i que oferia tractaments de creixement personal a persones en situació de vulnerabilitat. Segons la fiscalia, primer es guanyava la confiança i a poc aconseguia acabar-los controlant la seva vida. Els amenaçava amb deixar-los si no accedien a fer proves cada vegada més dures, sobretot en retirs espirituals, per exemple, fent-los caminar durant 5 hores sense menjar ni aigua, havent de demanar permís per anar al lavabo o havent-se de banyar en un riu a l'hivern despullats. Moltes d'aquestes proves també eren sexuals, amb orgies i abusos sexuals a les 5 denunciants, una d'elles, per curar-li l'homosexualitat, la va agredir fins i tot enmig del parc de la Ciutadella. Els abusos es van allargar en alguns casos fins a 5 o 6 anys.
22: I a l'Alt Empordà s'ha condemnat a una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per embutxacar-se més de 4.000 euros duplicant nòmines. La processada ha reconegut els fets i evitarà entrar a presó. Marta Altimir.
29: Ho va fer mentre treballava amb un contracte temporal als estius del 2022.
0: 2022 i 2023, quan s'encarregava de les operacions econòmiques de l'Ajuntament. Duplicava les nòmines al sistema informàtic, la primera la rebia el treballador i la segona posava el seu compte personal com a destinatari. Tot es va destapar quan una treballadora va avisar que no havia rebut el sou i va descobrir que s'havia ingressat al compte de l'acusada. Després que hagi tornat tots els diners, el fiscal i la defensa han arribat a un acord perquè no entri a presó si no delinqueix durant els pròxims 4 anys. També se l'ha inhabilitat per a càrrec o feina pública.
22: I parlem ara del pols entre Renfe i els sindicats de maquinistes per les condicions laborals dels becaris. Això que està passant a tot l'estat està endarrerint l'entrada en vigor dels nous horaris de rodalies a Catalunya. El sindicat majoritari, el CEMAF, diu que aquesta nova graella d'horaris dissenyada per Renfe no s'ajusta a la normativa, tot i que fons d'aquestes negociacions asseguren que és una estratègia de pressió. De fet, sense el vistiplau dels maquinistes no es poden canviar aquests horaris, Pol.
1: Segons ha pogut saber Ser Catalunya, el canvi estava previst pel dilluns 21 de setembre, però l'última reunió va acabar sense el vistiplau dels sindicats. En concret, van votar-hi en contra el majoritari, CEMAF, i també el Ferro. Al juliol, els maquinistes havien acordat reduir la durada dels contractes dels becaris de 6 mesos a només un, perquè els maquinistes en pràctiques de seguida poguessin continuar la seva formació a l'empresa amb un contracte laboral. Aquesta millora es va començar a aplicar a l'agost de manera anticipada, abans que el nou conveni col·lectiu hagués estat publicat al BOE. Això, el Ferro ho va denunciar davant del Ministeri de Treball i arran de la denúncia, fa dues setmanes, Renfe es va fer enrere i va anunciar que tornaven els contractes de becaris de 6 mesos i no pas d'un, com s'havia aplicat anticipadament, cosa que ha tornat a posar els maquinistes en peu de guerra amb l'empresa.
22: El que ens expliquen aquestes fonts és que això, sobretot aquest falta d'horaris, afecta a la R4. En principi, el que es vol fer és, en lloc de fer un recorregut sense entre Sant Vicenç de Calders i Manresa amb un sol tren, que es faci el mateix trajecte amb dos, un entre Sant Vicenç i Terrassa i l'altre entre Martorell i Terrassa. I el sector turístic de les Terres de l'Ebre i l'interior de Tarragona està preocupat per la caiguda en picat dels visitants. A Montblanc, per exemple, aquest estiu han tingut els mateixos turistes que el 2020, en plena pandèmia. Creuen que la calor extrema fa que la gent busqui altres destins a Valldalgo.
2: A Montblanc, la xifra de visitants ha estat de les més baixes dels darrers 25 anys. Les consultes a l'oficina de turisme no han arribat a les 7.000, un 15% menys que en anys anteriors, i també s'han fet menys visites guiades. El seu responsable, Joaquim Caral, té molt clar que és per la calor.
3: Que aquesta tendència de cada vegada estius més calorosos ens porten a menys visitants, almenys registrats a la nostra oficina de turisme, si ho comparem amb anys precedents, sí. Notem que ha caigut, que estaríem doncs amb xifres comparables a l'esclat de la crisi del 2009.
2: Una situació semblant s'ha donat a determinats municipis de les Terres de l'Ebre. Els experts de la URB en la matèria, però, ho relativitzen. Creuen que la calor pot influir, sí, però que no és el motiu principal i que també hi ha altres factors.
22: I 3 de cada 4 persones que es van presentar a l'examen oficial per obtenir el C2 de català van aprovar, un percentatge una mica més baix al de l'any passat, tot i que en general hi ha hagut més aspirants i també més aprovats, Soledad Domínguez.
10: Es van examinar una mica més de 10.300 persones, moltes de les quals professors, i han superat la prova 7.738. Això suposa el 75% del total de presentats. En els darrers anys no ha parat de créixer l'interès per certificar aquest nivell C2 perquè aquest curs ja havia de ser un requisit indispensable per incorporar-se a la bossa de docents. Educació va haver d'ajornar temporalment l'exigència davant la manca de professors suficients per cobrir totes les vacants i també tenint en compte que les notes dels exàmens oficials que es van fer el passat mes de maig no s'han publicat fins a principis d'aquest mes de setembre. Pel que fa al CU, que ja tenen automàticament tots els que han fet l'escolaritat a Catalunya, es van presentar 1.824 persones i han aprovat una mica més de la meitat.
22: ...200.000 persones s'han aplegat aquesta nit a la platja Nova Icària per veure el piromusical de la Mercè, acomiadat les festes de la capital catalana. Aquest any amb banda sonora escollida per Josep Montero, el líder i cantant d'Oques Grasses. Han sonat moltes cançons en català, però sobretot en anglès. Per exemple, aquesta Sky Full of Stars. Per cert, que han acabat aquestes festes de la Mercè amb 53 persones detingudes, la immensa majoria, 9 de cada 10, arrestats per furts i robatoris. La resta tenen a veure amb tràfic de drogues o ordres de detenció pendent i és la primera edició en els darrers anys que acaba sense incidents importants, sense cap crim o sense baralles campals al final de la festa. Doncs, recordant el piromusical de la Mercè d'aquesta passada nit, arribem a 2:15, continua l'hora 14 amb Javier Casal i ja ho sabeu, teniu tot a sercatalunya.cat.
4: Javier Casal.
5: 2:30, 1:30 en Canarias. En Sol se mantiene firme la acampada impulsada por el sindicato de inquilinas. Lonas listas porque ha empezado a llover en Madrid. Va a seguir lloviendo previsiblemente esta tarde y a esta hora toca pausa para la comida.
6: ¿Qué estoy haciendo? Pues traer, por si lo necesitan, como va a llover y hay que dormir, un saco de dormir, todo entero, cerrado herméticamente. Luego, tres de estas de paracetamol, por si acaso.
5: La protesta presiona a la política que vive un lunes de tira y afloja. Es un día de estrategias, de posiciones de máximos y de un borrador de decreto con el que nadie termina de sentirse cómodo. Y Sumar que forma parte del gobierno y que lanza este aviso. Ahora mismo y a esta hora no hay acuerdo.
20: No vamos a renunciar a ninguna de las medidas y vamos a ser muy exigentes. ¿Estamos lejos ahora mismo? Nos vamos acercando. Poco a poco, a lo largo de hoy, vamos acercándonos a la medida y a las iniciativas que nos piden con total legitimidad el sindicato de inquilinos e inquilinas.
5: Los socios de izquierda de Sánchez se han ido esta mañana a las puertas del hospital en el que sigue ingresada Mari Carmen. La llave de paso de este decreto, real decreto, la tiene Junts, pero Sumar, Podemos, Esquerra o Bildu no quieren ni una sola concesión fiscal a los propietarios. Sin cesión no habrá acuerdo y está por ver hasta cuánto están dispuestos a ceder todas las partes. Insisto, mucho cuidado con lo que se dice y se defiende hoy. En mitad de una negociación, pues las posiciones normalmente envejecen bastante mal. Ahora escucharemos a los socios de izquierdas y también la posición de Junts, pero antes, los ítems principales de esta propuesta de decreto que ya está sobre la mesa y que contempla, como digo, modificaciones fiscales para inquilinos y caseros y que busca sacar más vivienda al mercado. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un decreto con una batería de medidas urgentes, nos explican desde el Ejecutivo, que básicamente amplía y desarrolla las que se habían planteado hasta ahora. Lo que sabemos de momento son las líneas generales de esas medidas. Hay mucho hermetismo con la letra pequeña y sabemos además que se enmarcan en dos grandes grupos. Un primer paquete regulatorio, aquí aparece por ejemplo el control del alquiler de habitaciones o de temporada que se usa de manera fraudulenta para esquivar los controles de la ley de vivienda. También se plantea la prohibición de la compra de vivienda a fondos buitre, aunque no se dan más detalles, y la protección para evitar desahucios como el de Mari Carmen. También medidas para estabilizar los contratos del alquiler. Aquí entraría, por ejemplo, la prórroga automática de los alquileres que se renueven automáticamente con las mismas condiciones. Y después se plantea un gran paquete fiscal, usar la palanca de los impuestos para tratar de enfriar la presión y bajar los precios. Aquí se estudian premios fiscales, bonificaciones para los caseros que abaraten su alquiler, o bajar impuestos para los inquilinos y aliviar así su tensión. También una subida del IVA a los pisos turísticos para que tributen como lo que son, un negocio. También algo más, Casal, ese decreto plantea ayudas a la compra de la primera vivienda para quienes quieren acceder a una, pero no cuentan con los ahorros suficientes para la entrada.
5: Este, como digo, es el punto de partida que la SER ha avanzado a primera hora de la mañana en Hoy por Hoy. A partir de aquí, lo que se dice en público y lo que se negocia en privado. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
24: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
5: Y en Barcelona, Laura Pons. Laura, ¿qué tal? Buena tarde.
25: Hola, ¿qué tal? Buenas
5: tardes. Porque Junts tiene en su mano abrir o no esa llave de paso, garantizar que este real decreto se apruebe en el Parlamento, se convalide y, por tanto, pues no quede limitado a una ñapa, digamos, de un mes. Pero claro, Junts, Laura, no acepta algunas de las cosas que ha puesto Sumar o Podemos sobre la mesa, por ejemplo, esa expropiación de la vivienda de Mari Carmen.
25: No, de hecho, preguntados por cómo valoran propuestas como las expropiaciones o la renovación automática de los alquileres, los de Puigdemont evitan responder. Lo que piden es que Sumar y Podemos salgan de la trinchera y busquen un acuerdo de mínimo común denominador. Josep Rius, portavoz.
26: Aquest acord cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
25: Junts quiere evitar más casos como los de Mari Carmen, eso sí, sin perjudicar a los pequeños propietarios. Piden más incentivos fiscales y consideran que es la administración quien tiene que pagar las cuotas de los alquileres en caso de impago de los pequeños propietarios. Eso sí, de impago a los pequeños propietarios. Eso sí, importante, Casal, aunque Junts diga que mantiene la negociación abierta, recuerdan que hay 30 días para convalidar el decreto en el Congreso, que lo presenten y lo estudiaremos, decían ahora fuentes de Junts al terminar la rueda de prensa. Así que, de alguna manera, abren la puerta a seguir negociando, insisten, negociación abierta, ahora es el PSOE quien tiene que encajar las piezas del puzzle.
5: Esa es la posición de Junts, pero claro, la izquierda lo que quiere es un acuerdo que garantice esa convalidación en el Congreso de los Diputados y, por tanto, que este Real Decreto tiene más vida, por ejemplo, que el anterior. Coello, voy contigo. De momento, esos socios de izquierda, la izquierda del PSOE, todos han escenificado su posición en una comparecencia por separado, pero en un mismo lugar, una foto nada casual, han comparecido frente al hospital en el que está ingresada Mari Carmen, el Gregorio Marañón de Madrid. Y, Josu, lo dicho, se tensa la cuerda, que supongo es lo que toca, ¿no?, en estos momentos, a unas horas previas a que se celebre ese Consejo de Ministros.
4: Sí, ahora mismo no hay acuerdo entre el PSOE ni con el socio de coalición ni con los socios parlamentarios para llevar mañana un decreto que genere consenso. De ahí esta foto que hemos visto a las puertas del Gregorio Marañón con representantes de Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu, Compromís o el BNG para presionar al PSOE. ¿Dónde están a estas horas las discrepancias? En el tiempo de la prórroga de los alquileres, ya que la izquierda quiere 2 años y el PSOE ofrece 1. Pero también difieren en la regulación de alquileres de temporada y en las bonificaciones fiscales. Yolanda Díaz ha pedido ambición al PSOE.
7: Tiene que salir, porque creo que la calle está, ya ha hablado. Es que la gente está hoy absolutamente preocupada por lo que está pasando en materia de vivienda. Es que no se puede vivir. La ciudadanía debe de movilizarse pacíficamente.
4: Y a día de hoy les digo... el PSOE intentan cuadrar todas las peticiones y a contrarreloj miran a su derecha e izquierda con recado incluido para los socios. Óscar López, en Televisión Española.
8: Ahora mismo lo más importante es sacar adelante el decreto. Es lo más importante. Más allá de peleas políticas, más allá de que uno quiera sacar más rentabilidad de una cosa o de otra, más allá de que uno quiera ir más lejos que los demás, lo importante es sacar adelante un decreto que hubiera impedido lo de Mari Carmen, que 3 veces se ha votado en contra en el Congreso. Por lo tanto, lo más importante,
4: a pesar de la presión, fuentes de Sumar nos dicen que la opción de abandonar el gobierno no está encima de la mesa.
5: Gracias, Josu. Sánchez insiste, la prioridad es que la vivienda sea para vivir, y esto lo ha dicho en Barcelona.
9: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice.
5: Cuenta atrás en marcha, negociación en el aire. La vivienda que ha desplazado a Ceuta del primer plano de la actualidad, y esto ha dejado al Partido Popular un poquito descolocado, yo diría hasta desorientado. Feijóo y la Junta Directiva del PP han recibido esta mañana al presidente de Ceuta, a Vivas, todos puestos
11: presidente
5: en pie.
11: Vivas, gracias por tu trabajo y gracias por tu ejemplo. Muchas gracias.
5: Una ovación que ha durado bastantes minutos, porque sobre vivienda luego y las protestas en Sol, el Partido Popular y su socio preferente Vox, ahí ya tienen un discurso muy diferente. Tienen el discurso que tienen. Preocupados por los inquilinos. Están preocupados por Mari Carmen. ¿Por qué alquilar un piso digno ahora mismo es imposible para gente ya que peina canas? Todas estas preguntas no tienen respuesta de momento en Génova 13. Ayuso en realidad está preocupada por los comerciantes de la Puerta del Sol.
12: Pues nos oponemos a tener que ver cómo la Puerta del Sol está ahora mismo prácticamente, bueno, en un escenario que hace polvo a los comerciantes y también a la normalidad de un lugar que es atractivo para el turismo, para los vecinos y para todos.
5: Bueno, comerciantes, comerciantes de toda la vida, en la Puerta del Sol quedan los justos. Son multinacionales, principalmente la tienda Apple y otras firmas similares. Ayuso que desliza otra idea al hablar de expropiaciones. Que lo diga ella con el látigo entre manos que pagamos todos los madrileños a escote, desde luego tiene su aquel.
12: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella, y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad.
5: Ayuso. A Vox, que también se le escapa a Ceuta, vincula ahora inmigración ilegal y vivienda y dice que al entrar tanto migrante en nuestro país, pues no hay pisos para los españoles. Carlos Hernández Quero.
13: Nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros seres queridos están compitiendo con medio mundo por una vivienda. Ya sabemos que la mitad de los inquilinos en España, más de la mitad de los inquilinos en España, son extranjeros. Se puede ver de otra forma. Haber fomentado de manera irresponsable la inmigración masiva ha sido una forma de haber impedido a nuestros jóvenes emanciparse y disfrutar de una vida plena.
5: Y Feijóo, nos queda Feijóo, que ha acusado al gobierno de agitar la calle después de exprimir, dice, y acabar con la clase media. Ahí va la comparación del día. Feijóo y el piso de Jessica.
24: El problema es que se ha pasado 8 años más pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Mari Carmen. Ese es el problema, queridos amigos. 8 años perdidos.
5: 20 minutos para las 3 en punto de la tarde. El tiempo. tiempo, como digo, anuncia lluvia en Madrid para esta misma tarde. De hecho, ya ha llovido algo en los últimos minutos. En el campamento de Sol se prepara todo por si acaso. Allí van a seguir mínimo hasta mañana, apretando también al gobierno. Segunda noche en la Puerta del Sol y hoy muchos se han ido del kilómetro cero a sus puestos de trabajo. Otros están regresando ahora mismo, hora de la comida. En Sol sigue Gerard Salom recogiendo historias, ¿no, Gerard?
14: Sí, realidad es que vive gente de todas las edades con esta crisis habitacional, desde los más jóvenes. Hemos escuchado, por ejemplo, estudiantes que pagan precios desorbitados por una habitación, hasta la asfixia que sufren los trabajadores para pagar el alquiler. Es el caso de Daniel, 32 años, pluriempleado, comparte piso, o el de Sata, doctora en la Complutense, que no consigue independizarse.
15: Con el número mínimo de personas que he vivido es con dos, que era mi expareja y yo, y bueno, es que parece que para poder tener una independencia y una intimidad tienes que buscarte una pareja.
16: No me puedo permitir, teniendo ahorros, comprar una casa, que es un paso que había decidido dar hace un año, pero poniendo todos los ahorros de una vida trabajada, más el tipo de nómina que tenemos como profesores en la universidad, pues es imposible.
14: A esta hora sigue llegando gente a Sol, llueve, de momento la gente se refugia bajo los toldos que cubren la mayoría de las tiendas. Las personas aquí presentes quieren seguir acampando al menos hasta mañana.
5: La acampada sigue. Almeida le pide a la delegación del Gobierno de Madrid que desmonte el campamento. Dice que es ilegal y que el Gobierno lo está consintiendo.
17: Pedimos que obviamente se tiene que levantar la acampada en la Puerta del Sol. Creo que es una cuestión de puro sentido común. Creo que nadie niega en este país y en un Estado de Derecho el derecho a protestar y a manifestarse. No les quiero privar de ninguna manera de ese derecho, pero hay cauces legales y hay marcos de convivencia que se tienen que respetar en toda causa. Insisto, por legítimo que a uno le pueda parecer lo que está haciendo.
5: Esta mañana se ha plantado en Sol un agitador de ultraderecha. Se han vivido momentos de bastante tensión. Este agitador, Ndongo, buscaba bronca, buscaba violencia, llevaba un bote de gas pimienta en la mano, suponemos para hacer la gracia. Al final, los manifestantes le han expulsado de allí, de la Puerta del Sol, por uno de los accesos y afortunadamente la tensión no ha ido a más. En plena crisis de la vivienda, con el foco puesto en los desahucios, hoy, justo hoy, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha anunciado su dimisión. Sus contradicciones y su incierto futuro judicial han provocado que el Gobierno le haya dejado caer.
18: Aquí lo fácil hubiese sido marcharme el día 30. Mi familia no merece que yo continúe aquí más tiempo y por esto esta dimisión, no solo de la delegación, sino que anuncio también mi renuncia a todos los cargos orgánicos y mi marcha de la política.
5: El miércoles declara en la Audiencia Nacional el ex jefe de gabinete de Triano, que dejó en evidencia precisamente las contradicciones con su jefe sobre las comunicaciones mantenidas con el CNI. Estamos en Ceuta con Adrián del Pozo. Adrián, el gobierno ya tiene sustituto para Triano, cuya salida era un clamor con una situación que a todas luces era insostenible, ¿no? Buenas tardes.
19: Buenas tardes. Sí, el favorito del gobierno hasta ahora para suceder a Triano es el exalcalde del puerto de Santa María, el socialista David de la Encina, que nació en Ceuta. Tendrá la difícil tarea de sustituir, como decías, a un delegado muy señalado. Recordemos que entre la información desclasificada por el gobierno había un aviso del CNI a su jefe de gabinete sobre convocatorias en redes sociales para entrar de forma irregular en Ceuta. El jefe de gabinete sostuvo que informó al delegado de aquella comunicación, el delegado lo desmintió y el jefe de gabinete dimitió. Pese a la polémica, hoy Triano ha dicho que su salida es por motivos personales ante el acoso que denuncia estar sufriendo en los últimos dos meses.
18: La ciudadanía tiene derecho a la crítica y a la protesta, pero una cosa es la protesta y otra el ataque personal. He sufrido una campaña de acoso constante.
19: Tenemos también casa la primera reacción del gobierno de Ceuta, del gobierno de Vivas, para quien esta salida llega tarde.
21: Marlaska se va diciendo que hemos vuelto a la normalidad. Yo ahí, si soy de Ceuta, no puedo apoyar este discurso. Entonces, el día 30 no, pero el día 2 o el 3 de agosto sí que hubiera dimitido.
19: Son declaraciones del consejero de Comercio a nuestros compañeros de Radio Ceuta.
5: Adrián, llegan además, lo decíamos antes, las primeras lluvias a Ceuta. Claro, esto complica muchísimo la situación de las personas, de los migrantes que permanecen acampados todavía en las playas.
19: Eso es el primer día de lluvias tan continuas en Ceuta desde la entrada masiva y los migrantes, unos 3.000 según el gobierno que siguen en las playas, no están preparados. Estoy casal en la famosísima playa del Trampolín. Hasta donde me alcanza la vista, todo chabolas, plásticos, cañas y sábanas, ni siquiera se les puede denominar tiendas de campaña. El agua, que justo ahora nos ha dado un respiro, entra como si no hubiera sábanas ni plásticos.
27: Mi casa.
19: ¿Esa es tu casa?
27: Sí. Chabolas. Problema. Cartones, plástico, pero moja.
19: La casa de Sada es una tumbona vieja y una sombrilla de playa de colores. A eso es a lo que Sada llama casa. Con eso se guarece de la lluvia. La chabola de Aisa tiene al menos dos cañas, una sábana y unos plásticos.
0: La verdad que todo el mundo tenía miedo de la lluvia, se va a mojar toda la gente. La verdad que yo he venido y me he arrepentido, ¿sabes? Porque ya estoy cansado, ya llevo tres días con fiebre, enfermo ahí, tirado ahí, no tengo ni comida ni nada. Ya.
19: Como él, algunos verdad, más pensando... se plantean volver a Marruecos, no muchos. La EMET ha activado hoy aquí Casal el aviso amarillo por lluvias desde las 2 de la tarde y hasta las 8.
5: Gracias, Adrián.
19: A ti.
5: 3 menos cuarto, en 24 horas, dos casos más de violencia machista. La última víctima tenía 33 años y su pareja la ha matado a puñaladas. El asesino ya ha sido detenido, Javier Lebana.
1: Ha ocurrido en Benidorm. La policía ha detenido a tres hombres de 30, 40 y 45 años. Uno de ellos era su pareja y presunto autor de este asesinato. Los otros dos, detenidos por encubrirlo, son los que acudieron a denunciar que un conocido suyo les había dicho que había matado a su pareja durante una discusión. El cuerpo de la mujer ha sido encontrado con heridas de arma blanca. No constaban denuncias previas y el ayuntamiento de Benidorm ha decretado un día de luto. De confirmarse Casal, serían ya 40 las mujeres asesinadas en lo que va de año en nuestro país. Recordamos que el 016 es el teléfono contra la violencia machista. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas.
2: Hora 14, última hora.
5: Nos vamos a Galicia. Tres personas han muerto en un accidente de tráfico en Ribadeo, en Lugo. Los tres son miembros de la misma familia. Ampliamos Radio Galicia. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier. Tragedia en la 8 a la altura de Ribadeo. Los fallecidos son el padre, la madre y una menor de edad de una misma familia que viajaban en el vehículo. Hay una cuarta persona que resultó herida y que fue trasladada al hospital en helicóptero. El accidente se produjo en el

0: En setem el llapis de memòria del Josep Maria Miró amb He mirat aquesta terra, que és un poema de Salvador Espriu que ja fa molts anys va musicar un mestre en això de musicar poemes, com és en Raimon. I l'any 2013, coincidint amb l'any Espriu, també el van musicar un duet màgic format pel Toti Soler a la guitarra i la sempre esplèndida Sílvia Pérez Cruz, que de fet és la peça que està sonant, Josep Maria, perquè és la que tu ens has demanat explícitament.
1: Uh-huh.
0: És a dir, la del Raimon està molt bé, però m'hi posa'm aquesta.
1: Sí, sí. És la bellesa, no? És la bellesa, aquest tema, tant des de la lletra com des de la interpretació del Toti Soler a la guitarra, com la veu extraordinària de la Sílvia Pérez Cruz, no? Hi ha alguna cosa que a mi m'emociona profundament d'aquesta cançó, perquè és com una cançó mental quan viatjo, i que viatjo bastant per coses de feina, amb què estic arribant a Barcelona i des de l'avió començo a veure, diguéssim, la platja, la ciutat, o fins i tot veus el paisatge, a vegades hi veus Montserrat o alguna cosa, i penso, sóc a casa. Jo sóc molt, molt poc nòmada. Sóc un home molt sedentari, vull dir que cada cop que marxo de viatge, dos dies abans, penso, i ara què faig jo anant-me cap a l'altra punta del món, no? Vull dir que un cop hagi estrenat el cadell, al cap de pocs dies me'n vaig a Nova York, que allà m'estrenen el cos més bonic, i de cop i volta m'agafo una mandra absoluta. Després, quan arribo...
0: Home!
1: Sí, t'ho dic.
0: A Nova York, que estrenen un espectacle teu.
1: Sí, em fa molta il·lusió. Però hi ha alguna cosa, per exemple, he anat a treballar a vegades 3 mesos a fora, i hi ha alguna cosa que... Després, quan arribo, intento conèixer, si no conec el lloc, els museus, la seva música, els seus autors, les seves autores, però hi ha un moment que, sobretot de tornada, que penso, sóc a casa, hi ha alguna cosa del meu paisatge, de la meva família, dels meus amics, dels meus llibres col·locats a l'estanteria de casa meva, i fins i tot hi ha una cosa clau, que és gastronòmica. Crec que hi ha alguna cosa en què la gastronomia està en un lloc molt important del nostre imaginari cultural. L'altre dia li deia a un amic que porta anys vivint a fora, vivint als Estats Units, precisament, i li deia, cuines com un americà o com un català? Perquè em sembla una cosa molt clau, no? Vull dir que hi ha alguna cosa que trobo a faltar, menjar determinades coses. Per exemple, per mi és terrible, ara et semblarà una bestiesa, estar fora la tardor i perdre'm tota la temporada de bolets, que el meu pare és un gran caçador de bolets, i perdre'm tota la temporada de llenegues, rovellons, fredolics... Em fa una pena... Mira, ara, per exemple, estant a Nova York, em perdré els panellets. Jo sóc molt poc de dolços i dels pocs que m'agraden molt...
0: No n'hi ha a Nova York, eh?
1: M'imagino que no.
0: Potser bueno, algun lloc trobes,
1: sí,
0: avui dia...
1: Però també m'agrada molt anar... amb una pastisseria que encara faci una mica de factura tradicional.
0: Que, clar, tu viatges molt perquè t'han estrenat arreu del món.
1: Mm-hmm.
0: Intentes sempre anar a l'estrena o a veure els assajos d'allò que estan fent d'una obra teva a Nova York, Atenes, França...
1: Depèn, vull dir que algunes productores de seguida et conviden, t'organitzen algunes activitats i tal, i n'hi ha d'altres que no, i a vegades no pots per calendari. Per exemple, l'estrena de Nova York és el dia 7 d'octubre i jo arribo el 10, perquè tinc alguns compromisos al voltant del cadell, i jo sí que m'agrada veure-ho. És una cosa molt, molt emocionant, no?, perquè de cop i volta... Per exemple, el cos més bonic, que és la que s'estrena a Nova York, és una obra que quan jo la vaig escriure crec que és el més local que he escrit mai. Vull dir que té olor de camps de farratge, de civada, d'ordi... És una obra molt de la Catalunya interior. I de cop i volta que s'estrenés a Uruguai, que s'hagi estrenat a Grècia, on ha fet 3 temporades, on no comparteixen religió, en aquest cas, perquè és un element molt important a l'obra, i a Grècia són ortodoxes, que arribi a Nova York, de cop i volta penso, ostres, és l'obra que he escrit més profundament local, i en canvi es llegeix a llocs molt diferents. Jo mai... Hi ha una cosa que l'he explicat moltes vegades, que moltes coses precioses que m'han passat no les he perseguit. Jo he perseguit fer el teatre que estimo, el teatre que vull, fins i tot amb la gent que m'agrada. Abans parlàvem del cadell. El cadell, jo tinc la fortuna de que és l'equip desitjat. Volia treballar amb aquesta gent i crec que això va marcar també l'escriptura, no? I de cop i volta t'estrena un text tan profundament local com El cos a Nova York i, i llavors hi ha alguna cosa en què penses que l'autenticitat o la connexió està en un altre lloc. Vull dir que hi ha alguna cosa d'aquest món tan globalitzat en què encara hi ha algun interès per allò local. Amb les últimes obres jo també he tingut una connexió molt forta amb la llengua dels meus pares. I recordo, per exemple, quan estudiava a l'Institut del Teatre, que algú em va dir que escrivia molt bé, però que era una mica de poble. Llavors, sí,
0: és que ets
1: sí,
0: de poble.
1: Soc de poble, no? Hi ha algunes coses molt hegemòniques i em sembla que està passant alguna cosa molt interessant que s'ha obert a la diversitat. Jo dic que, per sort o per desgràcia, habito diverses minories. Minoria sexual, minoria de llengua, minoria de procedència, també la pagesia. I totes aquestes minories, d'alguna forma, les ha recollit el meu teatre. Hi ha alguna cosa d'aquesta voluntat d'una ficció no hegemònica. L'altre dia algú em va dir, com és que en un món tan urbà has escrit una obra pagesa? I vaig dir, és que això que el món és molt urbà, parlem-ne, perquè el món són moltes coses i Catalunya no és Barcelona. Catalunya és una diversitat de paisatge, de realitats i d'històries molt, molt àmplia.
0: Que, Josep Maria, em diria que totes les teves obres sempre les dediques a algú.
1: Mm-hmm.
0: El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, a qui li vas dedicar?
1: El Federico Metral, que és un amic, molt bon amic. A més, amb unes circumstàncies molt concretes, perquè jo el cos més bonic el començo a escriure el dia que mor Benet i Jornet. Era un moment del Covid, amb una tristesa absoluta, i me'n recordo que el dia de l'aniversari del Federico li vaig dir no puc sortir de casa, no podem celebrar-ho, no puc donar-te un regal, el meu regal és aquest. I li vaig dir, t'estic dedicant una de les meves millors obres, li vaig dir jo. I ara fa pocs dies li vaig dir el mateix a la meva mare. Li vaig dir, mare, el cadell el dedico, poso a les meves, a la meva mare, a les tietes, a les meves tietes àvies, a les cases de la meva infància i a l'Albert. I per tant és un text que dedico a la meva mare i no pot ser d'altra manera aquest text pagès, de família i de dones, és per la meva mare.
0: Que és curiós, perquè pel que he llegit, tu quan l'escrivies t'imaginaves fer-ho al teatre lliure. I al final ho faràs a tot arreu, menys al lliure, espectacle.
1: No, aquest no, era el cos més bonic.
0: Sí, el cos més bonic, sí.
1: Sí, sí, el havia imaginat al lliure. Però en aquell moment el lliure estava dirigit... no em sortirà el nom.
0: Bueno, el Martel.
1: El Martel, el Martel. I no li va interessar, no li va interessar, i en tot cas va estrenar-se temporada alta i va acabar anant al Romea, on va fer 2 temporades, després va anar a Madrid...
0: Sí, no, ja va començar...
1: I li han passat moltes coses molt boniques, però al Martel no li va agradar.
0: Però et van fer el que tu anomenes ghosting professional.
1: Ghosting professional, jo anomeno, per explicar-ho, és quan envies una proposta i no et contesten. O sigui, a mi que em diguin...
0: Però a tu et passa, això?
1: A mi em passa, i tant.
0: Però si et passa a tu que... Podem dir que ets un autor exitós...
1: Jo t'he de dir que amb algun director artístic, amb un director artístic, de no català, de fora de Catalunya, un dia li vaig dir, em pots dir que sí o que no? No passa res. Dir que sí sempre és molt més agraït que dir que no. Però dirigeixes un teatre públic. Digue'm que no, digue'm per què no... Explica'm de què va aquest teatre, quina és la seva filosofia, perquè si no em sembla fins i tot un acte de mala educació. Ja em sembla un acte, diguéssim, quan estàs treballant... Jo, per exemple, he fet molt pocs càstings. No, n'he fet pocs. I quan els he fet han sigut molt concrets. I t'asseguro que he trucat a les 5 persones o 6 que els he fet l'audició i els he dit...
0: Et has explicat
1: sí, no.
0: Perquè sí o perquè no.
1: I fins i tot hi ha alguna persona amb què no coneixia massa, amb què després he teixit com amistat, no? De dir-li, escolta, em vas fer un càsting estupendo. A més, amb el punt de partida de que ja estàs audicionant a 5 persones amb un determinat nivell, no? I de cop i volta a vegades veus que aquella energia, aquell instrument, no és l'adequat per aquell espectacle,
0: aquell
1: paper.
0: Sí, això és totalment normal. El que a mi em sembla fort és que no et donin una resposta argumentada.
1: Pues, si tu penses que ho trobes fort, estem amb el mateix, pensem el mateix. Vull dir que a vegades ho he comentat amb actors que et diuen és que no anem a una audició, no ens han dit ni que sí, ens hem enterat que no, perquè l'espectacle tira endavant. Llavors trobo que jo amb això potser sóc molt clàssic o molt vintage, em sembla que els protocols i les formes han de ser.
0: No costa res tractar
1: no costa res.
0: A la gent com a persones, i entendre que jo els hi pot fer il·lusió i no està de més dir, no ha sortit no, per això, per l'altre o una qüestió, per la més enllà.
1: I una qüestió molt, molt, molt eficaç en aquest sentit, de que tu et serveix per tancar aquella carpeta. El que no pot ser és que tu sàpigues que no estaràs en una temporada quan la temporada es presenta. O sigui, hi ha els canals suficients per fer-ho i per fer-ho molt ben fet.
0: Josep Maria, no sé si has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, perquè ara parlàvem dels viatges, dels teus viatges de manera genèrica, i crec que aquest tema, que és de la cadenenca Isabelle Pierre, que és Le Temps est bon, no sé si ho he dit bé, amb aquest tema anem a un viatge concret.
1: Sí, vam anar a un Sant Jordi amb el Jo Travesti. Jo sempre dic que hi ha temes...
0: Jo Travesti és un espectacle
1: perdó,
0: que va fer amb el Roberto G. Alonso.
1: Sí. Amb el Roberto G. Alonso, amb el Jordi Cornudella, que hi tornem ara al novembre, al Teatre del Raval, serà la tercera temporada que fem. És un espectacle ben curiós, perquè quan el vam fer ens agrada molt i pensàvem que seria un espectacle amb un públic més limitat, no? Que agradaria molt al col·lectiu, que agradaria molt a... I llavors ens hem trobat que és un espectacle molt ampli, que agrada a gent heterosexual, gent del col·lectiu LGTBIQ+, que li agrada a gent gran, a gent jove, i és molt més transversal del que imaginàvem, i per això és una satisfacció enorme. Ens van convidar al Casal Català del Quebec a portar-lo per al Sant Jordi de fa un parell d'anys. Jo sempre dic que hi ha cançons amb què un les associa als amics, que són com cants a l'amistat. Llavors, recordo molt un dia que anàvem de Montreal a la ciutat de Quebec amb cotxe, i els vam demanar als nostres anfitrions, a l'Eric i al Ian, que ens fessin una mica una playlist de cançons de canadenques. Aquesta, jo la coneixia anteriorment i es va convertir una mica el nostre himne, no? De fet, el Ian i l'Eric van venir aquest estiu, perquè l'Eric és d'aquí, de Catalunya, el Ian no, i vam fer una mica de ruta Catalunya interior i, evidentment, vam posar aquesta cançó. Hi ha cançons que un les associa a persones, a viatges, i en aquest cas del viatge a Quebec, per mi hi havia una cosa molt bonica, que també era portar aquest espectacle amb el Roberto G. Alonso. El Roberto és, ja no et diria el meu amic ni la meva amiga, diria que és la meva germana, gairebé. L'estimo moltíssim i m'hi enfado moltíssim a vegades, també. Vull dir
0: la
1: que tenim totes les coses, diguéssim, que passen, no? Encara que no suporto estar malament amb ell. Hi va haver un moment a la vida que vam estar un temps sense parlar, un mes, i per mi va ser molt dolorós fins que vam solucionar allò, no? I el Roberto, quan jo vaig fer Jo Travesti, vaig intentar fer un espectacle a mida per ell. Un espectacle que recollís una mica les seves preocupacions, les seves inquietuds, la seva carrera artística. És una mena d'alter ficció. Ara que es parla tant d'autoficció, doncs jo aquí li feia una ficció al Roberto. I és un espectacle que ens ha donat moltes alegries. Viatjar amb el Roberto també és molt divertit en aquest sentit. Després vam anar a Mèxic, a la Fèria del Libro de Guadalajara. Vam anar a Ciutat de Mèxic amb el Jo Travesti. Ara aquest novembre ens anem el Roberto i jo a fer un curs a Venezuela.
0: Carai.
1: I em diverteix molt el Roberto perquè hi ha una entesa molt bona. Aquí amb el Cadell el tinc d'actriu i el tinc d'assessor de moviment, no? I per tant és una persona que sento no només important la seva amistat, sinó tenir al meu costat.
0: Doncs va, escoltem una mica Le Temps est bon, que és una de les cançons que hem trobat al Llapis de la Memòria de l'autor i director Josep Maria Miró.

0: Que precisament ara parlaves del Roberto G. Alonso, de Jo Travesti, i crec que precisament era quan estàveu fent el Jo Travesti que el Roberto va patir una agressió homòfoba bestial.
1: Sí. Bueno, n'havia patit una important anys abans, i amb el Jo Travesti precisament el dia de la roda premsa. El dia
0: és fort.
1: Que... Sí, és fort, en tot cas, que passi això. Hi ha alguna cosa, diguéssim... Jo en aquest sentit sempre he intentat ser molt... molt combatiu. Hi ha alguna cosa, per exemple, en política, que hi ha determinats polítics que no els hi perdono l'apropiació que s'han fet d'algunes sigles. O sigui, a veure, m'explico una mica. Hi ha partits com el Partit Popular que no només va votar en contra de totes les lleis que afavoria en aquest cas el col·lectiu, sinó que va treure autobusos de... va organitzar massivament actes de protesta en contra d'això. Ens va ofendre, va dir un munt de bestieses. I de cop i volta, anys després, diuen el Partit Popular és un dels partits amb més gais. I a mi què? O sigui, hi ha alguna cosa que quan els veig al capdavant d'una manifestació, penso, la primera cosa que haurien de fer és disculpar-se. Dir, els temps han canviat, hem evolucionat, hem canviat, ens vam equivocar. El que passa és que no pots intentar apropiar-te d'un vot quan no has fet res. De fa pocs dies vèiem aquelles declaracions el dia precisament que es votava el tema de penalitzar les teràpies de conversió i sortia el de los Santos, del PP, dient soy maricón y de derechas. Sí, sí, però tots els drets que tens no te'ls ha donat el teu partit.
0: Han vingut a dinar quan la taula està parada i el menjar escalfadet...
1: Vull dir que també... o sigui, hi ha alguna cosa de que... Hi ha una vegada que vaig conèixer una persona d'aquest partit, precisament, i li vaig preguntar, amb un sopar, vam coincidir, vaig dir, em sembles una persona, em sembles un humanista, em sembles un home culte, explica'm per què un dia vas votar contra mi i contra el meu col·lectiu. No, jo no vaig presentar-me, em vaig abstenir, diguéssim, de votació, vaig perdre sou. Dic, vas perdre sou, però en canvi m'has dit abans que pactar amb Vox era una línia vermella. Per què no ho era, això? Llavors, hi ha alguna cosa amb què sento que... tota aquesta gent... Quan hi ha unes lleis que et protegeixen, tot canvia. Quan hi ha unes lleis que no et protegeixen, les agressions són més possibles. El fet que un nano adolescent es suïcidi perquè sent que no està protegit, que no està legislat, que no està comprès, em sembla que hi ha una responsabilitat política profunda al darrere. I, per tant, hi ha alguna cosa amb què... no perdono aquells polítics que, en tot cas, han tingut aquest recorregut i després...
0: Quan tocava fer les coses,
1: i llavors,
0: no era en el lloc adequat de la història.
1: Es posen al capdavant d'una manifestació i no ha passat res. Home, no.
0: Tu has patit agressions homòfobes?
1: No. Per sort, no.
0: O sigui, microagressions, entenc que, com tothom...
1: He patit, diguéssim, la violència invisible que patim tots, no?, en aquest sentit. Ho dic en el sentit de que hi ha alguns comentaris que possiblement ara hauria estat molt més taxatiu, no? Hi ha una cosa, per exemple, me'n recordo quan vaig fer gangbang al Teatre Nacional, que hi va haver una persona que ho deia com un acudit i potser es pensava que a mi em feia gràcia, em va dir, i tu què faràs, una mariconada? I li vaig dir, home, si no la faig jo, qui la farà? Tu? O qui la farà? Llavors hi havia alguna cosa, diguéssim, de que, evidentment, la diferència... sempre, quan hi ha una diferència des de l'escola, sempre hi ha aquesta mirada. I el món està canviant, i jo sento que hi ha moltes coses, encara que em passin de negatives, i algunes que ens han de preocupar i que no hem de baixar la guàrdia, hi ha algunes coses en què sí que sents que les has viscut, no? I, en tot cas, hi ha alguna cosa, per exemple... amb què jo he sentit, abans que parlava dels meus pares, que un dels tresors més grans que m'han entregat, educat, i entenc com l'educació com un acte d'entrega i de regal, crec que m'han entregat dos coses importants, que és l'empatia i la llibertat. I em sembla que no hi ha dues coses més importants que aquestes. Els meus pares segurament han hagut de fer un viatge complex en moltes coses. Vull dir que tenen tres fills molt diferents, tres fills que, de cop i volta, segurament no es pensaven que sortiríem com hem sortit, amb coses que els han agradat, que no els han agradat, que han entès, que no han entès. Jo crec que hem après a entendre'ns i estimar-nos, també, que em sembla que és una cosa important, no? Jo me'n recordo de molt petit. És una anècdota que no vaig entendre la seva importància fins que vaig ser gran i vaig veure un dia una foto. Jo tenia 6 anys i vaig arribar a casa explicant que hi havia activitats extraescolars a l'escola. Pintura, música, ballet, futbol, no sé què. Mm-hmm. Què vols fer? I jo vaig dir, ballet. Clar, en un poble de 2.000 habitants...
0: Estem al Prat de Lluçanès.
1: Prat de Lluçanès, una família pagesa, els meus pares, diguéssim, contacte amb el món de la cultura, de les arts... Zero, vull dir que la meva procedència és de família pagès absoluta. Els meus pares mai em van dir no ho facis. Mai em van dir no facis això, que és de nenes, no facis això. Mai. Vols fer ballet? Vaig fer ballet. Evidentment...
0: Quina sort, Josep Maria.
1: Sí, evidentment, jo era un nen entre 11 tutus, de tot eren nenes, tampoc això em convertia... amb un signe de masculinitat dins dels paràmetres de masculinitat d'aquell moment. Potser per això també la construcció de la masculinitat és un tema que m'ha interessat i preocupat sempre amb les obres. I vaig fer un any de ballet, vam fer un festival, no hi havia prou gent i al cap d'un any el poble ja no va seguir fent classes de ballet. Però un dia de gran, veient aquesta foto d'aquestes 11 nenes i jo allà al mig, vaig entendre l'acte de... generositat, d'intel·ligència, de saviesa, d'estima dels meus pares.
0: I que tu formes part d'una generació criada entre tabús?
1: Absolutament. Pensa que estem parlant... Això estem parlant de principis dels anys 80. Mm. Vull dir que hi ha alguna cosa en què, quan dic que el món ha canviat i que ha evolucionat, els referents de ficció de les noves... Vull dir que jo, quan faig cursos, ho dic moltes vegades, la ficció... ha sigut molt hegemònica en molts sentits. Noies, expliqueu-vos com voleu ser explicades des de la ficció, perquè durant molt de temps us han explicat els homes. Els que formeu part d'una minoria, intenteu explicar-vos o no. En tot cas, intentem fer ficcions que siguin honestes, autèntiques, que expliquin coses, però per mi ha sigut impossible escriure res sense que jo estigués profundament connectat. He fet molt poca autoficció i crec que al mateix temps he estat dialogant molt amb mi mateix, amb les meves inquietuds. Hem parlat de l'obra del cos o del cadell. Jo són dues obres que tinc la sensació d'haver-les escrit així, perquè hi ha alguna cosa... Amb el cos dic que tinc la sensació que el vaig escriure sonàmbul, no? Hi ha alguna cosa que tinc la sensació que portava tota la vida escrivint-lo. En el cas del cos parla molt del poble, de la diferència, i en el cas del cadell parla de la família i també d'aquesta construcció de la masculinitat i de l'entorn femení. Vull dir que el cadell parlo molt d'una figura importantíssima que són les mares, les tietes, les àvies, per... Moltes vegades hi ha hagut...
0: I parles de la teva infància, també, i del que has viscut.
1: És una ficció. És una ficció, comença el segle XX, a principis del segle XX, soc vell, però no tant, soc
0: però
1: nascut a finals del segle XX.
0: Una casa pairal, en un poble...
1: Però els meus pares ja no vivien en casa pairal, La meva família procedeix tot de Masies, però nosaltres vam viure en una casa al camp, però després vam viure al poble, els meus pares... Vull dir que no he viscut en una casa d'aquestes històriques, en canvi sí que he tingut el pes històric de les Masies familiars, dels avis, que... Jo ho dic molt amb aquesta obra. Jo crec en fantasmes. Els fantasmes són les cicatrius, les ferides del temps, no? I, per tant, amb aquestes cases de pagès estan plenes de fantasmes, estan plenes de ferides, estan plenes d'història. I nosaltres associem amb aquelles cases... Casa dels meus avis, jo tinc molt clar on és. Hi ha alguna cosa que... Ara ja no hi viu ningú de la meva família. I t'asseguro que vaig entrar un dia... I em va generar una tristesa enorme perquè aquelles parets les havíem evitat tots nosaltres, havia sigut el lloc on hi havia gent que ja no hi és, amb què havíem tingut les celebracions familiars. Hi ha alguna cosa que s'impregna, però et deu passar amb tu mateix, anar a casa teva i que l'habitació que has tingut la transformin en una altra cosa. És un tema que les cases tenen memòria, les parets tenen memòria i les arquitectures són emocionals.
0: I les cançons també tenen memòries.
1: I les
0: memòries,
1: cançons, absolutament.
0: I ara anem cap a la infància del Josep Maria Miró, de la mà del Roger Mas i el dolor de la bellesa.
2: Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap los dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.

0: en temps dels tripis.
1: Al llapis de memòria de l'autor i director teatral Josep Maria Miró també hi hem trobat el Roger Mas, acompanyat de la Cobla Ciutat de Barcelona, amb la cançó El dolor de la bellesa, que és un tema publicat l'any 2012, però que em sembla, Josep Maria, que tu et transporta molt més enrere.
2: Sí, sí, sí. Bueno, que és... És un superartista, vull dir, i aquest disc em sembla extraordinari.
1: Se t'ha posat la gallina de piel,
2: Se m'ha posat encara, Estic amb, vull dir, que hi ha alguna cosa que em porta a algun lloc gairebé atàvic, una cosa molt, molt forta i molt, molt vinculada a això que parlava al principi de la terra, no? Del teu paisatge, de la teva cultura. M'agrada molt la música de Cobla. Amb el Cadell, per exemple, la música és de Cobla, l'ha composat el Xavier Albertí. Ja quan vam fer El cos més bonic teníem presència dos tenores. Jo crec que no estimava tant la Cobla, o no el sabia entendre-la quan era petit, però en canvi m'havia acompanyat molt.
1: Sí, vas menjar molta Cobla.
2: Molta, perquè els dissabtes al matí, la música que jo escoltava al matí des del llit era el programa de sardanes d'una altra emissora de ràdio. La meva mare escoltava... La meva mare, de jove, era molt sardanista, no? I llavors és una sonoritat que la teníem molt present i que fins i tot pensava, ostres, la mama, un altre cop aquí amb les sardanes, no?
1: Olin, la
2: però,
1: Cobla.
2: Fixa't ara, aquí, que...
1: Vejam, fixem-nos.
2: Sí, clar, és tan brutal, tota aquesta sonoritat de... Hi ha alguna cosa que és molt nostra, no, aquí? I... És que m'encanta aquest disc. I la meva mare ens aixecava molts dissabtes, o a vegades venia el meu pare a aixecar-me la persiana ja d'adolescent, del rotllo, venga, és hora d'aixecar-se. I ens aixecàvem tots els dissabtes amb sardanes. La meva mare, el dimecres vindrà a veure el Cadell, espero que li agradi, no tot el que faig. La meva mare, tinc una mare que és molt crítica, hi ha coses que li agraden, hi ha coses que no, vull dir que ella no té filtre. I quan li vaig dir que hi havia música de Cobla, em va dir que això li feia molta gràcia.
1: Això li agradarà.
2: Això li agradarà. Llavors, nosaltres havíem pujat amb molts elements, diguéssim, d'aquests tradicionals, que jo els hi tenia com un... No sabia si m'agradaven o no, i que llavors, amb els anys, també sento, les habaneres, per exemple, que amb els anys he trobat tota una gent que ha revisitat això des d'un lloc, Roger Mas, abans escoltàvem la Sílvia Pérez Cruz, que també el tema... Vull dir que hi ha tota una gent amb què té una mirada molt interessant sobre la tradició. Em sembla que hi ha una cosa que és fascinant, que és... cal conèixer la tradició per saber d'on venim, des d'on estem construïts. Jo, algunes de les meves obres dialoguen amb la tradició. El Cadell, per exemple, dialoga directament amb... Jo dic que és la meva auca del senyor Esteve, pagesa. Dialoga amb Rossinyol, dialoga amb Guimarà, dialoga amb la Víctor Català i dialoga fins i tot amb un amic com el Benet i Jornet. Vull dir que són autors que han treballat la idea del llegat, de l'herència, i per mi la consciència de tradició l'he anat prenent en els últims anys. També he estat acompanyat d'amics com el Xavier Albertí, que han tingut una consciència molt gran del que significa la tradició. I em sembla que és impossible treballar sense la consciència d'això, ja sigui com a l'obra del Cadell, per perpetuar-la o per destruir-la i canviar-la. Vull dir, però en tot cas cal conèixer-la, no?
1: Veig la religió també en aquesta educació.
2: Sí, la religió ha tingut un pes molt important, i jo, per exemple, sempre dic que la meva tradició cultural és religiosa, és cristiana, en aquest sentit, i no puc... Una altra cosa és que jo sigui creient o no sigui creient, que això és una altra història, i el meu viatge d'allunyar-me d'aquesta institució que trobo profundament corrupta, i no entraré aquí a fer la crítica sobre aquesta institució, però, en canvi, la meva tradició cultural, pictòrica, musical, ja ha tingut un pes molt important, i amb El cos més bonic o amb algunes obres, aquest pes... I és, no?, perquè em sembla que un ha de ser conscient de la seva tradició religiosa, de la seva tradició cultural.
1: És el cas mamat.
2: L'altra cosa és la creença íntima, la fe. Això és un altre viatge.
1: No, parlem de cultura, el cas mamat.
2: La tradició cultural religiosa és cultura.
1: I Josep Maria, venint d'això de pagès, sense antecedents culturals a casa, com neix aquesta guspira pel teatre?
2: Bona pregunta, perquè no ho sé. Vull dir que no només el teatre, sinó que tampoc hi havia cap massa referents universitaris abans, no? A casa, almenys a la branca més propera a mi, no? Jo crec que hi ha alguna cosa amb què tots els que en algun moment ens hem sentit diferents, estranys, fora d'algun lloc, hem sentit que això que es diu cultura és un lloc que ens protegeix, és un refugi. Un llibre, una pel·lícula, una ficció, una fantasia sempre és un espai de refugi quan et sents diferent. És un lloc que t'acull, que et comprèn, que... Hi ha una cosa que jo la dic moltes vegades, no fa falta que tothom li agradi el teatre, no fa falta que tothom li agradin els museus, no fa falta que tothom li agradi la música, però desconfia d'algú que no tingui cap interès cultural.
1: Però tu no tens identificat un moment de dir vaig veure Els Pastorets, que és una de les grans escoles del teatre català, Els Pastorets, com podria dir qualsevol altre, i dir, ostres, vull fer això.
2: Mira, hi ha coses que sí que van ser significatives. Per mi, per exemple, al meu poble hi havia un teatre i el van tirar a terra. Ara n'hi torna bé des de fa molt poc. Però per mi recordo que anar al teatre o anar al cinema, jo me'n recordo haver anat al cinema amb els meus pares a Vic, a 30 quilòmetres del meu poble, no? Per mi era una festa, perquè de cop i volta era una cosa que no era habitual, no? Per mi, quan vaig arribar a Barcelona, tot allò més podia ser cada dia de la setmana, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però la meva primera afició, que jo em pensava, i fins i tot vària gent es pensava que tiraria per allà, era el dibuix, la pintura, la il·lustració. Havia pintat, havia fet aquarel·la, carbonet, oli. També era aquell típic nen repel·lent que guanyava tots els concursos de dibuixos. L'altre dia estava dinant amb una amiga, que és la que era directora de l'escola quan jo era petit, i el seu marit, la Montse i el Ramon, que són dues persones que m'estimo molt. I ella m'explicava una anècdota que jo no recordava, que jo era subscriptor de la revista Cavall Fort. També crec que hi ha alguns elements d'aquests que també et configuren molt, no? I vaig guanyar un concurs de portades del Cavall Fort, que a més em van regalar un lot de llibres i jo estava molt content, i a més em van publicar el dibuix, no? I es veu que jo li vaig ensenyar la revista dient, mira, m'han premiat, m'han publicat això i jo vull fer alguna cosa així de gran. I la Montse em diu, jo vaig pensar, pobre nano, que complicat que ho tindrà dedicar-se a qualsevol cosa cultural en aquest país, anys 80, eh? Però hi havia alguna cosa en què sentia, d'alguna manera, que alguna cosa creativa és la que m'interessava fer. Tot i que després, quan vaig arribar a la universitat, el que vaig fer va ser estudiar periodisme.
1: Bé, però periodisme cultural, que allà també vas aprendre...
2: No, però no em vaig fer mai de periodisme cultural, eh?
1: Home, tu vas entrevistar personalitats de la cultura, com per exemple, sí. Josep Maria, a Martirio.
0: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: otra persona amada.
1: Martirio, sonant el llapis de memòria del Josep Maria Miró amb la seva versió del bolero Júrame, que és un bolero compost per la mexicana Maria Grever l'any 1926, i en aquest centenari d'anys, en aquests 100 anys, doncs, l'ha interpretat infinitat d'artistes, entre ells doncs, la Martirio, que crec que Josep Maria, que en part és la culpable que tu ara t'agradin els boleros.
2: Sí, i la copla, i vull dir que quina veu, quina personalitat. Vaig anar-hi... jo vaig començar, vaig estudiar periodisme, vaig exercir, primer vaig començar amb mitjans locals, al 9-9 del Vallès, a Sant Cugat, a la ràdio, i llavors jo sempre intentava, jo tocava tots els temes, vull dir que a més venia temes d'economia, tenia un tema d'economia, però això és un altre tema, una mica més, és igual, que era el meu tema estrella, no? I...
1: Un tema d'economia era el teu tema estrella.
2: Sí, era el meu tema estrella, i em deien, com és que sempre tens... tota la informació abans que ningú, no?
1: I... Quin era aquest tema? Ara m'has
2: deixat... No, és igual, era un tema d'economia local, en aquest sentit. De... Però jo el que m'interessava és anar a les obres de teatre, als concerts, m'agradava més les coses culturals, i sempre que podia feia entrevistes i tot.

0: món i pensen no només que el tema de la cobla ha estat present dels coplets amb espectacles com el Jo Travesti o amb espectacles que he fet amb l'Albertí. Per tant, em va obrir tota una finestra a una música que pensava que no era feta per mi o que jo no hi connectaria, i per tant estem tan fabricats a partir de prejudicis també. Vull dir que em pot agradar tant el Roger Mas amb la Cobla Ciutat de Barcelona com les guitarres i la Martirio.
1: La vas entrevistar?
0: La vaig entrevistar i em va semblar una persona... Encara fa pocs dies vaig veure una entrevista i cada cop que l'escolto és d'aquelles persones que crec que val la pena escoltar.
1: Lleres de Sol.
0: Sí, sí.
1: Jurat del Lluvia d'Estrelles.
0: Això no ho sé.
1: Sí, ja t'ho dic jo que sí.
0: I autenticitat. I em sembla que també canta des d'un lloc. A vegades hi ha gent que és tècnicament molt bona i, en canvi, no té aquesta mena de veritat, d'emoció. A mi m'emociona molt quan l'escolto. I llavors, diguéssim, la vinculo també a això, a la meva època d'inicis amb el periodisme. Llavors, ja vaig acabar la carrera, vaig anar a treballar a Ràdio Nacional, a Comràdio també, però estava bàsicament ficat en el món d'informatius. El meu objectiu era, fer periodisme escrit. M'agradava la premsa. I la segona cosa que tenia ganes era de fer periodisme especialitzat en cultura. I no em van oferir mai això, i feia butlletins de notícies, allò de bon dia, són les 10, el president del... O sigui, aquesta cosa...
1: Tens veu de ràdio? Sí,
0: bueno, també l'eduques, eh? Vull dir que a mi m'agrada ficar-me aquí davant d'un micro i escoltar... Hi ha gent que li fa por i jo...
1: Ah, tot s'acostuma a un, eh?
0: Sí, jo em passa una cosa que a vegades que alguna entrevista et diu no et posis els cascos, dic no, a mi m'agrada sentir-me i tenir un cert control sobre això que es diu la veu, no?
1: I com és que vas decidir aparcar el periodisme i estudiar direcció...
0: Direcció de dramatúrgia.
1: I dramatúrgia a l'Institut del Teatre.
0: Mira, jo a vegades... No crec que fos jo que vaig aparcar el periodisme. Crec que el periodisme em va expulsar a mi. Vull dir que hi va haver un moment en què vaig sentir que allò no era com jo entenia aquesta professió i com a mi m'agradava fer-la, no? Em va tocar una època a Ràdio Nacional, amb què tinc alguns bons col·legues, però no em va tocar una bona època. Em va tocar l'època de les guerres de l'Iraq, em va tocar l'època... Recordo una cosa que a vegades m'ha fet com una mica de pudor explicar-ho i penso, escolta, aquest tipus de coses potser s'han d'explicar. Me'n recordo un dia, quan hi havia les manifestacions de la guerra d'Iraq, que jo estava a la redacció i em va trucar una persona de direcció i em va dir, t'he escoltat amb l'últim butlletí, i jo vaig dir 1 milió segons l'organització, 500 segons els Mossos d'Esquadra, 50.000 segons la delegació del govern. I em va dir, aquí només diem delegació del govern. I jo me'n recordo que li vaig dir, podem discutir moltes coses, podem parlar de moltes coses, no em pots demanar que negui dues fonts. I no hi va haver discussió, però crec que allò tampoc em va ajudar molt dins d'aquella empresa, amb aquella direcció, una empresa pública, a més. Però, de cop i volta, vaig dir, totes aquestes merdes, no sé si...
1: L'empresa pública, en 2002,
0: sí.
1: Partit Popular...
0: Sí, sí, claríssimament.
1: Ràdio Nacional.
0: Sí, sí, vull dir que... Amb una gent, després, que... Amb algunes cúpules de direcció que van ser tan afines al pensament polític de qui governava, però que quan va canviar, es van canviar... d'un dia a l'altre.
1: Es van canviar el trajo.
0: Sí, sí, sí. Algunes persones molt concretes d'aquella casa, de direcció, estic parlant, ho van fer amb tot l'atreviment. Llavors, pensem també que era l'època aquella del CCOO, de l'Urdaci. Vull dir que era una època, diguéssim, en què hi van haver molts casos amb aquella empresa que no eren els propis d'una emissora pública. Insisteixo. Tinc amics allà, gent, periodistes professionals magnífics.
1: Fa 24 anys, d'això.
0: I fa molts anys. I n'hi ha alguns que segueixen, que han portat tots els trajos que podien portar des d'aquell moment, no? Llavors, vaig començar a fer un doctorat de literatura catalana, perquè volia fer un d'arts escèniques en el que no vaig entrar. Em vaig agafar les assignatures d'arts escèniques... Després vaig decidir que tenia ganes de provar-ho, vaig fer les proves a l'Institut del Teatre, no vaig entrar el primer any, vaig entrar el segon, i dels últims. Vull dir que a vegades sempre dic a la gent, dic, no us desanimeu amb això.

0: de les proves, no us desanimeu amb moltes coses, perquè faig la broma i dic, els bons mai entren a la primera. Llavors, relaxa't. És una tria, que són molts factors, i intenta-ho. Jo vaig fer-ho dos cops. Més me'n recordo de dos bons amics de l'Institut del Teatre que tampoc van entrar a la primera i que ens vam trobar a la segona, que eren la Cristina Clemente, el Marc Artigau i jo, que més...
1: Potser hem de canviar les proves.
0: I llavors els tres no vam entrar el primer any i llavors vam entrar el segon, no? I fixa't, precisament, la Cristina té un recorregut important, diguéssim, amb trajectòria tant amb televisió com amb teatre, el Marc també, però no vam entrar a la primera.
1: Coses que
0: no passa res, no passa res.
1: Tu et podies imaginar, quan estaves estudiant a l'Institut del Teatre, el carrerot que has tingut i estàs tenint? Que tot i que això, quan t'ho pregunten, tu dius, bueno, tot és relatiu... Però jo penso, home, si tu no vius bé del teatre, Josep Maria, agafem els bàrtols, tanquem la paradeta i ho deixem, perquè, vull dir...
0: Viure bé, en tot cas, no em queixo, vist del teatre, cosa que ja és... Però és una... Vull dir que també...
1: Però jo he vist el teu currículum, i si tu no vius bé, tenim un problema endèmic.
0: Has de fer... Pues tenim un problema endèmic. Tenim un problema endèmic en el sentit de que és una professió molt difícil. Vull dir que abans parlàvem d'això del ghosting professional, que tu em dius, perdó, a dia d'avui encara pot ser que algun ull sí. I és una cosa que quan he parlat amb gent de dir, escolta, no vull pensar què feu amb l'altra gent, diguéssim, amb la gent que comença, si tracteu així a professionals que ja tenim una mica de recorregut. No ho pots fer
1: a ningú. I recorregut internacional,
0: a ningú.
1: No es pot fer a ningú, però entens que també la vida hi ha una jerarquia, sí, que estan per alguna cosa, i això és cert.
0: Sí, però hi ha una cosa aquí, jo no m'ho imaginava, en tot cas, perquè, clar... Quan vaig entrar a periodisme, ja em deien que d'aquells no sé quants centenars d'estudiants de cada any només en treballaríem una part molt petita. I jo vaig acabar i al cap d'un mes ja estava treballant amb una empresa com Ràdio Nacional, amb totes les seves coses, i després vaig seguir fent coses. I clar, de cop i volta, quan entro a l'Institut del Teatre, em sembla que és pitjor encara que el periodisme. A dir, bueno, si... A mi em semblava que estrenar amb el teatre més petit d'aquesta ciutat ja em semblava un miracle. Per tant, no imaginava, doncs, que faria una sala gran del Teatre Nacional. Dues sales grans, he fet, que de cop i volta tenia una trajectòria internacional, que tenia una sèrie de reconeixements, però també et dic una cosa... És una carrera de fons on has de picar molta pedra, en què has de ser constant, en què has d'escriure...
1: Sí, sí, sí, però el 7 d'octubre qui estrena l'Off de Broadway?
0: Sí, però ho dic en el sentit de que hi intervenen molts factors, i que a més, molts factors que no pots controlar. Vull dir que clar, vull dir que hi hagi una obra com l'Arquimedes que s'hagi estrenat en 50 països, si hi hagués una fórmula perquè passés això, doncs tots ho faríem, no? Vull dir que hi ha alguna cosa amb què no saps per què una obra tan local, com he dit abans, com el Cos més bonic, connecta amb un públic ampli de geografies tan diferents. I, per tant, hi ha alguna cosa...
1: Alguna cosa hi haurà, Josep Maria. Alguna cosa hi haurà, perquè hi ha unes quantes.
0: Que no sé quina és, no sé quina és.
1: Hem arribat al final del programa Pes de Memòria i has de decidir amb què acabem. Dono dues opcions.
0: Valem.
1: Podem acabar amb Without Blame, d'Ismael Lo i Marianne Faithfull, o podem acabar amb L'Àguila Negra, de Maria del Mar Bonet. En què vols que tanquem el teu Llapis de Memòria, Josep Maria Miró?
0: Mira, la cançó de l'Ismael Lo amb la Marianne Faithfull és extraordinària.
1: Quan dius això ja entenc que acabem
0: és
1: amb l'altra.
0: És extraordinària,
1: no?
0: Però m'he de quedar amb una de les veus més boniques que ha donat la cançó catalana, que és la Maria del Mar Bonet.
1: Que a més aquesta cançó em sembla que et vincula amb algú que citaves abans, que és el Josep Maria Benet i Jornet.
0: Era el meu amic, en aquest sentit. El considero un mestre. Jo el vaig conèixer amb un espectacle que es deia Salamandra, que es feia al Teatre Nacional, que jo era el becari. I de cop i volta, tenir davant el Benet i Jornet, que jo l'havia llegit al BUP i al COU, que per mi era dels primers autors que parlaven la meva llengua, que explicaven a gent que jo entenia, i que em deia, nano, què escrius? Et puc llegir? De cop i volta era com, t'ho imagina't?
1: Ostres!
0: I llavors vam teixir una amistat molt forta, I jo els textos, i ho he explicat a vegades, que ho trobo a faltar quan acaba un text. Jo li passava amb el Pepito, i a més em feia notes, això, no, mai no escriguis això en català, això no sé què, bravo, bé, mal, això no ho entenc, ah, sí, ara ja ho entenc, perquè a més et feia les notes a mesura que escrivia.
1: Pepito, això va per tu. Josep Maria Miró, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Gràcies, Jordi.
1: Gràcies per ser un dia més, oients. Ens retrobem demà a partir de les 3 de la tarda.

0: mientras los inquilinos cumplan con sus obligaciones. La protesta sigue en la Puerta del Sol de Madrid desde el sábado y el sindicato seguirá movilizándose para reclamar medidas sobre la vivienda. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
1: SER Catalunya.
2: Què tal? Bona tarda. Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya emeten ja un avís de perill per intensitat de pluja a partir d'aquesta matinada, a les 2 de la matinada i les pròximes 24 hores, per tant, fins dimecres, a la nit. Especialment a les comarques del litoral i prelitoral. A aquesta hora el grau de perill és de 4 sobre 6 amb precipitacions que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Andrea Villòria.
3: Sí, Protecció Civil avisa que a partir d'aquesta matinada i durant 24 hores, per tant, fins la matinada de dimarts a dimecres, hi haurà pluges intenses. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, avisa d'aquests xàfecs locals que poden acumular 40 litres en mitja hora o fins a 150 litres per metre quadrat en 3 hores. Les zones afectades seran el litoral i prelitoral. L'episodi ha de començar pel sud i anar pujant fins al prelitoral de Girona. De moment, però, es descarten restriccions de mobilitat, però el govern demana anar molt en compte amb els rius i rieres. I
4: això és possible gràcies a una ecocardiografia intracardíaca.
2: I dèiem, l'Hospital de Can Rutí ha estrenat una tecnologia pionera a Espanya que permet veure el cor des de dins en tres dimensions i en temps real per entendre'ns, com si els metges tinguessin els ulls dins del cor sense necessitat de cirurgia. Ara sí, Susana Ruiz.
4: Això és possible gràcies a una ecocardiografia intracardíaca tridimensional que permet obtenir imatges tant de l'interior del cor com dels instruments que els cirurgians hi introdueixen per reparar vàlvules i altres estructures coronàries. A través d'un vas sanguini, amb l'ajuda d'un catèter, fiquen una petita sonda que mostra el cor per dins sense haver d'accedir-hi amb cirurgia. La doctora Victoria Delgado és cap de secció d'imatge cardiovascular dels Germans Trias.
5: La tècnica es pot fer bastant ràpid, no requereix la intubació, amb la qual la necessitat d'anestèsia és molt menor i es podrien fer més pacients al llarg del dia.
4: Amb aquesta tècnica, els cirurgians poden resoldre patologies severes amb risc quirúrgic elevat, reduint la gravetat de la malaltia i millorant la supervivència dels pacients.
0: Empieza la ventana. Si hay cualquier novedad, la contamos ya con Francino.
1: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
6: Hola, esto te interesa.
7: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
6: ¿Y lo del sorteo?
7: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
8: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
9: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
8: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
10: ¿Qué, qué? ¿Me subes el precio a mí, que llevo contigo tantos años?
11: Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
12: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
11: ¿Qué? Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es.
13: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
14: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
15: Pates la piara, más buenos que el pan.

0: Avui, al balcó, com és treballar de fotògraf en una UCI de nounats. I després fem tertúlia amb Clara Blanchard, Llucia Ramis i Joan Bordeus amb l'última hora del decret d'habitatge.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Ara mateix, gran mobilització al Palau de Congressos de Catalunya, a la Diagonal de Barcelona, on Pedro Sánchez participa en una entrega de premis.
1: I és un dia abans que hi hagi aquest Consell de Ministres decisiu per saber si hi haurà o no mesures per frenar els desnonaments, que és el que estan demanant aquestes mobilitzacions del sindicat de llogaters. S'està negociant amb tots els partits de l'arc parlamentari el decret que ha d'aprovar demà el Consell de Ministres, que després s'haurà d'aprovar després amb el Congrés, amb el suport de totes les formacions que van participar de la investidura de Pedro Sánchez. Hi ha dues vies, per exemple, una proposta de màxims amb mesures que demanen els socis a l'esquerra, també Sumar, per exemple, o un decret que tingui el suport assegurat de la dreta, de Junts, de PNB, i que, per tant, es pugui aprovar. Entre aquestes dues vies s'estan en el moment les opcions. Què demana el sindicat de llogaters? Doncs que, per exemple, congeli el preu dels lloguers, que fixi contractes indefinits o que prohibeixi desnonaments com els de la Mari Carmen, desnonaments en el cas de que el propietari sigui fons voltor. Des de primera hora ja hi ha hagut protestes del sindicat en diferents carrers de Barcelona. I aquesta tarda, com dèiem, aquesta gran mobilització al Palau de Congressos. La principal reclamació és aquesta, que no es facin contractes temporals, però també demanen aquesta congelació de preu, regular bé el lloguer de temporada, suspendre els desnonaments de persones vulnerables. Això deia Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
2: No ens en passarem unes altres mesures que siguin estètiques només, que només portin frustració i decepció, que és un terreny adobat, ja sabem, no?, després per quines opcions polítiques que uns governs pretesament progressistes només generin frustració.
1: Clar, després hi han hagut aquestes mobilitzacions. L'altra banda, avui a Ser Catalunya hem consultat què opinen d'aquestes propostes els propietaris, els que tenen pisos. Demanen que no es legislin calent, empreses, diuen que si, per exemple, es vol prohibir la compra de pisos per part dels fons d'inversió, cal temps per filar prim. Escoltem a Montserrat Junyent, que és presidenta del Col·legi d'APIs de Barcelona.
3: O defineixo molt bé el context i a què m'estic referint quan vull impedir que qualsevol transacció sigui especulativa, o puc entrar en una dinàmica en la que perjudiqui aquesta inversió.
1: I avisa que l'excés de legislació provoca inseguretat jurídica.
3: Tenim un cúmul de legislació, tenim unes situacions que anem reaccionant i sobre aquestes situacions, aquestes reaccions porta a legislar encara més i entrem en una dinàmica d'absoluta inseguretat.
1: Doncs, per tant, així estem en aquesta situació. Demà al matí és quan s'ha convocat aquest Consell de Ministres i Pedro Sánchez ha insistit una vegada i una altra que demà ja hi haurà acord, hi haurà un text. La SER avui ha explicat, per exemple, que s'està negociant que hi hagi bonificacions fiscals per als llogaters per rebaixar de manera immediata l'esforç econòmic que han de fer per pagar el lloguer i que també hi hagi bonificacions fiscals pels propietaris que baixin els preus dels lloguers, que són dues propostes que fa, per exemple, Junts per Catalunya. Per tant, serien dues propostes que acostarien els de Carles Puigdemont.
0: Okay, com dèiem ara mateix, hi ha aquesta mobilització al Palau de Congressos de Catalunya, a la Diagonal de Barcelona. Pedro Sánchez està en una entrega de premis i allà hi ha en Ferran Dalmau. Ferran, què tal?
4: Hola, bona tarda, Anna.
0: Què ens pots explicar? No sé quanta gent hi ha plegada i què està passant.
4: Mira, aquesta hora és, com sempre, difícil de calcular. Jo diria que podem parlar ja de centenars de persones aplegades aquí davant del Palau de Congressos, convocades per diferents entitats. Com sabeu, hi havia una convocatòria del Sindicat de Llogateres, també del Sindicat d'Habitatge Socialista. També hi ha persones amb indumentària de la plataforma d'afectats per la hipoteca, amb aquestes banderes, samarretes verdes, també les pancartes taronges típiques de la marea pensionista. Ara mateix estan aixecant un gran cartell als manifestants que diu expropiar els rendistes, vaga general ja. Tot plegat són, com deia, un o dos centenars de persones aquí just davant del Palau de Congressos, que coincidint justament amb el moment en què per l'altra banda, l'altra porta, estan arribant diverses autoritats. Soc incapaç de veure des d'aquí si el president Pedro Sánchez ja ha arribat o no al recinte, però sí que es va veient com arriben cotxes i descarreguen assistents a l'entrega de premis que hi ha prevista aquí al Palau de Congressos. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra mateix estan assegurant el perímetre, sí, amb les típiques tanques que fan triangle per evitar que les manifestacions puguin avançar. Les estan tancant amb candaus per assegurar-se que ningú pugui estirar cap tanca si les coses, diguéssim, es posessin agressives en algun moment de la manifestació. Ara mateix la manifestació completament pacífica, més enllà dels càntics i les pancartes habituals en qualsevol mobilització.
0: Ferran, et sembla que t'afanegis una mica, perquè una de les preguntes que es fa a tothom és si aquesta manifestació, diríem, concentració, pot acabar a Plaça Catalunya i pot acabar en acampada, que és una de les preguntes del dia. Imagino que ara és difícil d'esbrinar-ho. Igual podríem parlar d'aquí una estona quan estiguem amb la tertúlia.
4: Miro d'esbrinar quines intencions hi ha, de quan ha de donar aquesta protesta i tornem a parlar.
0: Moltíssimes gràcies, Ferran. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Una abraçada.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Si tout était beau,
0: també j'aurais moins besoin. Doncs apartem durant uns minuts aquest sarau de les protestes per l'habitatge per parlar d'un d'aquells temes que ens agrada donar veu al balcó. Tothom que ha tingut fills sap que dels primers dies, setmanes o mesos de vida dels nadons surten un grapat de fotos precioses, especials i inoblidables que omplen àlbums de fotos i s'ensenyen a familiars i amics.
1: Clar, però què passa quan, per desgràcia, els primers dies, setmanes o mesos de vida d'un nadó són a l'UCI? Entre l'angoixa i el patiment hi ha espai per les fotografies? Són moments que queden sense cap record fotogràfic?
0: Mireia Navarro i Vic Penyafel, bona tarda.
6: Bona tarda. Bona tarda.
0: Vosaltres vau tenir fills ingressats a la UCI, Mireia.
6: Sí, en el meu cas, els meus fills grans, que ara ja tenen 24 anys, uau, van néixer prematurs, i doncs sí, només néixer van quedar ingressats a la UCI durant més d'un mes.
0: Tens fotos d'aquella època?
6: Molt poques, molt poques. Es compten potser amb els dits d'una mà.
0: Clar. Vic, i en el teu cas?
7: El meu fill gran va néixer amb una cardiopatia congènita que no sabíem que tenia i també va tenir un ingrés molt curtet d'uns 10 dies, però va ser també molt dur.
0: I tens fotos?
7: Dues, fetes amb un mòbil de l'any 2007.
0: Dues i fetes amb un mòbil. De qui neix? Dits petits.
6: Exacte, sí.
0: Expliqueu-nos què vau fer per dir això no pot ser, és a dir, com us ajunteu i decidiu tirar endavant aquesta associació que té un nom preciós, Dits Petits.
7: Doncs es dona la casualitat que les dues érem fotògrafes, bueno, ens dediquem a la fotografia infantil i de famílies, i teníem força clar per la vivència que havíem viscut, no?, que el potencial de la fotografia, més enllà del record com a tal, sinó com a eina terapèutica o per ajudar a processar o viure segons quines experiències potser més doloroses, doncs era molt gran, i volíem fer alguna cosa amb la nostra feina que estigués apartada una mica del circuit comercial i que realment ens omplís potser més a nivell personal, no?
6: Sí, sí. I vam pensar que nosaltres mateixes l'experiència que havíem viscut i sent fotògrafes no teníem cap mena, no?, de record o molt poquet record, i era una cosa que ens sabia greu, veritablement, un cop passen els anys, no? És com un forat a la teva història familiar que queden allà, i vam pensar que nosaltres podíem aportar això, perquè veritablement en aquells moments tu no hi penses en fer aquesta foto, i llavors nosaltres podíem ser les persones que arribem allà i els hi donem aquesta opció.
0: Clar, era important la vostra experiència, perquè colar-se en una UCI a fer fotografies pot semblar una idea esbojarrada, no?, quan tens els pares desesperats o patint, diríem. Com quan ho vau plantejar, què us van dir als hospitals?
7: Mira, i això ho sabràs més tu.
6: Bueno, jo em moc en l'ambient hospitalari, també hi treballo en allà, i també tenia... havia fet molta amistat amb el personal sanitari que havia estat jo, amb la meva experiència amb els meus fills, perquè veritablement una de les coses que nosaltres volem també mostrar amb Dits Petits és que hi ha dintre de la UCI, tot i que hi ha, doncs, moments que són de molta incertesa o de dolor, també hi ha històries molt maques que volem explicar, i està un personal sanitari allà que fa una relació també molt estreta amb les famílies. Llavors jo tenia aquesta relació amb segons quines persones de les UCIs i van picar la porta a través d'aquí. Llavors això ens ho va facilitar una mica.
0: Però la meva pregunta, o sigui, com van reaccionar? És una bona idea o home, sobretot no destorbeu, com ho fareu? O sigui, quines reticències tenien?
7: Jo crec que hem tingut una mica de tot, perquè sí, clar, vam començar només a l'Hospital Vall d'Hebron i ara estem a diversos hospitals per tota Catalunya i a cada centre ens hem trobat també diferents persones amb diferents postures sobre això, no? Sobretot hi ha potser molt recel des del punt de vista més higiènic, sanitari, de que no sigui una font de contagis o no, d'introducció de patògens, etc. Però en aquest sentit teníem molt clar que la nostra presència havia de ser com una mica una mosca a la paret, de no molestar, no tocar, etc, etc, i regir-nos per un, no, per un codi de conducta així com molt, molt, molt estricte i molt, bueno, no sé. I crec que en el moment en què això es posa sobre la taula i comencen, sobretot els treballadors de dins de l'UCI, la gent, el personal que està dins, a veure el valor que estem aportant a nivell humà, és quan tothom queda encantat, jo crec, no?
0: Com sí, saben les parelles que tenen aquesta opció?
6: Això cada centre és una mica diferent, però és el personal propi de la UCI els que els informen de que nosaltres oferim aquest servei, i són ells que ens fan d'enllaç i ens van comunicant quan tenen famílies disposades a que els hi fem les fotos, i llavors segons el centre, la capacitat que tinguin, anem amb una periodicitat o una altra, que normalment és setmanal o potser quinzenal, i anem i fotografiem a les famílies que en aquell moment volen i poden.
0: Vosaltres vau viure-ho amb una vostra pròpia pell. Què explicaríeu d'aquestes persones, no? Mares, pares, com ho estan vivint? Què és el que noteu? Perquè això, la fotografia al final és un mirall, no? Allà una mica escanegeu l'ànima.
7: Potser el que diria és que, clar, una UCI neonatal és un espai particular, no? Potser en general els hospitals i entorns on estem cuidant a persones que no estan bé, no? Però una UCI neonatal és que tu surts del bullici de la ciutat, del teu dia a dia, i allà es frena tot, no? Hi ha silenci, hi ha penombra, i les hores passen molt lentes. Per tant, d'alguna manera, és una vivència que és molt potent, més enllà de l'angoixa, la por i la incertesa del moment, no? Hi ha aquesta humanitat, aquest vincle, aquell pell en pell, no? Aquesta calor humana que intentem captar, malgrat que estiguin aquestes famílies envoltades de màquines, no? De coses que piten, de llumetes, no? I d'intervencions que poden ser més o menys urgents, doncs hi ha moltes hores mortes, hi ha un temps que passa molt lentament allà dintre.
0: Clar, i ara m'ha agradat el que deies, Vic, d'una mosca enganxada a la paret, que no sé, estic imaginant-vos anant com gairebé de puntetes. És així, Mireia, sortejant incubadores, màquines,
6: és
0: que deies tu, respiradors.
6: És una mica hostil, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè veritablement, a nivell tècnic, per fer la fotografia, doncs és dificultós, no? A vegades és petit, doncs, com dèiem, no hi ha llum, a vegades els nadons estan a dintre de la incubadora tapats amb mantes, amb cables, amb tota mena de... Llavors sí que veritablement vas parear, no? Com pots, mai no saps què trobaràs i t'has d'anar adaptant al que trobes cada dia.
0: I ho ressona, imagino. Ho ressona a vosaltres.
7: Totalment.
0: No? Mireu, una de les nostres col·laboradores, la balconera Regina Rodríguez Sirvent, l'escriptora de Les calces al sol, no sé si l'heu llegit, aquest llibre. Ella va tenir una criatura prematura i se'n recorda moltíssim de les fotògrafes que eren allà i van fer fotos.
8: Primer de tot voldria dir que tota la gent que fa de voluntària a la UCI de neonats són bris d'esperança que van entrant per allà a la porta. Recordo que hi havia voluntàries i voluntaris que venien a fer pell en pell per nens que els seus pares, doncs, no estaven disponibles. Hi havia gent que venia a llegir contes i de cop me'n recordo que em van dir: us agradaria que us vinguessin a tirar fotos? I clar, a mi si em diuen si em venen a tirar fotos, sempre dic que sí, però bueno, bromes a part, abans li deia al meu marit, li deia: tu te'n recordes quan ens van venir a tirar fotos? I em diu: és que jo he bloquejat molts dels records que, bueno, no voluntàriament, però molts dels records que tenim allà. I jo recordo quan van venir i dins de la precarietat estètica, òbviament, allò, no? Vull dir, dins de tot el que t'està passant allà, que estàs despullada, t'és igual el que ensenyes, el que no, òbviament, no? És com l'últim. Recordo de no... que em tiressin les fotos, ens tiressin les fotos, i només pensar en aquella bondat d'aquella gent que venia a fer allò.
0: Bondat. Quina paraula més bonica per definir la vostra feina. És així? Sí. Sou voluntàries.
7: Sí, és una feina voluntària.
0: És una feina, i m'ha agradat que deia precarietat estètica, no? Dic que estic despullada.
7: Sí, sí. Bueno, clar, això no ho hem dit, però a més de que hi ha cables, no? Poca penombra, etcètera, tens una dona que acaba de parir, està en ple postpart immediat. De vegades baixen directament de la sala de parts, com aquell que diu, i de vegades hem arribat a retratar el primer moment en què aquella dona, no?, pot agafar el seu fill en braços, el pot tocar per primera vegada. O fins i tot trobades, estava pensant ara, amb germans grans que els han deixat entrar a l'UCI neonatal, i també hi ha aquest primer encontre i queda retratat. Vull dir que sí, tenim l'oportunitat de documentar moments molt xulos.
0: Quanta estona esteu amb cada família?
7: Pocs minuts.
6: Molt poqueta estona, sí, perquè tampoc és això, tampoc no volem destorbar massa, i el que sí, a vegades també hi ha moltes famílies que estan molt properes en el mateix espai, i llavors mires de ser el menys intrusiu possible.
7: Clar, depèn també de qui estiguem parlant. Hi ha nadons, això, que estan dins d'una incubadora que pràcticament no se'ls pot treure d'allà, i és una cosa que no pots fer gaire res, diguem, més que fer una foto a través del vidre o del plàstic, no? Però si són nens que potser ja porten un ingrés més llarg, que estan un mes i mig allà, i estan fent pell en pell, està tothom com més relaxat perquè aquella criatura està tirant endavant i tot va bé, doncs sí que potser pots esplaiar-te més, no? Agafa el tu, ara agafa el peu, ara la mà, gira, tomba, més o menys, perquè és això, l'espai és reduït, però sí que dona una mica més de joc.
0: Clar, jo vull saber què passa quan aquestes fotografies arriben al cap d'un temps, que amb sort la criatura ha arribat bé i està a casa. Vosaltres no contempleu, no, aquest moment? O com arriba, i de quina manera us ho agraeixen per aquesta bondat que deia la Regina?
6: Moltes vegades contacten amb nosaltres a posteriori, fins i tot mesos després, eh? A vegades, perquè en aquells moments les famílies tampoc no tenen el cap moltes vegades en això, fins i tot a vegades els enviem les fotos i els costa descarregar-se-les en aquell moment perquè van atabaladíssims, però després tornen a nosaltres i ens les demanen, o mesos més tard, o fins i tot anys més tard, ens diuen lo important que han sigut per ells aquelles fotos, per la seva família. Sí, sí, sí que ens ho diuen. I a vegades hem fet fins i tot com certs vincles també amb algunes famílies, perquè com anem en periodicitat, nens que estan amb molta una etapa més llarga, no? Els prematurs més de 20 i poques setmanetes o així, doncs clar, si vas setmana rere setmana, doncs arribes a fer una mica de vincle amb aquella família.
0: Clar, vi que estava pensant fa 10 anys que existeix dins petits. Igual us arriben ara fotos de nens que tenen 10 anys.
7: No
0: ho pensava, dic, clar, fa 10 anys, o sigui, algun dels nanos,
7: no
0: si heu mantingut
7: no
0: algun
7: si
0: vincle...
7: No sé si hem arribat a tant, eh? Però sí que de 2, 3, 4 anys enrere sí que hem tingut contacte de gent.
6: Sí.
7: O fins i tot gent que, pel que sigui, no es va arribar a descarregar les fotos, o diu que no li van arribar, i ens les han estat reclamant, allò de...
6: Sí, sí.
7: Va, l'any 2017 va venir algú i dius, jo què sé, saps? Ara posa't a buscar les fotos. Per sort tenim una bona xarxa de voluntariat i un bon arxiu fotogràfic.
0: I que consti que ho feu de manera voluntària.
7: Sí.
6: Sí.
0: Que és gratis.
7: Sí, sí, sí, sí. Totalment.
0: El que s'ha de dir, perquè segurament alguna família diu, què us dec?
7: De vegades ens han sí, volgut fer donació, no?
6: Sí.
7: Però en principi és una feina altruista i que la fem doncs, per això, perquè sabem el valor que té realment la fotografia.
6: I es pot fer perquè tenim darrere tot un cos de voluntàries que estan allà setmana rere setmana i fem feina, sí, sí.
0: Tots fotògrafs professionals?
7: Pràcticament tothom, jo crec.
6: Sí.
0: Més dones, més homes?
7: Absolutament més dones.
0: Per què serà?
7: Bueno, potser perquè ressona més, no?
0: Clar,
7: la pròpia
0: sí.
7: experiència
0: no, ho dic
7: per, de maternitat.
0: Ho dic perquè, exacte.
7: Sí. Però també hem tingut i
6: hem
7: tenim
6: tingut,
7: homes, eh?
6: Hem tingut, sí. Socis voluntaris, sí.
0: El valor de la fotografia, dèieu, teniu claríssim. És a dir, heu passat per l'experiència i, a més, sabeu la importància que té.
7: Sí, jo potser diria... que, clar, d'entrada no hi penses, no? Quan la gent pensa en fer fotos, pensa en moments feliços, moments, no?, dignes de recordar. I quan estàs atravessant una etapa vital així dura, amb un dol o amb un desenllaç que és incert, no sempre et planteges això. De fet, de vegades tenim peticions de famílies que en l'últim moment es fan enrere, no? Diuen, és que han pitjorat, no volem fotos. I és quan jo diria, més que mai, fes fotos, perquè és que t'ajudarà, passi el que passi, aquestes fotos són un tresor.
0: Ara ho deies, passi el que passi, a vegades passa el pitjor. I aquestes fotos, teniu constància que han ajudat a superar el dol?
6: Sí, sí, sí. En aquests casos fins i tot són més importants, és el que deia Vic, no? Perquè aquestes fotos són molt importants com a suport per a superar aquest dol en aquell moment i més endavant també.
0: En Vic i la Mireia Navarro, en Vic Peñafiel, Mireia Navarro, moltes gràcies per ser avui al balcó. seguiu fent fotos. M'ha agradat moltíssim el que ha dit la Regina. Espero que us hagi agradat, sí, perquè sí, realment ha definit. I ara llegiu... Bueno, té crispetes de matinada i les calces al sol, que us la recomanem molt moltíssim. Manteniu viu aquest projecte tan maco com Dits Petits, que si algú està en aquesta situació, que té una criatura prematura, digueu que sí, que sí, sí, val la pena. Gràcies per la vostra feina i una abraçada.
7: Gràcies. Gràcies.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant? Què recollim del dia?
2: Doncs ja en marxa aquesta protesta del sindicat de llogateres davant de la Diagonal de Barcelona, una avinguda que han aconseguit tallar durant una estona els membres del sindicat de llogateres. Per tant, alerta, això és el final de tot de la Diagonal cap a Esplugues, al Palau de Congressos, on Pedro Sánchez està en una entrega de premis. Doncs continua aquesta protesta. De seguida ara hi anirem, a la tertúlia, amb la Clara Blanchard, en Joan Bordeus i la Llucia Ramis. Però també estem molt pendents del temps, perquè avui Protecció Civil ja ha demanat extremar la prudència davant d'un escenari de pluges molt intenses que comença aquesta matinada i que ha de durar unes 24 hores, és a dir, fins la matinada de dimarts a dimecres. Així que ens ho expliqui el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Jordi, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
2: 24 hores de previsió de pluges intenses, sobretot això, la costa i el prelitoral, això es manté?
3: Sí, una mica el que explicaven també aquest migdia, com passa sempre amb aquestes situacions, el lloc exacte on hi haurà el màxim de precipitació encara pot variar una mica, però el destacable serà que allà on plogui més es podran superar els 200 litres per metre quadrat en 2-3 hores, i això sí o sí vol dir problemes. On és més probable, vist des d'ara, però insistint que això encara pot variar uns quilòmetres, doncs entre les comarques de Girona i Barcelona, ja a partir d'aquesta mitjanit, els vols de la mitjanit, començaran a caure xàfecs, aniran de la costa cap a l'interior, arribant fins al Pirineu. Aquests xàfecs poden ser ja molt intensos, compte la carretera, perquè poden reduir molt la visibilitat i comportar fortes ventades, però serà a mesura que avanci la tarda de demà quan tindrem les tempestes més actives i que alguns llocs, sobretot a punts de muntanya que miren cap al mar, poden quedar una mica estancades, i aquestes són les que poden ser més perilloses, perquè és les que poden generar grans acumulats d'aigua. De manera que, en general, molta precaució a totes les comarques de Girona, també a les de Barcelona i a les de Tarragona, sobretot a les muntanyes del prelitoral, insistim, a la seva vessant marítima. També cap al Prepirineu de Lleida, la pluja podrà acumular quantitats significatives, malauradament amb alguna pedregada, i tot això acompanyat d'un descens de temperatura. Demà no farà calor, però insistim, molta precaució, perquè és una situació ideal perquè hi hagi aiguats.
2: Doncs pendents dels avisos, tothom, dels mòbils i de la ràdio també, per anar seguint aquesta previsió meteorològica.
3: Doncs vinga, ho anirem seguint al detall.
1: Gràcies, Carbó.
3: Salut.
1: I anem fins a Diagonal, al Palau de Congressos de Catalunya. I en Ferran Dalmau, sembla que han tallat la Diagonal, Ferran.
4: Hola, sí, ara els manifestants han tallat la Diagonal a banda i banda, el que genera, evidentment, un col·lapse de trànsit en totes dues direccions. Parlem de milers de persones, estan ocupant un tram força llarg de la Diagonal. De fet, no arribo a veure al final, molt tupit aquesta manifestació. Ara mateix aquesta és l'última hora, tallant la Diagonal, generant un col·lapse de trànsit. Pedro Sánchez encara no ha arribat aquí al Palau de Congressos. Els manifestants reunits per diferents entitats en defensa del dret a l'habitatge que protesten aquí per demanar un decret que doni solucions ja per casos com el de la Mari Carmen.
1: Gràcies, Ferran. Després ens tornem a connectar, i paciència als conductors, tant els que estan sortint per la Diagonal com els que estan entrant, que de moment hi haurà grans retencions. Anna Palet, graderia del Balcó, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda, Anna.
1: Què explicaràs avui?
5: Doncs mira, avui portem molta teca. Els dilluns acostumen a ser dies tupits,
1: sí?
5: Com està ara mateix la Diagonal. Molts temes institucionals. Ens ho explicarà el detall d'Albert Llimós, però hi ha una famosa sanció de la UEFA al Barça per motius d'incompliment en el fair play. Des del Barça es deia que aquesta sanció quedaria en no res, i ben bé no acaba de ser així. Ens llegirà la lletra petita l'Albert Llimós. També l'última hora de la denúncia del Barça al Real Madrid, perquè el seu president Florentino Pérez va dir que per culpa del cas Negreira, doncs moltes lligues les havia guanyat el Barça. Sí, sí, l'última hora de tots aquests casos. També prèvia de la selecció espanyola, que juga demà amb 6 blaugranes. Eric García ha hagut d'abandonar la concentració, però està bé, ens donarà també els detalls al Nil Solà. I com cada dilluns, tertúlia amb els nostres narradors, amb el Lluís Flaquer i l'Albert Bermúdez. Avui molt centrada en la Pilota d'Or, perquè són les últimes hores per votar pel guanyador de la Pilota d'Or.
1: Palet, no té cap tot això.
5: Jo crec que no, però bueno, ho intentarem.
1: Vinga, vés a resumir. Fins quarts de nou, fins ara. Gràcies, Palet. I Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dilluns 28 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Taylor Swift.

0: Patient Zero és una cançó que va publicar la Taylor divendres, juntament amb tres més que ha incorporat al seu gran àlbum, The Life of a Showgirl. Divendres publicava la cançó, però aquesta matinada ha estrenat el videoclip. I com ha fet aquesta estrena? Doncs a l'estil de la Taylor, és a dir, com més gran, més gros, més impactant, millor. Primer pels actors que protagonitzen aquest videoclip, Colin Farrell i Dakota Johnson, a més d'ella mateixa.
1: Sí.
0: La Dakota Johnson fa de nòvia actual del Colin Farrell, que comença a patir una mica el mateix que li passava a la Taylor, que representa l'exparella.
1: I
0: la Taylor apareix com un fantasma que la va avisant dels perills d'aquest home, i per això és la pacient zero, diguéssim, que és la primera dona en
1: viure. S'ha de fer un màster, vale, sí, sí. It's like you love humiliating me in front of everyone.
0: You stutter when you lie. No, això és algun fragment del videoclip, però el que denota encara més que qualsevol cosa que té a veure amb la Swift raça és que la MTV ha decidit que estreni aquest videoclip a la seva gran gala anual, els MTV Music Awards, que al final són els premis de més renom en el gènere dels videoclips. I think rather than keep talking, I would love to, if it's okay with you, show you my latest music video. O sigui, la gala s'atura i ella dona pas al seu propi videoclip, en una gala. I, a més, la MTV s'ha inventat aquest any un nou premi per donar-li a la Taylor Swift, que és l'Artist Director Honor.
2: My absolute pleasure to introduce the recipient of the first ever VMA Artist Director Honor, my girl, Taylor Swift.
0: Que li dona la Dakota Johnson, que és l'actriu que surt al seu videoclip, no? Què et sembla?
1: Em sembla meravellós.
0: Aquest és una mica, més a més, on repassen tota la trajectòria de videoclips de la Taylor, perquè la Taylor fa de directora dels seus propis videoclips. Ja se l'havia permès en dues altres vegades com a millor directora. Look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you made me do. Aquesta, el 2017, What You Made Me Do, ja li van donar un premi a millor videoclip, però aquesta matinada la Taylor ha estat una de les reines dels premis MTV sense cap mena de dubte. Aquesta cançó, The Fate of Ophelia, el videoclip ha estat el premi gros de la gala, vídeo de l'any, i s'ha convertit la Taylor Swift en l'artista més premiada de la història dels MTV, superant fins i tot a la Beyoncé. I want to thank and dedicate this award to the ultimate showgirl, Dolly Parton. I aquest gran premi l'ha volgut dedicar a la Dolly Parton en uns premis que s'han celebrat aquesta matinada i que, a banda de la Taylor, han tingut una altra reina, que és la que ha obert la gala d'aquesta manera. It's mother.

0: Efectivament, no sé si has escoltat It's Mother, qui és la Mother? Doncs la Madonna, com veieu, va fer exactament la primera edició dels Premis de l'MTV fa més de 40 anys, també va obrir la gala, aquest cop acompanyada de la que sembla que s'hagin fet com mare i filla,
1: sí,
0: que és Sabrina Carpenter.
1: Sabrina. Madonna. Mare i filla,
0: Sí, perquè ja recordes que al Coachella, no? Quan sí, va actuar la Sabrina, de cop va aparèixer la Madonna per actuar juntes. I a partir d'aquí han anat apareixent moltes vegades i han fet aquesta col·laboració en el tema Confessions on a Dance Floor 2, el nou àlbum de Madonna, doncs en una d'elles, que és Bring Your Love, i canten totes dues. La Madonna, que té 68 anys, ha fet aquesta gran actuació de 11 minuts en què s'asseu dalt d'un piano que toca la Sabrina, dalt d'una plataforma, després gira al voltant d'un cor fins que apareix un lavabo de discoteca i uns urinaris, i d'aquí surt una altra artista molt coneguda. Aquesta que esteu escoltant és la Charlie XCX.
1: I és que aquesta havia de sortir, eh?
0: Clar, aquí, aquesta passada matinada, també han estrenat una cançó, la Madonna i la Charlie juntes, que és una reedició d'una cançó que ja tenia la Madonna en aquest nou àlbum, que és Dansteria After Hours. I amb tot això, la Madonna ha estat la gran guanyadora. S'han dut 9 premis MTV i deia això.
2: It's been a while since I did one of these things, so I prepared nothing.
0: Feia temps que no li donaven un premi, que ja se n'havia oblidat. I és que el més curiós és que feia 23 anys que Madonna no actuava en una gala dels MTV. L'última actuació va ser el 2003, i crec que molta gent la recorda perquè en aquell moment va ser molt polèmica. Va aparèixer amb Britney Spears i amb Christina Aguilera, que les dues van cantar Like a Virgin, i al final es van fer un petó les tres. La Madonna al primer li fa una i després a l'altra. I llavors va ser un escàndol d'unes característiques increïbles a l'any 2003. Però és que Madonna va ser la primera artista en actuar uns premis MTV. Els primers que es van fer de tota la història van obrir amb la Madonna l'any 84, quan va cantar així Like a Virgin.
1: L'has posat una mica per mi, no? També, 84.
0: Sí, però no et sembla fort que fos la primera artista?
1: No, molt.
0: I en aquell moment ella ha explicat...
1: 84? És que...
0: Ella ha explicat que en aquesta gala...
1: La Clara vaig estar rient perquè està flipant que sigui l'any 84.
3: Guarda GB.
1: Que clar, és que...
0: Però ella ha explicat que en aquella actuació, igual ara... si veieu, la trobeu a MTV. Hi ha un moment que té un problema amb les sabates i ho intenta arreglar així amb molta classe.
1: No,
0: i es veu que ella ha explicat que a l'acabar aquesta actuació, l'any 84, el seu representant li va dir: s'ha acabat la teva carrera.
1: Per les sabates?
0: Perquè per això d'aquest show de les sabates. I li va dir això. I mira,
1: quina visió, eh?
0: Amb 68 anys, la dona més premiada. I això és una mica el resum de les dues grans divas d'aquesta gala d'MTV. Però clar, com que hi ha tantes coses, s'han fet tantes coses, i les gales cada vegada s'intenten ficar més artistes i més premis i tot, hi ha una cosa que ha passat molt desapercebuda, que és que ha debutat una que ens encanta, Anna, que a més ha deixat amb un pam de nas a tots els americans, que és la britànica Rey, que ha fet una actuació espectacular.
1: Oh, meravellosa.

0: Que a més també ha fet un homenatge a George Michael, que us recomano que el busqueu.
1: Que
0: també,
1: tu i jo l'hem vist en un concert.
0: És espectacular, és la Rei sempre. És
1: meravellosa.
0: I una altra cosa que m'he fixat, que és que aquest any hi havia moltes especulacions, l'any de Lux, any dels premis... Rosalía només ha estat nominada a una sola categoria.
1: Com tu expliques, això?
0: Best Latin Video per La Perla, que ha guanyat Bad Bunny. No ha estat nominada a res més, a cap altra categoria de Lux. És veritat que són uns premis de videoclips.
1: Ja.
0: I Lux només hi ha tres videoclips. Però és veritat que sorprèn. Igual ens sorprèn des d'aquí, des dels Estats Units, doncs no el sorprèn tant i no ha arribat tant Lux, però...
1: És bueno. Injust, Bordeus, o què?
2: Que Lux no...
1: Sí.
2: És fort, que parla, la magnitud del que vam parlar i com i que ràpid s'ha esvaït en el temps...
1: És que tu havies fet fins i tot grans anàlisis de Rosalía.
2: Bueno, però...
1: A Ramis també,
2: A mi em sembla bé, vull dir, l'important... L'artista treballa per la posteritat. Ara estem en el rang de la immediatesa banal. Clar. Això, sí. Quan tots siguem morts, Rosalía ho petarà.
0: I no se'n recorda. Els premis MTV de l'any 2026 no es recordaran.
3: Sí. Bona tarda.
1: Bona tarda a tots. Ara,
2: he de dir que si la mesura de l'èxit és Taylor Swift, jo repeteixo tot el que puc de Taylor Swift, hi ha un meme que és la música de Taylor Swift em produeix això, i es veu un pit de pollastre i arròs bullit.
1: Però què dius, Bordeus?
2: Taylor Swift, en canvi Sabrina Carpenter, a favor. Sí. Fins aquí la meva crítica musical completament subjectiva i no argumentada, però pit de pollastre i arròs bullit.
1: Sí, o sigui...
2: Escolteu els grans hits de Taylor Swift davant d'un pit de pollastre i un arròs blanc bullit. Veureu que és...
1: No ho compres, no?
0: Jo sí.
1: Ah, val.
0: Sí.
2: En canvi, Sabrina ens agrada. Sí.
3: Això diu molt de la generació de Swifties.
1: Totalment.
3: És un bon retrat.
1: Tres anuncis. Escoltem la pregunta d'en Ramoneda i després, seguidament, la nostra tertúlia, que avui té la paraula estrella, bueno, entre dues, decret, habitatge. Ara tornem.

0: dilluns, per tant, tenim la pregunta d'en Josep Ramoneda. Com estàs, Josep?
1: Bé, el balcó sempre és un gust.
0: La pregunta d'avui és molt existencialista. Te la faig ja directament. Té a veure amb la visita del Papa a França. I és, què és el sentit de la vida?
1: Bé, el sentit és una mena de necessitat en la que ens trobem tots, no? I que de seguida, i què hi fem aquí? I per què hi som? I on hem d'anar? I totes aquestes preguntes que, esclar, que no deixen de ser una expressió de la nostra pròpia impotència, no? Ens sentim descol·locats i voldríem saber alguna cosa més, no? I és cert, ha coincidit, i és el que m'hi ha fet pensar, que el Papa ha dit en el seu viatge que hi ha set de sentit. I és veritat que té set de sentit.
0: Si set, set de sentit de vida.
1: I si hi ha set de sentit, és en certa part, perquè doncs, els que pretenen donar-nos sentits, potser siguin papes, siguin governants, siguin ideòlegs, siguin el que siguin, potser tampoc troben la manera de vestir el sentit. I per això ens sentim tan insegurs a vegades, no? La paradoxa és aquesta. La vida potser no té sentit, però el sentit és necessari per la vida. Aquesta és la paradoxa en la que ens trobem. La prova és que tothom busca sentit. I clar, que a partir de buscar sentit, doncs és al llarg de la història com s'han anat inventant tantes coses, creences, religions,
0: ideologies... És el que t'anava a dir, està lligat amb les religions,
1: tot, sens
0: dubte.
1: Amb les religions i amb les ideologies i la búsqueda dels grans discursos que ens han d'explicar el món i que ens han... I tota la sèrie de sectes, de coses rares i no tan rares que apareixen i que això i que van aconseguint... Mira, jo ara potser he trobat el sentit que buscava. Bueno, doncs és una qüestió, evidentment, que és una qüestió central. És una qüestió central i que no és fàcil que aconseguim contestar-la mai, entre altres coses, perquè fins ara la majoria de construccions de sentit són fabulacions més que altra cosa, no? Però potser el que hem de començar sent conscients és que el nostre sentit és que no té altre sentit que el que sapiguem construir-nos nosaltres mateixos. I és una qüestió doncs, que afirma una condició precària. Sí, potser sí. Entre altres coses, bueno, potser això s'explica perquè som una espècie que creixem, naixem i morim en quatre dies, en comparació amb l'univers. Per tant, aquí estem, flotant, buscant sentit i no sempre trobant-lo.
0: Però és sa preguntar-se pel sentit de la vida. I més ara, en temps d'ahir, probablement el Papa ho estava vinculant a aquesta omnipresència de la intel·ligència artificial.
1: Sí, sí, jo crec que sí, i jo crec que, efectivament, pensem en nosaltres mateixos abans de que s'apoderin de nosaltres produccions nostres, que això seria lo paradoxal, és dir, que una cosa com la IA, que la que l'han construït són els humans, ens acabessin atrapant i ens portessin a perdre el més mínim sentit i control de les nostres vides. No?
0: És a dir, no en tenim prou amb el simple fet de viure?
1: Sembla que no. Alguna cosa és la IA i té una explicació, jo crec que la, com ja deia fa un moment, la nostra condició és molt precària i la precarietat es fa difícil d'assumir. I és això el que ha fet que es despleguessin al llarg de la història tants discursos que ens parlen d'un origen, d'un futur, d'un paradís, de no sé quantes coses que cada cop costa més prendre's en sèrio, però que cada cop es multipliquen més i se'n generen de més diferents i a vegades de més absurdes, encara, no?
0: Quin és per tu el sentit de la vida, Josep?
1: El sentit de la vida?
0: És, per tu, que sí, que tens el cap ben amoblat.
1: Doncs, senzillament, passar pel món creant-te un espai, unes relacions, una existència i procurar, doncs, trobar-hi una certa motivació i un cert gust, no?
0: Tu les tens, aquestes motivacions,
1: encara. No, en principi, sí. No estic desesperat buscant cap tipus de religió ni creença ni cosa d'aquestes que s'hi assembli.
0: Com venir aquí, els dilluns, a respondre preguntes tan importants com què és el sentit de la vida. Ramoneda, gràcies.
1: Fins la setmana vinent.

0: 7 i 46, Clara Blanchard, Joan Bordeus, Llucia Ramis. Com esteu?
1: Molt bé.
0: Quantes vegades vam dir passarà alguna cosa? Ho hem dit en aquesta tertúlia.
1: Moltes vegades.
0: I per què ningú es queixa, deies tu, Llucia, a vegades? Ningú surt, ningú fa res.
1: No, faltava el detonant.
0: Faltava el detonant.
1: Jo crec que l'altre dia vaig estar parlant amb uns activistes i em van dir dues frases que, en les quals he estat pensant molt. Una era... va xocar bastant, hem de tornar a ser orfes. Jo em va preocupar una mica aquesta sentència. I l'altra va ser que eren treballant en una plataforma d'afectats per la hipoteca i llavors em varen dir que ells tenien l'esperança pràctica i no l'esperança utòpica. Perquè l'esperança utòpica és la que ens porta a la frustració i, en canvi, l'esperança pràctica és la que no ha parat d'existir des de l'última crisi de l'habitatge fins a l'actualitat. I vaig pensar que realment, i això Anna Clara ho sap molt bé, totes les entitats socials, la plataforma d'afectats per la hipoteca, els sindicats de llogateres i d'altres entitats també per el dret de l'habitatge, fa molts anys que fan feina sobre això, fan molt bona feina, i llavors ara jo crec que el que faltava era un detonant perquè tot allò que s'estava treballant fins ara surti finalment al carrer.
0: Per al·lusions, Clara.
2: Sí, jo, aquests dies deien que la Olga era la nostra Mari Carmen, la Olga és aquesta persona de l'Hospitalet, que es va suïcidar unes setmanes després, de tal. I jo crec que això és més Casa Ursola, perquè és el barri del Retiro. És quan el teu cunyat, que està zero polititzat, s'entera que hi ha un marronazo i que els seus propis fills han de marxar de Madrid. És una mica això. I el govern, jo crec que el govern ara mateix té una papeleta, té un marronazo, perquè la cosa s'ha anat tan de mare, que si ha de contentar les demandes de tot l'acte parlamentari és francament superdifícil.
0: Ara anirem a veure què li està passant al govern, que està allà a la Diagonal, tallada. Anirem amb el Ferran, que Joan, una mica sobre aquesta frase.
3: Estic d'acord, sí, crec que el detonant és molt important i sempre parlem, al final, la cosa que encén i que això de capitalitzar els malestars, doncs és molt important. Fer política potser no és res més que saber capitalitzar un malestar cap on toca. Passa que a mi una circumstància que veig no és gens aixafaguitar, no? Sento un cert desassossec per això que diem aquella típica frase de Marx de la història es repeteix primer com a tragèdia després com a farsa, que els que hem viscut l'anterior 15M o tenim una memòria política, no tenim més remei que veure que aquest actual 15M està afectat per la memòria de l'anterior 15M. I això, vulguis que no, afectarà per bé o per mal, i la credibilitat d'aquest moviment i la gran por que tenim tots, que és que sigui cooptat, que aquest malestar sigui cooptat, i part de l'escenificació del tema de Mari Carmen i com el Pedro Sánchez ha aconseguit intentar ser ell el protagonista de la situació, activa aquesta por que fa uns anys no hauríem tingut. O sigui, llavors veurem una cosa inèdita, que és un nou moviment havent de treballar contra la memòria de l'anterior moviment i no només contra el sistema. I és difícil, perquè això es percep en l'ambient. I això afectarà moltes coses.
0: 15M, tu aixecaves ara...
1: És que en aquesta línia jo crec que això no és un 15M. Això no és un altre 15M. I per diversos motius, sí que és veritat que hi ha un paral·lelisme en el moment polític, en el govern de l'estat espanyol, etc. També en el problema de l'habitatge, però són situacions completament diferents i venen de contextos completament diferents. I per mi és la gran diferència, no? I no només això, sinó que les eines que tenen ara, clar, nosaltres el passaló ens queda super lluny. Ja han passat 15 anys d'aquelles manifestacions. No, el passaló, 15 anys, però és que
2: fins...
1: L'SMS, clar, és que estem en un altre món que fa 15 anys. Això d'una banda. Però és que si mires

0: ens trobam.
1: És tramposa en moltes direccions.
2: Exacte. Mira, perdoneu, que després seguim amb això. Anem amb en Ferran, que està al Palau de Congressos de Catalunya. Ens deia fa uns minuts que havien tallat la Diagonal. Ferran, com està la cosa ara?
3: La Diagonal continua tallada en aquests moments. Parlem de xifres ja de milers i milers de persones, encara no tenim una xifra oficial, però parlem d'un tros molt llarg de la Diagonal tallat, tots els carrils, ple de gent, convocats diversos sindicats, diverses entitats, veiem la plataforma d'afectats per la hipoteca, Marea Pensionista, a banda dels grans sindicats d'habitatge, el sindicat de llogateres, el sindicat d'habitatge socialista de Catalunya, i la COSAC, fa uns minuts, estava parlant la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
4: A dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
2: Ai, ara tenim problemes.
5: Ferran, t'estem perdent, no sé si et pots quedar o quiet o igual...
2: T'estàvem escoltant perfecte,
5: No, ara no.
2: No, jo volia preguntar-li que... Sembla que Pedro Sánchez ha fet algunes declaracions als periodistes i no sé, Ferran, ho intentem? Hola? No, dificultats evidents, perquè ja, com estava dient, tots els carrils de la Diagonal plens i èxit total.
5: El que parlava Carme Arcarazo, la portaveu del sindicat de llogateres aquí a Barcelona, que és aquesta petició, i per això fan aquesta protesta avui, per demanar-li a Pedro Sánchez les mesures que volen que s'incloguin des del seu punt de vista en aquest decret que han d'aprovar demà, que demà quan s'aprovi serà vàlid, estarà en vigor, el que passa que després s'haurà de revalidar el Congrés i si allà no hi ha l'acord i tots els partits hi voten a favor, després totes aquestes mesures que s'han acordat ara i que es aproven demà decauran. Entre altres, per exemple, demanaven que els contractes de lloguer fossin indefinits, per exemple. Aquestes són les propostes del sindicat de llogateres.
2: Mira, fem una cosa, parem. Dos anuncis, intentem connectar... Hi ha en Ferran. Ferran...
3: Sí.
2: Ferran, serà difícil això. T'has ubicat en un altre lloc. Què ens estaves dient?
3: Hem recuperat la connexió.
2: No, volia preguntar-te, Pedro Sánchez ha fet algunes declaracions, ha fet canutasso, que diem als periodistes.
3: És que no l'hem arribat a veure entrar. Clar, heu de pensar que aquests milers de persones estan a escassos 50 metres de l'entrada del Palau de Congressos, però entre la enorme quantitat de gent i que coincidia al moment de les declaracions, el canotasso, com tu deies, dels sindicats d'habitatge, amb el moment en què estava previst, en principi, que entrés Pedro Sánchez del Palau de Congressos, que era quarts de vuit del vespre, que jo, honestament, no he arribat a veure si Pedro Sánchez ja ha entrat al Palau de Congressos. Perquè pugueu imaginar la dimensió de la quantitat de gent i de una manifestació apretada. És a dir, que a vegades les imatges sembla que hi hagi molt d'espai ocupat de la Diagonal. En aquest cas és molt espai ocupat de la Diagonal i tothom enganxat els uns amb els altres. Manifestació de les grosses, a més amb molt de soroll, perquè la gent aixecava les claus dels seus pisos i les feia sonar a l'hora que amagava fons les declaracions, i tot es van sentint com els clàxons de tots els cotxes i autobusos que estan, evidentment, fastiguejats per el tall immens de la Diagonal d'aquest mateix moment.
5: Clar, és veritat que el Pedro Sánchez assisteix a uns premis, que són els premis de La Vanguardia, que es fan al Palau de Congressos, que comencen a les 8 del vespre, i entenem que hi ha d'haver president de la Generalitat, Salvador Illa, Pedro Sánchez, que si comencen d'aquí 5 minuts, és possible que el president ja sigui.
2: Clar, i jo volia saber si has pogut esbrinar, Ferran, si hi ha intenció d'acampar a la plaça Catalunya.
3: De moment no hi ha res que ens faci pensar que hi ha intenció d'acampar, però sí que és cert que l'ambient de manifestació és aquell ambient de quan una cosa és viva. Quan no estem parlant d'una manifestació que sembla que pugui acabar d'aquí 5 minuts i tothom anar-se'n a casa seva, sinó que hi ha aquella sensació que la gent està enfadada, amb ganes de seguir, i que probablement no es quedi desconvocada i quedi en res més. No sé si en una convocatòria de noves mobilitzacions pels propers dies, en una acampada, o en tot cas les portaveus dels sindicats, totes dues, tant del sindicat d'habitatge socialista com del sindicat de llogateres, ho han dit. Això són els camins cap a una cosa més grossa. El sindicat de llogateres parlava de camins cap a una vaga general. El sindicat d'habitatge socialista cap a canvis reals. Tot fa pensar que això no quedarà aquí.
5: Mira, Ferran, podem escoltar del sindicat d'habitatge socialista a una de les representants que ha parlat.
4: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més del un dels governs menys impotents, no?
0: de la nostra història.

0: 30 segons perquè siguin les 8. Aquí estem amb la Clara Blanchard, en Joan Bordeus i la Llucia Ramis. Tu, Clara, has estat avui a les 4 ja de la tarda. Encara no hi havia moviment.
1: Sí, perquè
0: Pedro
1: Sánchez porta tot el dia a Barcelona, anant fent diferents actes, n'ha fet un nou disseny hub al migdia.
2: Avui és un dia d'aquest,
1: no?
2: Jo, amb gènere periodístic, que és anar als llocs a veure si passa alguna cosa. Si no passa alguna cosa, no donem res, si passa alguna cosa.
0: I estava la grapadora, que diem, no?, el hub de Barcelona.
2: No, estava... Ah, això ha sigut al matí.
0: Al matí, sí. Després ha anat a les 4.
2: Ha anat a veure uns habitatges protegits que hi ha al Poblenou, i hi havia un dispositiu mai vist policial, a més era un acte només per gràfics que podien gravar-lo, o sigui, per càmeres i teles, que només podien gravar l'entrada, i després la visita es feia a porta tancada, i amb tot això, els que no érem ni gràfics, estàvem al final de la Mansana, a 70 metres.
0: I això estava agendat, aquesta visita, als pisos
2: aquesta
0: protegits, o és postureig pel moment?
2: A l'agenda municipal, que és la que és la meva jurisprudència, com si diguéssim, va aparèixer ahir al vespre. Jo entenc que sí, perquè si ella arribava a les 12, doncs tenia tot el dia d'activitats. Però no hi ha hagut cap protesta, només hi ha hagut un senyor que li ha dit: Pedro Sánchez, vete a Ceuta, i ja està, però no ha passat res.
0: Ja està. Què creieu que passarà? Ara, mentre sonava la publi, ens preguntàvem, va per llarg això? Què passarà demà?
3: Jo crec que sí, fa l'efecte que sí. Moltes vegades teníem aquesta sensació, no?, de que ja no hi ha les mobilitzacions que hi havia fa un temps i que no duren tant com duraven i tot això, però té... Les últimes manifestacions que he anat, ja notes que d'altres àmbits també, però que la gent comença a estar una miqueta farta, cada vegada tenim més anuncis de mobilitzacions i cada vegada n'arribaran més.
0: Més ràbia acumulada.
3: I sí, una mica de fartament, no? Que al final, quan comença això, és molt difícil després de retirar, no? Ja no dic de revertir, perquè no és el que s'ha de fer, revertir-ho, sinó de com a de paivagar-ho, crec que serà complicat. Però també és una intuïció, no sé. Aventura m'equivoc.
0: No, clar, és que no podem...
3: És una mica l'ambient que se respira. No, tampoc no te sabria dir res més, no? Quan vas a les manifestacions, jo crec que cada vegada són més nombroses, cada vegada són més multitudinàries i cada vegada la gent reclama més, no? Sí.
4: A veure, jo voldria que durés, però quan he parlat abans de memòria és perquè crec que el que hi ara és molta por. O sigui, molta por de... Per exemple, és molt el moviment parla amb la consciència que ha estat cooptat en el passat i tenen molta por de això que estan dient: no volem un decret que sigui un pedaç, sinó el decret Mari Carmen. Tenen molta por d'una cosa que ha passat, que és que l'esquerra, que és la que ha d'arreglar això, no ho arregla, i el descontentament, el que capitalitza la dreta, que liberalitza el mercat, tot s'empitjora, o sigui, que si no ho milloren, que ho ha de millorar, vingui una desesperació que coopti el malestar del malestar. Per mi, aquesta és la novetat d'aquesta autoconsciència del moviment de no voler ser cooptat. I per mi tot es jugarà en això. Si ells saben, si aquest moviment sap transmetre una oposició, o sigui, sap transmetre que... Això ho diuen molt, no?, que el que ara demanen... O sigui, què és un mínim o un màxim? Doncs depèn del context històric i del que estiguis disposat a sostenir, no? Llavors, tothom està de... Demanaran tal i llavors demanaran 10 o demanaran 100? Fins a quan seran intransigents amb aquest 100? Una vaga general es podrà sostenir? Per mi, tot va de si es pot jugar amb aquesta cosa tan intangible, de tenir credibilitat que aquesta vegada s'aconseguirà un canvi real. Però, bueno, jo tinc esperança en que aquesta por del moviment, que té aquesta experiència recent, que l'esquerra no fa el que se n'espera i llavors és quan la desesperació es multiplica, farà que estiguin més vigilants que mai. Això potser pot fer que tinguem aquesta il·lusió més continguda, i almenys sento aquesta il·lusió menys continguda, no tan naïf, però si serveix perquè sigui una il·lusió no tan naïf, però molt més sòlida i molt no ens retornin a colar, no tornarem a fer d'aquesta manera, espero que vagi cap aquí. Per mi, ara, és un camí estret. Jo em costa sentir optimisme naïf i tinc molta sensació de lucidesa i de por de que ningú coopti, però i esperança que se sàpiga transitar per aquest camí tan estret cap a l'únic èxit que jo veig possible.
2: Clar, però s'ha de baixar lo pràctic. Al final aquest decret necessita una majoria parlamentària. Aquí hi ha un grup que no ho votarà si no es donen ajuts a bonificacions als propietaris, i tens el sindicat dient lloguers indefinits, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Per tant, costa molt de pensar que això... És a dir, d'entrada és exòtic, en les últimes 72 hores, veure el govern el propi Sánchez, a tots els ministres de Sumar, abrandats com si, vamos, com si no anés amb ells, com si haguessin d'aterrar com un marciano. Això ja és fort. I després, també jo crec que hi ha un factor important, que és que, i fins ara Catalunya no s'ha mobilitzat tant, es va mobilitzar el dia del desnonament de la Mari Carmen, i va haver una mani que feia patxoca davant de la delegació del govern, sí. Però clar, és que si algú et constata, tu et mires les llistes dels reis de cada partit, i si algú constata és que Catalunya ha estat laboratori, ha sigut una aldea gala de legislació en habitatge.
0: És el que anava a dir, que aquí ja tenim...
2: És que tu mires les llistes i fas xec, com si anessis en safari, vas dir, León gira fatal, perquè aquí vam tenir la 24-2015, que és la llei que impedeix desnonar sí. els vulnerables, l'han retallat per aquí per allà el Constitucional, però més o menys segueix viva la regulació de preus, el lloguer d'habitatge, ai, d'habitacions, el de temporada, els pisos turístics, ni un mes, i si en vol ja s'ho farà cada ajuntament. Les compres especulatives no estan regulades, però estan sobre la taula. I a més, i Barcelona va demanar estudiar inclús, que això surt en alguns partits, la possibilitat de cobrar un IBI més alt en funció dels pisos que tens. És a dir, aquí és que estem 37 pantalles endavant.
3: Cito Ana Marcalpena, la periodista, que deia avui, o em sembla que ho ha dit, que, bueno, ho ha escrit, que és veritat que cal organitzar-se per protestar, però també cal protestar per organitzar-se. I m'ha fet pensar també en una mica el que deia dels activistes. Els activistes estan... Que a mi, primer, de bones a primeres, me sacseja, però estan dient no, es pot fer això des de l'antisistema. Tornem a l'antisistema. És que durant molt de temps semblava com que no hi hagués aquest sistema, antisistema.
2: Però, per exemple, per què no... O sigui, una de les coses que no entenc que s'estigui posant sobre la taula és una vaga de lloguers.
3: Tu creus que no es posarà sobre la taula? Jo crec que sí.
2: A mi el que m'està sorprenent és que l'exigència número 1 del sindicat de llogateres sigui el contracte indefinit. Em crida molt l'atenció perquè era una cosa que no estava mai
3: no,
2: a dalt de tot.
3: No, però l'altre dia, davant de la delegació del govern, una de les consignes era vaga de lloguers.
2: Però, és a dir, perquè al final la vaga de lloguers és el que podria espantar una mica a tothom.
3: Clar.
2: És a dir, és una vaga que, és a dir, és com els primers desnonaments i la pa parant-los era una cosa que no era legal, era il·legal, impedir un desnonament, però era legítim. Ara mateix, amb el marronazo que hi ha, tampoc s'ensorraria el país i seria un toque. I hi ha hagut precedents.
0: Però la gent s'hi apuntaria a la vaga de lloguer, sempre ens fem la mateixa pregunta.
2: Home, no estem parlant de que hi ha l'esperança, sí. L'embut i el no sé què, sí, i la cosa sí. Naïf.
4: Però és veritat,
2: si no és ara, quan?
4: Però és veritat que si tu parles amb aquesta... o sigui, és una mica desassossegador quan veus els números. I tenim, hi ha molta consciència cultural o política d'aquesta urgència, però els números de militància en aquesta mena de sindicat respecte al total de llogaters... És fins i tot absurd, perquè, o sigui, té a veure amb la amb com s'han destruït el propi concepte de sindicat, que és el fet que el sindicat de llogateres digui sindicat és el que l'està fent reflotar després d'anys de no fer política, sí. Però s'havia perdut tant la consciència... O sigui, el clima cultural havia anat a la idea de que els sindicats no serveixen per res, són corruptes, no val la pena organitzar-se, que costarà molt tornar a confiar en la idea de sindicat. I per això, a mi, ho reconec, a mi em desassossega una mica quan veig els números, dic... Tots els llogaters, o sigui, es beneficiarien de la lògica de sindicat, que és una lògica provada de l'acció col·lectiva, total. Que és la que funciona contra aquesta mena de situacions. De fet, les vagues de lloguers funcionen quan tot el bloc és està organitzat i és d'un sol propietari, etc. Llavors, clar, jo crec que estem en un moment, per això parlo del que hem normalitzat i el que no, el mínim i els màxims, és que durant molts anys es va destruir culturalment la idea de sindicat i la idea d'organització col·lectiva.
0: I ara està costant molt.
4: I clar, i per tenir aquesta força, és que si mires els números, hauria d'haver-hi molts més afiliats i és normal que estan tantejant.
2: No és un tema d'afiliats i no afiliats, és un tema de llogaters.
4: Clar, però hi ha una altra cosa... Molt menys llogaters dels que semblaria raonable pertanyen a un sindicat.
3: Però, per exemple, la moratòria...
2: Estàvem en silenci, que no ens sentien els oients, estàvem parlant d'amics que tenim a la mà i ara mateix, que no ho haguéssim dit mai, que a vegades és una mica el termòmetre, l'amic que va amb un BMW i és subscriptor al Financial Times i t'acaba d'enviar un vídeo des de la mà
4: no
2: i dius,
4: saps quants amics que tinc, són precaris, però precaris, precaris, i per pura inèrcia, això que diem cultural, que és una cosa que s'havia perdut la cultura de sindicat, no són carn de les beneficis que els hauria de donar el sindicat.
0: I no estan afiliats.
4: I no hi estan perquè és que venim d'una inèrcia que, bueno, és com en la resta de sindicats.
3: Però jo crec que això és el que està canviant.
4: Jo és el que... Quan dic d'esperança, però entenc per això.
2: No, més que res, al final,
3: I després d'aquesta cosa de no esperar que siguin els governants els que solucionin el problema. Que... És a dir, perquè amb tot el tema de la moratòria, això sí que va ser un gran... I varen deixar desemparats molts llogaters, no? Quan no se sabia com se resoldria, si podrien continuar...
2: I que les moratòries estan anant laminant com un pernil. Primer agafaven a molta gent i després hi havia que tantes excepcionalitats que anava protegint cada vegada menys.
3: Però des del moment en què el llogater ja no se sent desemparat, o des del moment en què l'inquilí... Però no només el llogater, també el que estigui endeutat i no pugui pagar la hipoteca. És a dir, la persona que en un moment donat pensava estic tot sol, des del moment que veu que ja no està tot sol i que hi haurà qualcú que no sigui un governant, que no estigui dins de la política, dins dels partits polítics, vull dir, perquè són polítics igualment, però que no estiguin dins dels partits polítics, sí que el poden ajudar o el poden acompanyar, aquí és on canvia per mi la cosa. El problema que jo veig és a mi, com a persona que estic totalment institucionalitzada, clar, jo me'n recordo quan era tenia 20 anys sí que era antisistema i tenia molts amics ocupes, però ara que ja sóc una persona completament institucionalitzada, a vegades me fa com a vertigen pensar, ostres, hi ha una solució que no sigui passar pels que estan governant ara mateix? I sí que n'hi ha, ho sabem, però ens costa moltes vegades
0: de
3: pensar...
0: Parlava de la por, sí.
4: Cal reconstruir la cultura de l'acció col·lectiva, que és una cultura que s'ha destruït de dalt a baix. O sigui, nosaltres hem tingut durant anys professors d'economia amb americanes de colors dient-nos que els sindicats no servien per res, etcètera, etcètera, que ens han repetit aquestes idees, i l'únic que sabem de la gent que estudia l'habitatge és que on hi ha acció col·lectiva i regulació del mercat, que era el contrari que ens deien els professors d'economia, és on s'ha mantingut millors condicions que aquí. Però ens han bombardejat amb aquesta idea, i això hi ha una desmoralització. I reconstruir això és la cosa, però clar, el que podem esperar de la confiança que tenen per demanar de lloguers, doncs hi ha un tema de múscul que, hòstia, és això el que esperem que canviï, però clar, imagina't si tinguessin el 80% dels llogaters de Barcelona estigués afiliat a un sindicat d'habitatge, el que podrien arribar a amenaçar.
2: Clar, però i una vaga general tindria èxit? Perquè d'entrada aquest és un país de propietaris. És que és...
4: Això és una altra qüestió molt interessant. Sí, jo estic d'acord que... De fet, una cosa que... O sigui, el sistema, el tema de la vaga de lloguers, li interessa aquesta segmentació d'una cosa específica, perquè què era el que tradicionalment funcionava? El treball, perquè tothom treballa. El llogater és una... Però una cosa hàbil que intenten fer els sindicats de llogateres és vincular-ho. A mi m'interpel·la molt quan diuen... que no pugui pujar el lloguer si no pugen els sous, que és una manera de vincular el problema, que el problema és de sous, de transferència de la riquesa. I quan parlen de rendisme, el rendisme no té només a veure amb llogar habitatges. Vol dir que si la riquesa, si la gent que té diners li surt més a compte invertir en habitatge, no invertirà en economia productiva i no et pujarà els sous. D'una certa manera és d'una lluita perifèria o de segment de població com el lloguer arribar a lo tradicional, que és de treball i de sous. Jo crec que aquesta és la via, perquè ara ja no hi ha cap lluita amb tanta energia com el lloguer, però han d'anar cap a ser el que era abans el treball, que és una cosa transversal i no només el lloguer.
1: Però fins i tot en aquesta lluita que ho plantegen d'això, per la vaga de lloguers, vaga indefinida, però exactament... Les mesures com a tal que plantegen, hi ha consens amb això? Són mesures que es poden aplicar? Es pot pensar que funcionaria una vegada lloguers perquè siguin aquestes mesures? Perquè pensem, contractes de lloguer indefinits o congelar totes les pujades de lloguer.
0: Les bonificacions fiscals, els propietaris.
1: Però fins i tot pensant que per molta lluita que hi hagi, és viable veure que aquestes mesures acabin sent realitat, tenint en compte l'aritmètica parlamentària... El que s'ha vist fins ara, veieu viable que fins i tot arribant en aquest extrem de que hi hagués una vaga de lloguers es puguin aprovar aquestes mesures?
2: Que totes les pugui votar tothom, jo no ho veig viable.
4: No, és
3: segur que no passarà.
1: És a dir, la lluita per arribar
4: Per això a mi al final aquesta cosa d'entendre el que és normal i el que no, a mi només em funciona quan em fan comparatives amb altres sistemes. I clar, tu sempre tens aquesta mena de desemparament davant d'algú que diu això matarà el mercat o això és no matarà el mercat. Però per mi no hi ha la mateixa qualitat en els que diuen una cosa o els que diuen l'altra. Els que diuen que això matarà el mercat de lloguer mai et parlen de Viena, Singapur o de models. O sigui, en canvi, el Javier Gil, que t'està parlant allà a Sol, t'està dient que els llocs on funcionen, com Alemanya, França o això, hi ha un sistema molt més regulat que aquí. En canvi, els que et diuen que si aquí regulessis una mica el mercat s'esfondraria, m'ho diuen d'una manera com em van dir que no hi havia alternativa que a retallar, a rescatar els bancs.
0: No? Teoria econòmica, no?
4: Profètica. per mi, l'únic que m'ajuda amb aquesta esquizofrènia és la comparació i la gent que ho ha estudiat. I jo no veig la mateixa qualitat en els arguments d'uns o d'altres.
3: No, però fixa't que, a més a més...
4: políticament no hi ha res a fer, perquè ho votin. Això és guanyar la gent per una majoria diferent a la que hi ha
3: ara. Però és que les manifestacions no només van persones que tenen directament un problema amb l'habitatge actualment, no? Hi ha problemes amb el turisme, hi ha problemes amb altres sectors, no? De feina, amb altres sectors... O sigui, ara mateix és veritat que cada vegada aquestes manifestacions són més plurals. I abans estaven més atomitzades.
2: Perquè el tema s'ha tornat tan de mare que afecta tots els districtes.
3: Exacte, i al final és això, i a la ciutat sobretot, que tenim la meitat de la població que viu de lloguer, pràcticament, no? És a dir, que les grans ciutats. Llavors, clar, cada vegada hi ha més persones que se senten afectades per aquest tema. I no només per aquest tema, per d'altres, que aprofiten que hi ha cada vegada més mobilitzacions per també fer la seva protesta.
2: Clar, aquí hi ha també un risc, que és a quin nivell de concreció baixa aquest decret, no? Perquè és a dir, de la proclama de renovació automàtica de contractes, sí. I llavors començaran sí, però si ets gran tenidor, si no... És a dir, que xutin la pilota, que és el que ens tenen acostumats els polítics de tot l'arc parlamentari, xuta i hi haurà un reglament d'aquí un mes i no sé què, 10 mesures amb 400
3: accions. Però això no servirà.
0: Hi haurà escletxes,
3: no servirà.
0: I després els jutges, i després poden passar mil coses.
1: Però i tampoc hi ha hagut acord fins ara amb quines són les mesures que solucionarien el problema de l'habitatge. És a dir, perquè fins i tot quan es plantegen, fins i tot cada partit o cada sindicat en planteja de diferents.
2: I que tot el que ha passat, és a dir... Jo parteixo de la base que la gent en general no es queixa per bici. És a dir, quan aquí es va regular el lloguer, el sindicat no va parar. Si no regulem el lloguer de temporada, no regulem el lloguer d'habitacions, això serà un coladero, serà un coladero, serà un coladero, i els altres, bueno, ja ho farem. No s'ha fet, i al final la legislació catalana ha aconseguit refredar preus, però el llogar un pis ara mateix és pitjor que mai.
1: Impossible.
2: És una llei, és com quan hi ha una llei laboral que beneficia qui té contracte, però com estiguis buscant curro, oblida't.
1: L'oferta és
2: perquè ningú et contractarà, sí. Perquè s'encareix l'acomiadament i tot això. En aquest cas, sí, per desgràcia, i una de les coses, quan dius tu els països serios, és dotar d'uns cossos d'inspectors brutals que ningú
0: això
2: pugui...
0: Això te l'anava a dir, és que amb el Palomera fem un tip de dir si està regulat les habitacions i trobes pisos a l'Eixample que té 10 habitacions, un pis de 10 habitacions, cada una val 800 euros. Això què vol dir? Que el pis... val 8.000 euros al mes, evidentment, que no pot superar la suma de les habitacions al preu del lloguer.
2: Bueno, si l'anterior contracte era 8.000, vale, si no...
0: Impossible. On estan els inspectors?
4: Clar, és que amb això que diu el Joan, per mi és important... El que sempre explica el Palomera és un bon exemple d'allò de la mesura del 30%, que al final... Tu no pots mesurar les mesures... O sigui, una mesura és exitosa si tomba el capital que s'hi oposa o fracassa si guanya el capital. Llavors, és diferent si guanyen uns o uns altres. I aquí el que tens és... a certs actors que estan esperant que aquestes mesures fracassin per dir que fracassen.
3: Clar.
4: I llavors fer una contrarrevolució. Aquest tomb és el que ens té tots una esquizofrenia de això funcionarà o això no, i depèn molt de la serietat o quines mesures. Aquí, per això dic que és tan important un actor, com el que deia també la Lucía, no necessàriament partidista, però que aguanti un compromís amb unes mesures concretes i un temps, i per això cal un relat molt fort, molt ben explicat, molt emocionant, però també molt racional i amb moltes mesures concretes, i aquesta és la feina que estan fent. Però el que hem de ser conscients és que això de les mesures que funcionaran o no, no és neutral. Hi ha gent que està esperant que si fracassen per proposar-ne unes altres, i en canvi, si s'aguanta, sí que és aguantar el que les farà bones o no, i és l'acció col·lectiva el que les farà bones o no. No és teoria econòmica en el buit. I això depèn molt, al final, d'això, de l'acció col·lectiva i de què puguin aguantar. Per això a mi m'agrada aquesta lucidesa que veig en els moments que està tothom a la casalta intentant parametrar, volent que no els tornin a cooptar, però el panorama polític, com deia la Clara, és que no és especialment inspirador, i hem d'anar al panorama organitzatiu, no polític. Però clar, podran aguantar. Què tenim de l'anterior? El record de l'anterior vegada és que el moviment es va vincular tant a un partit que
3: sí,
4: va decebre
3: clar,
4: tant...
3: Sí, és el problema.
0: Ja va néixer Podemos.
3: I per aquí hi ha tanta comparació amb el 15M. I jo crec que no.
2: Exacte.
3: Sí, exacte.
4: I aquí és on, per mi, se la juga tot. Si hi ha aquesta vinculació o hi ha una altra cosa
3: clar.
4: Que sigui capaç d'aguantar des de fora i tenir credibilitat. Per aquestes mesures o no mesures depenen de la credibilitat de fora.
2: També hem de pensar que en una negociació tu vas a màxims, no? Per tant, aquí tothom deu estar anant a màxims i tothom...
0: El màxim és expropiació. No. Que això ja no ho deia ni els sindicats.
3: No, aquí ja hi ha... Sí, sí. Ah, no, no, a Madrid es diu, expropiació.
0: A Madrid es diu expropiació.
4: A
3: Vallecas diuen expropiació.
2: Sí, però és que a Vallecas diuen expropiació, però és que a Catalunya tenim la llei d'habitatge del 2006 que preveu l'expropiació de fruit d'habitatges buits o amb ús anòmal. Vull dir que a Vallecas... tenen un govern que no està molt per la labor,
3: no,
2: i
3: no,
2: algú
3: sí,
2: l'ha
3: sí.
2: votat. És a dir...
3: Hosti, Vallecas va tot... és la resistència.
2: Va, ja, ja, però vull dir que al final... No?
3: Sí, el que te diuen ells és que amb governs més de... més progressistes que el de Madrid, ells han aconseguit moltes més coses des d'aquesta acció, des dels sindicats i des de la PA i tot això, que moltes vegades s'aconsegueixen a través de...
2: Bueno, però estàs anant a parar les coses, a parar hòsties. És
3: no,
2: com
3: no,
2: aquí,
3: és,
2: els blocs organitzats.
3: És com tornar l'època sí. Ocupa, de quan Ocupa no volia dir el que és ara, no? Quan Ocupa era un sinònim d'activisme i la gent vivia com a Ocupa i no... Però d'una forma completament normal.
2: No entenc per què no es prioritza el veto absolut, perquè ja fem tard, però el veto a la compra que no sigui per viure, perquè és que és la mare de tot.
3: Seria bàsic.
2: És la mare de tot.
0: Però és que tu has dit la frase, hem fet tard.
4: Però perquè un professor d'economia dirà que si fas això ningú...
2: Perquè guanyen sempre, vull dir, aquí estem fent tants d'úlia, però guanyen sempre.
4: Exacte, llavors un professor d'economia dirà no, perquè això acabaria amb el mercat i tot plegat, i llavors...
3: La gent no podria llogar.
2: Però el mercat ja sabem què passa amb el mercat. Amb aquest mercat ja ho sabem. Anem a provar una altra cosa.
4: Estic completament.
0: Anem a provar una altra cosa.
2: I si aquest mercat s'ensorra...
4: Per això la comparativa històrica i de llocs és tan més important que aquestes intuïcions i aquest espantar la gent.
2: Deixeu-me dir això, sisplau, per favor.
0: Tens dos minuts.
2: Hem d'anar a les causes de les coses. Hem d'anar a les causes. Ja avui hi ha un article preciós de l'Andreu Missé.
0: Sí, l'he llegit.
2: És brutal,
0: País.
2: Que és un periodista d'economia que per mi és molt bo llegir el que escriu, i ha escrit una tribuna que diu "Les leyes que dieron alas a los buitres". I una de les frases més guais, el tio es dedica a repassar tot el que s'ha legislat des del Congrés dels Diputats, que ha donat ales als buitres. I diu, no deberíamos escupir al cielo. Las rapaces no llegaron aquí por casualidad. I llavors ens diu que la situació d'ara és explosiva i va repassant tot de lleis que es van aprovar al Congrés, que es peten el Codi Civil, la Constitució i la Declaració de Drets Humans de Nacions Unides. Llavors, doncs
4: I quantes
2: això...
4: són del PSOE? Les tantes.
2: Sí, però comencen després de la bombolla amb Aznar.
4: Jo havia llegit una primera dels 80 d'un ministre del PSOE.
2: No, no, però com es va permetre que els fons voltor compressin les carteres de deute de la gent que entregava el pis i les claus,
0: sí.
2: Al principi, després ja et podies quedar amb un lloguer social, per un 10 o un 5% del cost. Com el Tribunal Constitucional es va dedicar a tombar lleis. És brutal.
4: Que el Rajoy va redefinir llarg termini de 5 a 3 anys en plena crisi, també.
3: Va. Que això va ser...
2: Alfombra vermella, les sofinis... No, no.
4: Això és una manscal.
3: Brutal.
0: És important fer hemeroteca en aquests dies. Hem d'acabar. No hem parlat de la bola negra. Qui l'ha vist aquí?
3: Jo no.
4: Bastant percentatge. Jo. Però Llucia no volia que li féssim spoiler. Cosa
0: per això, que no podem dir res.
4: Ens ha agradat, no? Bastant, una mica, o què? Com que ens ha semblat?
2: A ratos, sí.
3: A ratos, només.
0: A ratos, va, per la propera tertúlia, Joan.
1: No, deixa'm dir que el Servei Meteorològic ha actualitzat la situació de les pluges intenses per demà, és a dir, a partir d'aquesta matinada, i s'eleva el risc de 5 sobre 6, és a dir, no és el màxim, però gairebé, especialment a la zona del Barcelonès. Les comarques són el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Penedès, Garraf, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva, amb precipitacions que poden arribar a més de 100 litres per metre quadrat, amb tempesta. Per tant, avui ho han explicat els de Protecció Civil, a partir de la matinada, però especialment cap al matí, a primera hora, fins al migdia, pendents de la ràdio i també de les possibles alertes que hi puguin enviar els mòbils, que ara mateix no estan previstes encara aquesta
0: hora. Per aigua, demà, canoa, fins i tot, per arribar als llocs. Clara Blanchard, Bordeus, Ramis, moltes gràcies. Ha estat apassionada avui, la cosa.
4: Apunteu-vos a un sindicat. Qui ho ha dit, això?
0: Dos anuncis i l'Oriol Soloé ens resumeix el dia en 5 minuts i l'Anna Palet a l'agradaria. No us desconnecteu, sobretot.

0: balcó.
1: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: ¡Valorado!
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
5: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas, la buena comunicación tiene alas.
7: És dilluns 28 de setembre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
8: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
7: A poques hores que el Consell de Ministres aprovi un decret clau per regular l'habitatge a tot Espanya amb possibles canvis en la renovació de contractes, els desnonaments i l'activitat dels fons d'inversió, una gran manifestació agrupa centenars de persones a Barcelona. Mobilització a la zona alta de la Diagonal, on Pedro Sánchez, que ha passat avui tot el dia a la capital catalana, participa d'una entrega de premis. Anem ara cap allà per veure com estan les coses. Allà hi és el Ferran Dalmau. Bona tarda.
9: Bona tarda. Milers de persones protesten ara mateix davant del Palau de Congressos de Barcelona, coincidint amb la presència de Pedro Sánchez a l'edifici per participar a l'entrega d'uns premis. Reclamen solucions reals en matèria d'habitatge. Carmen Carazo, portaveu del sindicat de llogateres.
10: Hem vingut a dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
9: Ara mateix els portaveus del sindicat estan fent crides a les persones que continuen aquí aplegades, demanant que s'apliqui ja el tractat Mari Carmen. Un dels moments més emotius de la protesta ha estat quan totes les persones aquí presents han aixecat les claus de casa seva i les han fet sonar just en el moment en què s'esperava l'arribada de Pedro Sánchez a l'edifici.
7: La manifestació ha agrupat 2.000 persones segons la Guàrdia Urbana. Mentrestant, Sánchez continua treballant per sumar les majories necessàries al Congrés dels Diputats per tirar endavant el decret d'habitatge. Els partits catalans són clau perquè es pugui aprovar al Parlament espanyol i també Junts i el Partit Nacionalista Basc, que tenen una posició més conservadora. Laura Pons, totes les mirades estan posades de nou en els de Puigdemont.
11: Sí, protecció davant dels desnonaments i pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer, fet que permetria als llogaters quedar-se durant 2 anys més on viuen amb les mateixes condicions. Són mesures, però, que segueixen sent insuficients per sumar, que exigeix que el decret també permeti expropiacions a fons d'inversió, per exemple. Així que ara estem aquí, el PSOE fa equilibris i va incorporant les demandes dels grups, intentant a la vegada que cap d'ells es despengi.
12: Cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador.
13: Serem allà on sigui el sindicat de llogateres i llogaters. Aquesta serà la nostra posició.
14: El gobierno ha vuelto a tomar la decisión de primero negociar con Junts.
11: Són paraules de Josep Rius de Junts, Gerardo Pisarello dels Comuns i Tito Morano de Podem. Són hores clau, negociació contrarrellotge d'un decret que s'haurà de convalidar al Congrés en un màxim de 30 dies.
7: Més temes del dia d'avui. La defensa de Jonathan Andic s'escudarà en el notari de la família i en l'advocat Miquel Roca per desmuntar el suposat mòbil econòmic del crim d'Isaac Can dir que els advocats del fill han citat com a testimonis a una sèrie d'empleats per demostrar que l'herència no estava en joc i que, per tant, Jonathan no tenia motius per matar el seu pare a Montserrat, Andrea Villoria.
0: Exacte, el primer testimoni que proposa la defensa és el notari d'Isaac Andic, amb qui cada any actualitzava el testament. Volen que desmenteixi el rumor que Isaac Andic es plantejava desheredar el seu fill. També han citat dos responsables del Family Office que controlaven el patrimoni de la família perquè puguin acreditar que el magnat es reunia amb els seus fills en sessions per concretar el rol de cadascú en els negocis i el futur de la fortuna. El nom més conegut, però, és l'advocat Miquel Roca, que va assessorar Isaac Andic en la creació d'una fundació filantròpica. La defensa espera que serveixi per aclarir que els canvis al testament no afectaven a les expectatives econòmiques dels fills.
7: I el turisme ha caigut aquest estiu en determinades destinacions de l'interior de Tarragona per culpa del canvi climàtic. Els responsables del sector ho atribueixen a la calor extrema que hem tingut aquests mesos, que limita molt a l'hora de fer activitats a Valldalgo.
15: A Montblanc, la xifra de visitants ha estat de les més baixes dels darrers 25 anys. Han caigut un 15% les consultes a l'oficina de turisme i el seu responsable, Joaquim Caral, té molt clar que és per la calor.
16: Que aquesta tendència de cada vegada estius més calorosos ens porten a menys visitants. Notem que ha caigut, doncs, amb xifres comparables a l'esclat de la crisi del 2009.
15: Quelcom semblant ha passat a determinats municipis de l'Ebre. Els experts de la URB en la matèria, però, ho relativitzen i creuen que hi ha molts altres factors a tenir en compte.
7: I l'Hospital de Can Ruti ha estrenat una tecnologia pionera a Espanya que permet veure el cor des de dins, en tres dimensions i en temps real, mentre fan intervencions sense haver-hi d'entrar. Per entendre's, és com si els metges tinguessin els ulls dins del cor sense fer cirurgia.
17: La tècnica es pot fer bastant ràpid, no requereix la intubació, amb la qual la necessitat d'anestèsia és molt menor i es podrien fer més pacients al llarg del dia.
7: És la doctora Victoria Delgado, cap de la secció d'imatge cardiovascular dels Germans Trias. Amb aquesta notícia arribem a 8:45.
8: El dia en 5 minuts.
1: Arriben els esports. A Ser Catalunya. Aquí comença la graderia del balcó. Amb Anna Palet.

dos quarts de nou del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 28 d'octubre. Des d'ara i fins les 9 de la nit, tot l'esport a Ser Catalunya. Tenim molta teca, les últimes hores de la sanció de la UEFA al Barça, la denúncia del Barça al Madrid, els partits de seleccions que juguen aquesta nit i Luis de la Fuente i Fabián fent campanya per la pilota d'or a la prèvia del partit de demà. Comencem.

0: Dilluns també de molta teca en novetats judicials i institucionals del Barça, així que ja ràpidament saludo a qui n'està pendent del minut a minut. Albert Llimós, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Anna.
0: T'ha tocat un dilluns, especialment dilluns, avui, amb els temes institucionals i judicials.
1: Ben carregat, però ja està bé.
0: A veure, comencem, si et sembla, per la UEFA i la famosa sanció al Barça per haver incomplert normes de fair play. Una sanció que en quin punt està ara mateix, Albert?
1: Doncs ho hem de matisar, perquè el Barça sempre havia assegurat, sobretot en els dies previs i posteriors a l'Assemblea, que no seria sancionat per la UEFA, que ho havia acordat, però perquè havia creat un mecanisme econòmic, un préstec subordinat, i que li evitava que es pagués aquesta sanció, la segona part de la sanció de 45 milions que estava pendent de resoldre's. Però hem parlat amb les tres parts implicades, Federació Espanyola, UEFA i el propi Barça, i aquest préstec no serveix per evitar la sanció, sinó per obtenir la llicència per jugar a competicions europees, que és molt diferent. Per jugar a Europa s'han de complir una sèrie de requisits, des dels esportius com també legals o financers, i un d'ells era millorar la situació de patrimoni negatiu que té ara mateix l'entitat, de 168 milions negatius, però això no evitava la sanció. Per tant, hores d'ara, el Barça encara té pendent una part d'aquesta sanció que va acordar l'any 2025. Hi havia dos objectius. El primer, no superar 5 milions de pèrdues la temporada 25-26. Això el Barça ha fet els deures i no serà sancionat per aquesta part, que era la meitat, 22 milions i mig, però queda la segona part d'aquesta possible sanció, el segon objectiu del Barça, que era compensar les pèrdues que van portar la Comissió de Control Financer de la UEFA a sancionar el club català. El Barça tenia 3 anys per compensar-ho i en funció dels resultats econòmics d'aquesta temporada, doncs veurem si eixuga aquestes pèrdues i, per tant, no és multat. Una multa, per cert, que si excedia els 20 milions d'euros de pèrdues podia també comportar problemes per inscriure futbolistes.
0: Doncs aquests deures econòmics té el Barça. Avui, per cert, Albert, un dia en què has començat al matí a la Ciutat de la Justícia amb una declaració relacionada amb el cas forènsic. Declarava l'excap dels serveis jurídics del Barça, Romà Gómez Puntí. Amb quines conclusions d'aquesta declaració?
1: Sí, era un dels tres investigats que declarava aquest matí a la Ciutat de la Justícia, al jutjat número 16 d'instrucció de Barcelona, i sobretot les mirades posades en Romà Gómez Puntí, que ha dit que la directiva de Josep Maria Bartomeu era qui va donar llum verda al final als honoraris d'1,7 milions que va rebre l'advocat de l'expresident del Barça, de Josep Maria Bartomeu, José Ángel González Franco, qui va participar en l'acord de conformitat del que recordem era el cas Neymar, aquell cas que va acabar amb el Barça admetent dos delictes fiscals i pagant 5,5 milions a Hisenda. Davant del jutge, Gómez Puntí ha assenyalat que ell no va decidir l'import de la minuta que va cobrar aquest advocat, González Franco, ja que això venia validat per la junta directiva de Bartomeu i la cúpula executiva. Per tant, s'ha expulsat les responsabilitats l'excap dels serveis jurídics del Barça. Recordem-ho, González Franco era l'advocat particular de Bartomeu durant el cas Neymar. L'expresident i també el Sandro Rosell estaven acusats de corrupció. Finalment, el Barça va admetre dos delictes fiscals dels exercicis 2011 i 2013 i van quedar fora de qualsevol responsabilitat tant Bartomeu com també Rosell. González Franco va acabar cobrant 1,7 milions, tot i que, segons l'equip de denúncia que va presentar la Fiscalia, no havia aparegut el seu nom en aquest acord de conformitat que va generar el Barça amb la Fiscalia. Finalment, doncs, el Barça va esgrimir, i era l'argument que sempre havia defensat Bartomeu, González Franco havia permès estalviar al Barça 14 milions d'euros, ja que inicialment la Fiscalia li demanava 20 milions d'euros de multa, i en base a aquest estalvi, aquests 14 milions que va estalviar-se, l'advocat va endur-se un 10% d'aquesta quantitat, que són aquests 1,7 milions que va endur-se González a Franco.
0: Estarem pendents d'aquestes declaracions i els oients recordaran unes declaracions, recordem, del president del Madrid atacant al Barça i a la Lliga.
2: Yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante 2 décadas.
3: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Bé, el club, ho vam anunciar avui amb un comunicat, estant amb el departament legal.
0: Què en sabem? Quina és la novetat d'aquest cas?
1: Doncs que ja s'ha fixat, en aquest cas ho ha fet un jutge, el proper 25 de novembre, la celebració d'un acte de conciliació entre l'entitat blaugrana i el president del Real Madrid. Recordem-ho, que aquests actes de conciliació són el tràmit previ a la presentació d'una querella criminal per part de la part afectada. En aquest cas, el Barça considera que Florentino Pérez va calumniar la institució catalana. Es va presentar un escrit el passat mes de juny i ara doncs s'haurà d'anar davant d'un jutge per si en un cas Florentino es tira enrere de les seves declaracions o si bé continua mantenint el que va dir, llavors obriríem la següent fase, que seria anar a un judici, en aquest cas després de la presentació d'una querella criminal per part del Barça. Però de moment el primer pas és aquesta cita del proper 25 de novembre en aquest acte de conciliació entre el Barça i el president del Real Madrid, Florentino Pérez.
0: Del Club Blanc. Doncs amb això crec que ho tenim tot, Albert, però si hi hagués qualsevol novetat, ens demanes pas a la graderia del balcó. Gràcies i a descansar.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Aprofito també per recuperar les declaracions d'Antonio Escudero, del vicepresident del Barça, a l'Aquí Girona, aquest matí preguntat per si és possible que la final del Mundial 2030 es jugui al Camp Nou.
4: Home, a nosaltres ens agradaria molt. Jo crec que sí, és possible. Jo crec que les autoritats esportives del món estan per la labor. Crec que el Barça ha fet un gran esforç, tindrem un gran estadi i jo crec que toca, i jo crec que sí que se pot.
5: Teniu inputs de que pot ser el Camp Nou?
4: Sí. Podria ser ja un percentatge molt elevat que sigui.
0: Doncs s'ha mullat i molt Antonio Escudero, donant possibilitats al Camp Nou de ser la seu de la final del Mundial 2030. Això perquè, pel que fa a la parcel·la institucional del Barça, però estàvem pendents també en l'esportiva d'Eric García. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
6: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Confirmem que Eric està bé, que tot ha quedat en unes molèsties lleus, no?, el genoll?
6: Sí, sobretot un tema de precaució. És veritat que anava a ser titular en el partit contra Anglaterra de Wembley, però va sentir aquestes molèsties que, de fet, apunta al seu entorn, que ja sentia des de feia alguna setmana, que en aquest moment li van anar en augment, i és per això que Eric va decidir avisar, advertir el cos tècnic de la selecció espanyola. Quedar fora d'aquest partit després de les proves que se li van fer al tornar a la Roza, es confirma que té un petit edema al genoll esquerre, però per precaució, després d'arribar a l'acord entre Federació, Barça i el propi futbolista, es va decidir que tornés a la disciplina del Barça. Ahir al vespre va arribar a Barcelona, avui ha passat per als serveis mèdics del Barça a fer una nova revisió i a mirar, a dictaminar quin és el pla específic que seguirà aquests dies, però, com dic, són només unes molèsties. I el que està previst és que, sense cap mena de dubte, pugui jugar contra el Getafe en aquesta setmana, que l'equip de festa haurà de fer recuperació i a partir d'ahir treballa específic perquè solucionar aquests problemes del genoll, que, com dic, són les molèsties que no són importants, però que sí que són molestes. Per tant, intentar jugar sense dolor, que és més o menys el mateix que li passa a Joan García.
0: Has fet també l'exercici d'agafar la calculadora i anar sumant els minuts que acumulen els jugadors blaugranes, que no són pocs i els tenim bastant repartits pel món. Com surten els números de moment?
6: Doncs mira, de moment els números amb Joao Cancelo, que ha jugat dos partits Portugal, són clars, 180 de 180. Per tant,
0: Cancelo... No se li ha estalviat ni una estoneta.
6: No se li ha estalviat ni un petit esforç. En quant a Adeyemi, que per cert també tornarà a Barcelona, recordem que Adeyemi estava convocat per disputar el tercer i el quart amistós amb Alemanya, que Jürgen Klopp va fer aquesta idea innovadora de convocar 23 futbolistes per dos partits i 23 futbolistes pels dos següents. Finalment, Adeyemi, per una baixa, va entrar a la primera llista, ja ha jugat 75 minuts en el partit d'ahir, 79 en el partit d'anada, per tant, en el primer partit, Adeyemi, que també tornarà a Barcelona. Demà, partit d'Espanya, el 7...
0: Aquest és el que ens preocupa.
6: Sí, aquest és el que ens preocupa, sobretot perquè en el primer partit, evidentment, doncs Eric i Fermín no van jugar a minuts, Pedri només en va tenir 20, s'ha de veure si Espanya fa canvis o no, en tot cas, diversos futbolistes del Barça que van jugar 90. A mi em preocupa Espanya, perquè n'hi ha molts, però sobretot em preocupa Rafinha, que demà a les 12 del migdia jugarà contra Austràlia, que en principi les informacions que apunten des de Brasil diuen que Ancelotti el posarà a jugar davant de centre, l'altre dia ho va fer la banda, va jugar 95 minuts, ho va jugar absolutament tot, per tant, s'ha de veure què és el que passa amb Rafinha, que és per qui tothom té més por per als antecedents que hi ha. Gordon, que també ha de jugar, i Livakovic, que té dos partits per jugar contra Espanya. Nations League és porter, no preocupa segurament tant, i després hi ha els casos de Marc Bernal i de Xavi Espart amb la sub-21, aquests però només tenen dos compromisos, no jugaran fins al dia 1.
0: Doncs Nil, moltíssimes gràcies, seguirem pendents dels internacionals i qualsevol novetat ens demanes pas a la graderia del balcó.
6: Perfecte, fins ara.
7: La graderia del balcó amb Anna Palet.
0: De la tarda sona la sintonia, l'himne de la Nations League. Podria haver sonat ja abans, però aprofitem per fer-ho ara perquè Josep Pons, bona tarda.
8: Bona tarda, Anna.
0: En res, menys de 4 minuts han de començar un bon grapat de partits corresponents a la segona jornada d'aquesta Nations League. I en què ens fixarem especialment?
8: Doncs entre els més destacats ja els del grup A de la Lliga A de la Nations League hi ha un Turquia-Itàlia, les dues seleccions que van perdre en aquesta primera jornada de la Nations. Turquia que va perdre contra França i Itàlia, que on s'estrenava Roberto Mancini com a seleccionador, va perdre contra Bèlgica. Per tant, la selecció turca amb Arda Güler i la italiana es jugaran guanyar els primers 3 punts d'aquesta Nations League. I a la mateixa hora també es juga l'altre partit del grup, un Bèlgica-França bastant atractiu, on Zinedine Zidane ha decidit donar descans a Koundé. El futbolista del Barça no entra a l'11 titular, sí que ho fa Camavinga, i jugadors belgues i francesos lluitaran per ser líder d'aquest grup A.
0: Recordem que ja no hi és Kylian Mbappé perquè es va lesionar el genoll. Per tant, Zidane, que a banda d'haver perdut a Mbappé, decideix donar descans al lateral del Barça, Jules Koundé, que va ser titular al primer partit. A tot això, demà, ho estàvem explicant, Espanya-Croàcia, 9:15, a Sevilla, al Sánchez-Pizjuán. Han parlat res, fa qüestió de minuts, tant De La Fuente com Fabián. Què han dit?
8: Ha parlat primer el seleccionador, confirmant el que ens explicava ara Nil Solà, que Eric García no té cap lesió greu i que hauria pogut jugar alguns dels dos partits restants, però que han preferit que es recuperi a Barcelona.
9: Nosotros, en ese comentario que siempre hago al hilo de la salud de los futbolistas, otra vez hemos demostrado que pensamos siempre y anteponemos la salud del futbolista. Hemos tenido un pequeño problema con Eric, que podría haber jugado seguramente igual el tercer partido o el cuarto, pero hemos preferido que recupere bien y se vaya a su club, insisto, a recuperar en perfecto, sin estrés, sin tensiones y sin ninguna urgencia.
0: Treu pit De La Fuente de la gestió de minuts a Eric García. Després també ha explicat que el següent partit no l'hauria pogut jugar de totes, però que si s'hagués volgut forçar, sí que hauria estat pel tercer o pel quart partit que té la selecció espanyola. A tot això, últimes hores de la votació de la pilota d'or que tanca avui a la mitjanit, i Luis De La Fuente, Josep, s'ha pronunciat al respecte.
8: Sí, ha parlat de la pilota d'or, més concretament del Premi a millor entrenador, on ell està anomenat i ha demanat, entre riures, que el nomenin guanyador.
9: Yo lo único que puedo decir es que yo estoy orgulloso y feliz de estar ahí, pero que también, digo, pues también hemos hecho méritos que incluye a todo mi grupo de trabajo. Esto no es mérito mío estar donde estamos, ni mucho menos. Lo de postularme o no va conmigo tampoco eso. Pero que duda cabe que te diría que me haría muchísima ilusión, que me encantaría. Que tomen nota, que me gustaría.
8: Després de La Fuente ha parlat Fabián Ruiz, també del tema estrella d'aquestes setmanes d'aturada de seleccions. La pilota d'or ja ha destacat que el més important per ell no és fer campanya, sinó ser reconegut per la feina.
10: Bueno, lo he dicho ya varias veces, ¿no? Que no se trata de hacer campaña, sino que se trata de reconocer tu trabajo, ¿no? Al final, a todos nos gusta que seamos reconocidos por nuestro trabajo. La verdad que he tenido un grandísimo año, he tenido la suerte de ganar las competiciones más importantes y bueno, es como a otro trabajador, ¿no? Cuando ustedes lo hacéis bien o vendéis muchos periódicos, os gusta que os reconozcan, a nosotros lo mismo y bueno, eso es bonito para mí y sobre todo que me demuestren su cariño y su apoyo.
0: Aquestes són les declaracions de Fabián. En tindrem de tots els colors sobre la pilota d'or. Tanca avui a la mitjanit les votacions. Són gairebé 9:15 del vespre. Anem a repassar què més ens ha deixat aquest dilluns. Perquè, Josep, s'ha celebrat aquesta tarda l'acte d'homenatge a les campiones del món sub-20 a les Roces.
8: La federació ha homenatjat fa uns minuts a la selecció espanyola femenina sub-20 després de guanyar el Mundial als penals contra Corea del Nord. Les 5 protagonistes blaugranes, Aicha Cámara, Julia Torres, Noa Jiménez, Rosalía Domínguez i Carla Julià, ja s'han incorporat als entrenaments amb el Barça i aquesta darrera parlarà de manroda de premsa a la prèvia de Champions contra la Roma.
0: Atenció amb aquesta notícia, molt sorprenent, impactant. El Pichu Cuellar està ingressat per la caiguda d'una estructura de la ciutat Ciutat Esportiva del Mallorca.
8: El porter mallorquinista ha patit una ferida de consideració al cap després que una estructura voluminosa del menjador de la Ciutat Esportiva caigués, impactant-li el cap. El futbolista es troba fora de perill, però quedarà 24 hores en observació a l'hospital.
0: Déu-n'hi-do, ànims cap al Pichu Cuellar, esperem que tot quedi en un ensurt. Encara a la Lliga Espanyola, Javier Aguirre, presentat avui com a nou entrenador del València.
8: El tècnic mexicà s'ha mostrat contundent afirmant que un club històric com el València no es pot permetre perdre determinats partits ni passejar-se pel camp. Aguirre ha afegit que el pla immediat és guanyar amb el pròxim partit al Sardinero contra el Racing.
0: I ara parlem de futbol femení. Irene Paredes ha fet declaracions abans d'enfrontar-se en una mateixa setmana a la Roma en Champions i al Madrid a la Lliga.
8: La defensa blaurana ha valorat l'inici de temporada com a millorable, tot i el ple de victòries, però confia en oferir un joc millor.
11: Bueno, como decía, un inicio de cierta manera complicado. Yo misma también he estado algunos días de baja, son cosas que pasan, el cuerpo se va adaptando y a la vista está también que independientemente de quién juegue, los partidos se sacan adelante, ha habido cambios de posiciones y lo estamos haciendo bien, como decía anteriormente. Tenemos que o queremos ofrecer un juego mejor, pero todos estamos trabajando duro para que vaya fluyendo mejor.
0: I acabem amb aquesta, el Barça de bàsquet a per la segona victòria a l'Eurolliga amb Morbo contra el Dubai.
8: Després de la victòria davant l'Efes a la primera jornada i del triomf a l'ACB contra l'Eima a Corunya, el conjunt de Sekulic, exentrenador de Dubai, s'enfrontarà a Xavi Pasqual, exentrenador blaurana, demà a les 6 de la tarda. Nebo, Macundú i Ebouman encara seran baixa al Barça.
0: Gràcies, Josep.
8: Gràcies.
0: Anem a parlar amb els nostres narradors.
7: La tertúlia del Faki i del Berg.
12: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No.
0: I no serien els dilluns si a la graderia del balcó no convoquéssim els nostres narradors. Lluís Flaquer, Flaqui, què tal, com estàs?
13: Hola, Anna, què tal, com estàs?
0: I el Bel Bermúdez.
12: El Bel, loco. ¿Cómo estamos?
13: El Bel o Bermúdez.
12: El Bel. Hi havia un... Perdoneu, vaig a explicar ja una història, ja anècdota.
0: Sí, ja es carrega el guió.
12: Quan jo entrenava a futbol, al Matadepera, l'encarregat de material era de República Dominicana.
13: Sí.
12: I em deia Imbel.
13: Imbel.
12: Imbel.
13: Imbel. Ostres.
12: Imbel, no traíste los balones.
0: I com vas adonar-te que et cridava tu? O sigui...
12: Perquè amb el temps vaig acabar sabent que jo era...
0: que eres aquella persona.
12: Imbel. I tenia àudios seus que eren boníssims. I ja els he perdut una llàstima.
0: Escolta, dilluns. Ah, els has perdut?
12: Una llàstima, els he perdut. Perquè anava a dir, si no els podem... 10 anys i... Una llàstima.
0: Els podem recuperar. Com va, per cert, el vostre síndrome d'abstinència de narrar gols? No sé com ho esteu portant. Setmana 2.
13: Tinc ganes ja de 10 d'octubre.
12: A nivell laboral... Puta madre. A nivell usuari, això es fa molt llarg.
13: Sí.
12: Això es fa molt llarg.
0: És que són molts partits, encara falten dues setmanes sense futbol,
13: no,
0: i encara sort que tenim Champions.
13: Clar, no estem acostumats a aquesta aturada de seleccions tan llarga, no? Fins ara eren un cap de setmana de peron i tornaves. No? Ara ja són dos caps de setmana, més partits de seleccions. És veritat que xales bastant veient com estan jugant els del Barça, que de moment no hi ha hagut, més enllà del petit ensurt que ha quedat en res d'Eric García, cap mena de contratemps, toquem fusta, però que torni ja el Barça de Flick, que torni ja.
12: Necessito que torni, perquè, aviam, una setmana de seleccions encara feia gràcia. Hosti, dues, és una travessia pel desert.
0: S'han passat.
12: És una travessia pel desert i com a persona que treballa en un programa de ràdio, hosti, nen, collor. Hosti, collor.
0: Com a mínim demà tenim doble ració de partits interessants pel que fa als interessos blaugranes, amb aquest Espanya-Croàcia i amb el partit de Brasil a les 12 del migdia, que no sé si ja sabeu com el podrem seguir un altre
13: cop
0: aquest.
13: No sabem com, però
12: no
13: el seguirem.
12: No ho sabem, però sabem que ho farem. Sí.
0: No sé si us en refieu d'Ancelotti, que li doni descans,
12: no.
0: O sumarà
12: no.
0: Gens, eh?
12: Zero. Zero. O sigui, torno a veure mínim 75 minuts.
13: Sí, sí, estic d'acord. A més, pel que explica la premsa brasileña, que ens deia el Marcos López, el que t'hi jugues, Ancelotti vol provar la novedat tàctica, com si fos un gran descobriment, de provar Rafinha de nou, per tant entenc que el posarà titular de nou i el voldrà veure quants més minuts millor. Per tant, esperava poc d'Ancelotti en aquesta aturada de seleccions i malauradament ens està donant la raó abusant de Rafinha.
12: Demostra que de nou no vals, però en Brasil.
13: Fes una mala primera meitat i el descans a descansar.
0: I De La Fuente, què? Perquè Javi Herráez, el divendres a la graderia del balcó, ens deixava la reflexió que creia que la selecció espanyola era una mena de santuari, on els jugadors anaven a curar-se, però em sembla que vosaltres no acabeu de ser d'aquest parer del santuari.
12: De què? A curar, la pregunta és, a curar-se de què?
13: No, a veure, jo crec que Cucurella va a la selecció i s'ho pren com un santuari per curar-se. Perquè em fa l'efecte que Cucurella no li està sentant gaire bé el Madrid.
0: Depèn del punt inicial del que parteix.
12: Que sí.
13: Perquè l'altre dia el partit de Cucurella no té res a veure amb el Cucurella al Mundial, per exemple. Pot haver-hi altres jugadors que...
12: Dani Olmo, per exemple, sí. Potser sí. Però tot i així, ell ara mateix està en un molt bon nivell al Barça, el que passa que, evidentment, doncs, per davant hi ha un tio que es diu Fermín que està com un...
0: Que no és el mateix brillar en un equip mediocre com és ara mateix el Madrid que brillar en el Barça de Flick.
12: I crec que per Dani Olmo no és el mateix jugar amb Rodri Fabián, que surten un punt més encara més posicional que Pedri, que, clar, necessita cert protagonisme en pilota, doncs llavors, evidentment, sempre en treu una mica més el que juga de mitja punta. I, clar, per això és millor que Fermín sigui el mitja punta de Pedri, per dir-ho així, perquè crec que la manera de jugar de Pedri s'entén més amb Fermín i la manera de jugar de Fabián s'entén més amb Olmo.
0: I segurament per això, no ho sé, ho desconec quins canvis farà demà De La Fuente, però segurament aquest binomi Fermín-Pedri

0: Adeyemi, que ni tan sols va anar al Mundial, ara de sobte retrobi amb la selecció i tingui minuts de qualitat. Que Gordon, que sí que era titular amb Anglaterra, però tampoc estava lluint gaire al Mundial, per exemple, marca el gol a la semifinal, però fa poqueta cosa més a nivell de porteria, doncs, davant d'Espanya, la que té la foto a dins. Jugadors del Barça que s'ho estan passant bé amb Hansi Flick, segueixen en el mode de seguir-ho passant bé amb la selecció de les quals són campions del món. Bueno, que disfrutin tots i que jo el que vull és que aquesta aturada no trenqui el ritme del Barça de Flick. O sigui, que aquesta aturada seleccions no faci que de sobte ara s'hagi de tornar a començar. Hi ha l'esperança d'aquella frase de la pretemporada de Hansi Flick de que després de l'aturada serà quan estarem al 100%. Si és així, no sé què passarà en els partits del Barça, perquè ja venies amb un nivell altíssim, però que aquesta aturada no trenqui la progressió que estàvem veient en el Barça de Hansi Flick just abans de l'aturada.
1: I no sé si podrem fer detox, ara que estem ja a poques hores que acabi la votació de la pilota d'or, d'aquest tema. De moment, si era un plebiscit, per dir-ho d'alguna manera, aquest Anglaterra-Espanya entre Kane i Lamine, evidentment va sortir com a guanyador, sí. Lamine, però no sé com de convençuts esteu de que aquesta pot ser la pilota d'or de Lamine.
2: Jo és que estic sempre una mica com que depèn de gent, com sí. Que depèn de persones concretes, jo no sé...
1: Del José Félix Díaz de Uganda.
2: Sí, és a dir, de gent que jo no sé què és el que els hi arriba realment, perquè jo crec que a Barcelona i Madrid vivim tan contaminats de nosaltres mateixos que jo no sé si una persona, un seleccionador de certa selecció diu, ostres, però és que jo crec que Kane és indiscutible, o jo crec que Kvaratskhelia ha fet tal, o si només els arriba aquest discurs de, és que a Espanya només parlen d'això, i que s'acabin com intoxicant d'això, i les entrevistes d'aquest i les entrevistes de l'altre. Jo crec que és la pilota d'or on més política s'ha fet de la història de la pilota d'or.
0: Sí, perquè Messi no va demanar mai la pilota d'or, Cristiano sí que va fer més campanya en alguna ocasió, recordem fins i tot aquella ocasió en què es reobren les votacions d'una manera molt estranya i acaba guanyant Cristiano quan semblava que tornava a guanyar Messi. Tothom associa aquella relació entre Blatter en el seu moment i Florentino, etcètera, etcètera, però vaja. Pilota d'or d'aquest any, si a mi em fas dir qui la mereix, jo estic convençut que la mereix i que la guanyarà la Minya Mal. Dit això, sí que és veritat que em sorprèn que Espanya, és veritat que estem molt contaminats amb el debat Mbappé Lamine, però darrerament tinc la impressió com que Mbappé té molts menys adeptes del que em pensava, fins i tot en l'entorn mediàtic del futbol espanyol, que molts parlen de la candidatura de Harry Kane, algun fins i tot s'atreveix a posar Messi, i que Mbappé, fins i tot hi ha molta gent que el treu del podi, no, és que veient l'any d'Mbappé hi ha gent que ha fet més mèrits que ell. Jo crec que la guanyarà Lamine Yamal. Crec que serà un frec a frec bastant ajustadet amb Mbappé. Crec que Mbappé quedarà segon, però és que no entendria que Mbappé acabés guanyant aquesta pilota d'or, sincerament.
2: I si Mbappé guanya la pilota d'or, crec que qui més hi perd és el Madrid, és el propi Madrid, perquè li estàs donant la raó a una persona de l'equip davant d'un equip que no juga com un equip.
0: Si es donés el cas, la presentació d'Mbappé al Bernabéu a la gespa amb la pilota d'or davant de la gent, si hi hauria o no xiulets. Algun xiulet jo crec que hi hauria. I després seria molt interessant veure la cara de Vinícius.
3: Clar.
0: La cara de Vinícius, que fa 2 anys el tenia guanyat, el va acabar perdent, i ara veu com Mbappé, sense fer una temporada superior a la que va fer Vinícius aquell any, doncs sí que el guanyaria. Però vaja, jo vull pensar que el guanyarà Lamine, sincerament.
1: Acabo amb vosaltres amb una qüestió que també ha estat d'actualitat aquest matí. Hem escoltat amb el Carles Couso a l'Antoni Escudero, vicepresident del Barça, parlar sobre aquesta final del Mundial 2030, que evidentment donarà i moltíssim a parlar, però donant molts números a que el Camp Nou la pugui aconseguir. A mi, sincerament, m'ha sorprès.
0: Jo crec que només hi ha una opció de que el Camp Nou tingui opcions d'acollir la final, que és que tot el futbol espanyol remi en favor del Camp Nou. I això no està passant, ni crec que passi, perquè hi ha el Bernabéu pel mig, i ja sabem com funcionen les coses en aquest país, que quan hi ha Madrid pel mig, doncs tot gira cap allà. Però si la FIFA li dona tanta importància i transcendència a l'aforament, que és una de les coses importants, si la UEFA, per exemple, ja et dona la final de la Champions de l'any anterior i confiem que sigui tot un èxit d'organització, sí, crec que si Espanya vol assumir la final del Mundial, arribarà un moment que s'adonaran ells, des de Madrid, que o remen a favor de la candidatura al Camp Nou o la final se'n va cap a Casablanca.
2: I més quan ens acaben de donar una final de Champions, sí, just l'any anterior, eh? És a dir...
1: jo poca crec... broma, no?
2: Sí, sí, o sigui, més enllà, també admetre que és un tema que a mi...
1: No et treu la son.
2: Ni em va ni em ve. No em treu gens la son. Ara bé, escolta, que jo crec que això sempre és bo, diguéssim, per un club que intenta, per dir-ho d'alguna manera, sempre demostrar que això val, que valem, que som bons per fer esdeveniments esportius I crec que és que una cosa que té Barcelona